Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.

0: podríem tenir sort.
1: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls...
2: Mare, literalment.
0: Tinc poques ganes de treballar.
2: És que tinc molta feina.
3: Oh, i jo què et penses, que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
2: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
3: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
2: Mary, potser sóc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar: no, ets gay.
3: A mi això també m'ha passat.
4: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalías.
5: Som pura cafeïna.

0: divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra.
1: Ella mana cap a l'enterrat, fumant la verdura sempre de proximitat.
0: Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon.

quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Piba. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

0: tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.

0: Simplificat.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Gabriel Rufián i Ada Colau pressionen Esquerra Republicana perquè arribi a un acord electoral amb els comuns. Ara mateix, tots dos són rivals directes per a les generals del 29 de novembre perquè Colau serà la presidenciable del Front Ampli encapçalant la llista per Barcelona, on Rufián liderarà la candidatura dels republicans que col·laboraran amb Podem. En les últimes hores, els dos dirigents han demanat a Esquerra a evitar el xoc electoral signant una entesa amb els comuns. Rufián ho ha fet amb un missatge a les xarxes i Colau amb un vídeo.
2: Todavía hay tiempo. Que nos sentemos y sigamos hablando.

0: Y vamos a trabajar, a hacer equipo con Gabriel, y eso está abierto a que se incorpore quien quiera.
1: I a tot això, avui el CIS publicarà el baròmetre d'octubre sobre intenció de vot dels espanyols, el primer que es publica després de l'anunci de convocatòria d'eleccions anticipades del 29 de novembre. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
2: El govern espanyol qualifica d'extrema gravetat la suspensió del vot a més de 160.000 espanyols nacionalitzats amb la llei de nets. La Moncloa assumeix que hauran de ser els afectats els que recorrin individualment contra la decisió del Tribunal Suprem, mentre que el Partit Popular celebra la resolució judicial.
1: L'exconseller Toni Comín tornarà a trepitjar Catalunya el dissabte 24 d'octubre al migdia, després de 9 anys d'exili. Ho farà després de creuar a peu la frontera per un dels colls de la Catalunya del Nord. Abans, la setmana que ve, el Suprem té previst aplicar-li definitivament l'amnistia, tant a ell com a Puigdemont i Lluís Puig.
2: El Papa Lleó XIV es recupera de l'operació per extirpar-li un tumor maligne al pulmó. El Vaticà assegura que la intervenció ha anat segons el que estava previst i que el pontífex continuarà ingressat. De moment, però, no s'ha confirmat si haurà de fer tractament.
1: Desconvocada la vaga d'autobusos de TMB prevista per avui, la direcció de la companyia i els sindicats han arribat a un preacord que garanteix més dies de descans i preveu una reducció progressiva de la jornada laboral fins a les 35 hores setmanals. L'acord també ha permès desconvocar les 5 jornades de protestes més que s'havien programat per aquest mes. L'Hospital Vall d'Hebron és l'únic de l'Estat que aplica una tècnica poc invasiva, sense cirurgia oberta, per tractar l'obstrucció en infants de la vena que transporta la sang de l'intestí i la melsa fins al fetge.
2: L'obstrucció de la vena es produeix quan s'hi forma un coàgul que pot provocar una hemorràgia interna amb conseqüències greus. El procediment, que només fan 3 o 4 centres al món, permet desfer el coàgul i col·locar-hi un extensor a través de dues petites incisions. Així s'evita una cirurgia major amb un risc elevat de complicacions. Jesús Quintero és el cap de patologia i trasplantament pediàtric del Vall d'Hebron.
3: Habitualment, quan teníem això, teníem una cirurgia altament complexa, de moltes hores de cirurgia, un posoperatori tremendo, amb unes taxes de complicacions molt grans. I, en canvi, ara això ho soluciona la doctora Pérez i el seu equip amb 2 hores i 2 tirites. És a dir que és un canvi molt important, una innovació tecnològica molt important.
2: Des del 2018 s'ha aplicat aquesta tècnica a 12 nens i nenes d'un total de 24 casos.
1: A esports, el Barça ha guanyat 1-4 al camp del Galatasaray turc en la segona jornada de la Lligueta de Campions de Futbol i passa a encapçalar la classificació de manera provisional. Els blaugranes han remuntat el gol inicial dels turcs amb un empat a poc del descans i 3 gols més en una gran segona part. Han marcat Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi.
2: També en aquesta jornada de la Champions, Viking 3, Bayern de Múnich 3, Inter de Milà 3, Bruges 4, Villarreal 3, Nàpols 1, Atlètic de Madrid 2, Manchester United 0 i Arsenal 3, Lilla 0.
1: I a l'Eurolliga de bàsquet, victòria del Barça 90-87 gràcies a un triple final de Robinson davant del Maccabi de Tel Aviv.
4: Fins aquí les notícies.

0: Vinga, va, bon dia, matiners. Avui és dimecres 14 d'octubre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que un dia més el temps serà estable, el dia serà assolellat amb pinzellades de núvols prims, a primera hora hi haurà boira a les planes interiors de curta durada i també apareixeran alguns núvols baixos sobre les muntanyes del litoral i del prelitoral. Inofensius. L'ambient serà molt suau al migdia. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia,
0: avui
1: Martínez.
0: Avui comencem una mica animats al programa.
1: Ah, m'encanta.
0: Maiol Roger, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Avui que arribes puntual, quina meravella.
2: Per un dia, no t'acostumis.
0: No, no passa res, pots venir sempre quan vulguis, algun dia no venir, algun dia entrar per telèfon. Som un programa que ens movem segons l'actualitat. Movei, Maiol.
2: No, no m'ho diguis dues vegades, que potser entro des del llit i dic bon dia, com esteu?
0: Aquí Macià Closes no està gaire d'acord en que entris per telèfon, eh? Et vol veure presencialment.
2: Sí, perquè vaig, el saludo.

0: Hola, bon dia, i així hi ha una mica de solidaritat matinal.
1: Ja podem canviar la sintonia, Macià, que amb aquest tinolarisme que estem portant aquest matí ens falta la cervesa. Vinga, Marta Viano, molt bon dia.
2: Avui a Torrella de Montgrí, al Baix Empordà, el sol sortirà a les 7:59 i aquí el dia durarà 11:09.
1: Clara García, també bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui us porto una cita del cantant Leo Rizzi. En una entrevista al País ha deixat anar això. Abans no em posicionava políticament, però no vull ser un artista de marca blanca.
1: Doncs aquestes són les paraules de Leo Rizzi. Maiol Roger, avui què passarà al matí de Catalunya Ràdio?
0: Doncs mira, molt pendents d'una nova jornada de protestes dels pagesos. També li preguntarem per les seves demandes al conseller de presidència, Albert Dalmau, i els germans Adrià, Ferran i Albert Adrià, al matí de Catalunya Ràdio.
1: Moltes coses a parlar amb aquesta relació que hem conegut gràcies a la sèrie Agenda. Sí, de fet, era una relació sobradament coneguda, però escolta'm, una mica les arrels de tot plegat l'hem pogut descobrir amb aquesta sèrie. Per tant, moltes coses a comentar-nos als germans Adrià a partir de les 6 del matí. Gràcies, Maiol.
0: Fins ara.
1: I li donem cor del dimecres, home, amb una col·laboració que és pura cafeïna.

0: heu reconegut les veus, sabeu qui són. Per un costat, Nil Moliner, per l'altre, Lluís Gavaldà, plegats en aquesta cançó titulada Quan no siguis a prop. I és que a aquestes hores del matí sentir que us tenim a l'altra banda és el, o la millor de les vitamines per començar un nou dia. Rodegeu-vos de la gent que estimeu i aparteu tot el soroll que teniu al voltant. I mentrestant, un cafè de bon matí, que el dia tot just acaba de començar.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Del matí, 10 minuts. Àlex Bosch, bon dia, bon dimecres.
2: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat el moment mentre dormíem, Àlex?
2: Canalies, què guardes tu els calaixos?
0: Pff, a vegades molta merda, també t'ho dic.
2: Ets de llançar coses o què?
0: Sí, això ho faig cada any. Això faig molt maricondo, molt maricondo.
2: Doncs vigila, perquè hi podries tenir un dinosaure.
0: El meu calaix sí. És possible més d'un, ja t'ho dic ara.
2: T'explico, perquè aquesta matinada hem sabut que un equip de científics britànics ha identificat una nova espècie de dinosaure a partir d'un fòssil que portava gairebé 100 anys oblidat dins d'un calaix d'un museu.
0: Allà tirat.
2: Estava a punt de convertir-se en un fòssil d'un fòssil. La criatura es deia Invicti Bellatrix Amberina, que traduït vindria a ser com una guerrera invicta.
0: Bé.
2: Feia entre 3 i 4 metres. Probablement tenia plomes i unes urpes de fins a 20 centímetres.
0: El que seria un bitxo guapo, eh?
2: Una gallina premium i perillosa.
0: Sí. D'aquestes que s'hi antica...
2: Pot fer un bon set. Aquest parell llunyà del tiranosaure caçava amb les urpes, és evident, i ara els científics es pregunten quants fòssils més hi ha amagats als calaixos. Que no busquen a casa, que jo tinc només cables.
0: Home, de telèfon. És que mira... Estic recordant que tinc el segon calaix de l'armari, el segon calaix de la merda, i crec que he de fer neteja. Escolta'm, busquem bé, que mai se sap què pots trobar al fons del calaix.
2: La pedra que tens allà...
0: De l'excursió a l'escola, no? Gràcies, Àlex.
2: Va, fins ara.
0: 3 minuts, arribem a un quart de 6 del matí. Avui el món serà un lloc millor perquè la recerca històrica ens aporta nous coneixements sobre figures conegudes per tothom. Andreu Merino.
3: Això és el que ha passat amb Pau Casals, gràcies a la recerca de la historiadora Gemma Cavaller, impulsada pel Memorial Democràtic. Cavaller repassa la tasca humanitària del compositor en suport als refugiats republicans a través de l'Spanish Refugee Aid, entitat creada el 1953 per ajudar els republicans espanyols a França. Casals en va ser president d'honor, però no només això. El músic va fer grans aportacions econòmiques per millorar les condicions de vida dels refugiats i també va liderar diverses iniciatives que perseguien aquest objectiu. Durant anys, l'entitat va ajudar a més de 5.000 famílies.
0: Dali, com està el panorama? Ja sabeu que ens agrada veure la part positiva de la vida. Per això, quan falten 3 minuts per un quart de 6, tenim 3 bones notícies per començar el dia. Els oients segurament encara esteu treballant, de teletreballant després de la pandèmia, però estigueu alerta a aquesta notícia perquè Spotify sedueix els seus treballadors perquè vagin més a l'oficina i deixin de fer teletreball. Bruno Mars aquí?
4: Sí, perquè he pensat que és una de les cançons més escoltades a Spotify.
0: Molt bé,
4: a veure, què ha passat? Spotify, per entabanar els seus treballadors, ha fet que a la seu, que està al World Trade Center, tingui, atenció, karaoke,
0: bé,
4: futbolins, taules de ping-pong, gimnàs, es pot fer ioga, pilates, kickboxing, fins i tot es pot menjar gelats,
0: veus?
4: I hi ha personal que prepara cafè al gust de cada treballador, tot plegat.
0: Es diuen iCap, aquesta gent. Saps que el nom de la persona que prepara el cafè dels treballadors de Spotify es diu... Ah, no, m'estic confonent amb Apple.
4: Dic aquesta I per aquí.
5: Dic, sona iPhone, això.
4: Sona iPhone. Qualsevol cas.
5: Recollim cable.
0: Segur que...
4: Algun nom tindrà.
0: Segur que té algun nom.
4: Algun nom tindrà, segur.
5: Spotify Cafe.
4: Tot això es fa en voltant d'unes vistes espectaculars, 360 graus a Nova York i també espais comuns pensats perquè les 8 hores davant una taula doncs, siguin una mica menys pesades, i des de Spotify diuen que el teletreball desmotiva i que no incentiva en cap cas la creativitat.
0: Demanem als directius de Catalunya Ràdio que escolta'm un futbolín, un karaoke, una màquina per fer gelats, tot això estaria
4: cafè.
0: Molt bé.
4: Mama, nosaltres... Una torradora, a mi m'aniria bé una torradora.
5: Sí. Una biquinera i un cafè.
0: Un entrenador personal a aquestes hores del matí ens aniria fantàstic per començar el matí.
6: No és tan senzill.
0: Clar, que tant que no és tan senzill. Una senyora de 101 anys dona les claus de la seva longevitat. Ot Serra.
7: És la Luisa, sevillana, que fa uns dies va passar pel programa de Carlos Herrera a la COPE. L'entrevistador li posa 80 anys llargs, hem de suposar que per allò de quedar bé, i ella li diu que en té 101. Quin és el secret? Doncs menjar sempre fresc i aparcar els congelats.
8: Todo de saber cuándo.
7: Ves a saber de quan és, diu, sobretot allò que els supermercats ens presenten envasat en plàstics. I en aquesta línia aconsella triar aliments nutritius i de qualitat sense que els preus siguin un obstacle. La segona recomanació d'aquesta anciana ha sigut mantenir-se activa i sortir a caminar sempre que ha pogut.
0: Pràcticament un quart de sis del matí. Bon dia, Catalunya. Benvinguts i benvingudes als matiners de Catalunya Ràdio. Si esteu buscant feina, heu de saber que l'Antàrtida, una mica lluny, busquen treballadors per comptar pingüins. A veure, explica'm això, Lara.
4: Amb aquesta música del Pingu, sí, us explico. Això és a Port Lockroy, és una antiga base britànica a l'Antàrtida que actualment és un museu i un centre de conservació. I busquen, necessiten un equip de 4 o 5 persones per treballar durant mig any enmig de gel i de pingüins. El sou és de 2.500 euros al mes. L'empresa cobreix les despeses del viatge, el menjar, l'allotjament i també la roba polar, perquè, clar, allà fa molt fred i no pots anar amb un forro polar, saps? Vull dir, com la cosa de ser
0: per anar a la Molina,
4: especial. No, exacte. La feina consisteix que després de sopar, quan els turistes ja han marxat del centre i allò queda buit i fosc, l'equip fa recompte de tots els pingüins, els nius i els ous que hi ha per la zona.
0: Escolta'm, no li diria que no a aquesta feina,
4: Jo també, ahir quan m'ho explicava l'Ara...
5: Ahir comentàvem.
0: Cap a l'Antàrtida, tots tres...
4: 5 mesos allà.
5: 5 mesos.
0: Sí, home, sí, la pell ben estiradeta durant 5 mesos.
4: Què són 5 mesos de les nostres vides?
0: Res.
1: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.
0: Quina bona manera de dir-vos bon dia amb aquesta cançó.

0: Com avui, un 14 d'octubre del 1957, els Everly Brothers arriben al número 1 amb una cançó que, de fet, va escandalitzar algunes emissores, Marta.
1: Sí, és aquest tema que sentim, Wake Up, Little Susie, dels germans Donnie i Phil Everly. La cançó explica la història d'una parella que s'adorm després de tenir una cita i que es desperta massa tard, preocupada pel que diran els seus pares. Algunes emissores en aquell moment la van censurar perquè consideraven que tenia connotacions sexuals. Malgrat això, es va acabar convertint en un dels grans èxits del grup.

0: Som els matiners i tenim son, però no se'ns nota.
1: Un quart de sis del matí, dos minuts. Els matiners de Catalunya Ràdio. Ens encanta el contingut en català que ens ofereixen alguns usuaris de TikTok.
2: I és que hem trobat el compte del manlleuenc Biel Costa. És actor i comunicador i encara té ressaca dels concerts de comiat d'Oques Grasses. Escolteu com imita el Josep Montero.
3: Ei, què passa, penya? Avui és l'últim concert de la història d'Oques Grasses, però no volem que sigui un concert trist. Així que ens anem a passar bé o què, penya? Ens anem a passar bé o què? Final, per amor va començar i per amor s'acaba. Us la sabeu per aquí o no? Va, que no us la sento, us la sabeu per aquí o no? Oh, que és gràcies, això va per vosaltres.
1: Ai, per amor va començar i per amor s'acaba. Una de les frases que ens deixarà la història d'aquests quatre concerts consecutius d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
2: No hem de perdre la fe en l'amor.
1: Ai, exacte. Això és un tema per donar a menjar per massa a aquestes hores del matí. Passem un moment, per cert, pel compte de TikTok de 3Cat Humor, va.
2: Sí, perquè ja que estem tot el dia amb l'escrol amunt i avall, des de l'està passant vam voler enviar aquest missatge sobretot pels addictes al mòbil.
4: Hola. Amiga, amic, si estàs veient això, vol dir que estàs amb el mòbil. Para de fer scroll. El telèfon està matant la teva relació. Deixa el mòbil i acarona la mà de la persona que tens al costat. Si estàs a casa, si estàs al metro, no ho facis, és il·legal. És el moment de jugar a papas i mamas. O papas i papas. Per què no? Mamas i mamas també. Si aquest missatge et ressona, comparteix-lo. Envia'l a algú que t'agradaria que deixés de tocar el mòbil i et toqués a tu. Perquè a internet hi trobaràs moltes coses, però mai hi veuràs ningú fent el niqui-niqui.
1: I acabem amb el compte de TikTok. Bé, això és un altre, perdonar-li a menjar part pel que les coses
2: fort,
1: que fan la guia. Es diu Fruti Novel·les Catalanes.
2: Sí, a través d'uns gags creats a Mia, en Quim, que és una taronja, narra algunes de les situacions quotidianes que ens trobem els catalans en el nostre dia a dia, com per exemple el caos amb Renfe.
5: 25 minuts de retard?
6: El tren acumula una demora addicional.
5: Addicional? Si ja vaig tard fins i tot per arribar tard!
7: Hi ha alternatives amb bus.
5: Escolti, quan arriba el meu tren?
7: El sistema encara no ens ho confirma.
5: Qui ho sap, doncs? El sistema o el mateix Déu?
7: Pot tornar a consultar-ho d'aquí a mitja hora.
5: Una hora esperant! Però on renoies el tren? Retards, cancel·lacions... Això és una maleïda vergonya! Sabeu què? Que us bombin! Me'n vaig a peu! Casum d'anar!
1: Us heu d'imaginar que és una taronja, qui està parlant.
2: Jo sóc addicte, aquest.
1: Sí?
2: Sí. Tinc un problema.
1: M'ho dius de veritat. Després fem una mica de teràpia
2: tinc
1: conjunta,
2: un
1: carinyo.
2: Sí. Tinc l'algoritme trencat.
1: Jo, bueno, el meu algoritme està no. Que... A vegades m'ensenyen les coses...
2: Us apareixen aquestes coses. Les novel·les, sí. Tia, mare de Déu. Sí.
1: Ara em surt a mi una novel·la eròtica pujadeta de to de gais de l'Argentina, que no sé per què em surt, que els capítols duren com
2: molt minuts. No sé per què.
1: I passa de tot, jo tampoc ho sé.
2: No sé, no ho entenc.
1: Home, no busco jo argentinos calientes. No sé per què em surt. Però estic enganxadíssim, perquè per són capítols allà tirats que no entenc res.
2: I quan duren?
1: 8 minutets.
2: Ah, una cosa ràpida.
1: Bueno, però en 8 minuts van espavilats,
2: Sí,
1: I passa de tot.
2: Ui, bueno, no
1: l'he guapíssims, tots
2: enganxa.
1: Guapíssims. Sí, o sigui, ja no sé què mirar les plataformes de la tele i ara...
2: És molt millor això.
1: Miro això. Avancem, per favor. 9 minuts, 5:45 del matí, obrim la revista del cor dels matiners. Loles León, fantàstica com sempre, va confessar com va anar el seu comiat a les tertúlies de Televisió Espanyola, Marta.
2: Sí, va passar quan era co-tertuliana al programa Amigas y Conocidas de Televisió Espanyola. Aquell dia, aquell mateix matí, es va assabentar que havien fet fora 17 treballadors de la cadena pública i això ha explicat una mica com va anar el podcast de la SER a la cara amb Fran Blanco.
8: Tuve una pelea, allí en los pasillos, de Prado del Rey, porque yo digo, sales, tienes que salir, estás contratada. Y digo, pues, salgo con el lazo, si no, no salgo con el director del programa.
1: Sí.
8: La tuvimos y al final él cedió. Yo esto no puedo, yo no puedo con las injusticias. Y a mí siempre me tendrán allí delante, protestando y gritando. Esto también.
9: Y lo haces muy bien.
8: Bueno, Soy actriz, ¿eh?
1: Ah, bueno.
8: Interpreto bien.
1: És que no puc ser més fan de l'Olesa, per favor. És que m'encanta, m'encanta. I tenim molt bones notícies també de la premsa del Cor en Català, perquè la presentadora Núria Marín ha compartit els detalls del seu casament, que se celebrarà el 30 d'octubre.
2: Sí, la presentadora es casa amb la seva parella de fa 25 anys, en Juanlu de Paolis, i ha explicat això a Instagram.
9: Ya tengo el vestido. Lo compré en Santa Eulalia. Y está inspirado en el estilo de Carrie Bradshaw, pero es un vestido muy Kate Middleton, que no es un vestido de novia, ¿vale? Es un vestido blanco, eso sí, pero no es de novia. Es un vestido de cóctel, de gala, es blanco, pero vestido de novia, not found. Porque, a ver, os cuento, yo llevo muchísimos años con Juanlu, con mi pareja, llevamos desde la universidad, desde segundo de carrera, nos fuimos a vivir juntos con los 23 años, llevamos más de 25 años juntos, y el tema de la boda al final es algo que siempre ha estado ahí, pero nunca nos hemos decidido. Yo quería hacer una mega fiesta, pero Juanlu es muy serio, Juanlu es muy discreto, entonces lo que yo quería hacer, él como que no se veía.
1: Moltíssimes felicitats a la Núria Marín, que estem encantats perquè tan llàs que ja era que us caséssiu, fills meus, tota la vida plegats.
2: I segur que va guapíssima ella, eh?
1: Seguríssim.
2: Bueno, diu que ha arribat a un terme mitjà, perquè clar, ella es veu que volia un show, deia que volia trapezistes, que volia fer un mega show, que la cerimònia que volia, doncs, la seva parella és molt més discreta i que es casen sobretot perquè els hi va recomanar la notària amb qui van signar la hipoteca del pis que s'acaben de comprar i que, de fet, els casarà la mateixa notària. S'ha de ser pràctic.
1: És que, clar, la notària diu, casa't ja, firmeu els paperets, que si us passa alguna cosa, almenys gràcies a... Anava a dir gràcies a Déu, la llei ens empara i ens protegeix. Vinga, va, que amb només 7 minuts arribem a 6:15 del matí. Quins sons ha deixat la ràdio? Et serra.
10: Al matí de Catalunya Ràdio, viatgers de l'alta velocitat ens van explicar els retards que van patir a causa d'un incendi.
11: Havíem de sortir a les 8:10 de Totxa i arribar aquí a les 11:30 d'ahir i acabem d'arribar, que són les 6:30 del matí. Primer ens deien que no viatjàvem, però finalment ens van dir que sí. I clar, hem hagut de passar tota la nit al tren. Jo hauria de ser ara a les 9:30 treballat, com a mestre no es poden dar, i arribaré tard o hauré de parlar a veure com ho fem.
12: El problema és que he arribat aquí i m'he trobat que com a mínim hi ha una demora de quasi 2 hores. Tampoc saben si sortirà o no sortirà o a quina hora sortirà i he de treballar. I aleshores realment, doncs, m'ho he dit. Doncs m'han dit, tinc l'opció de tornar-te el bitllet o el canviar-te'l per aquesta tarda. Aleshores vaig a casa, treballo des de casa, i a les 7 de la tarda vinc aquí a agafar el que en principi té que funciona.
10: I l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, va confirmar que la idea de l'expresident és tornar a Catalunya un cop hagin passat les eleccions del 29 de novembre.
13: El president dijo claramente el otro día en una comparecencia oficial que iba a regresar dentro del marco de una decisión de país y no de partido. No va a regresar en el medio de la campaña electoral, que es lo que querría el partido social.
10: En clau d'humor, el Ricard va aprofitar els últims naixements a Catalunya per fer un joc de paraules.
14: I a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Alegre amb 3 kg 430 g a l'Hospital Vitas d'Esplugues de Llobregat i el Vall amb 3 kg 260 g a l'Hospital Universitari de Vic. Per tant, podríem dir que avui ha nascut una Vall Alegre.
10: A la tarda, Francesc Garriga va parlar amb el Manel García, que és professor d'Història a la Universitat de Barcelona, i entre els seus alumnes hi ha el David Muñoz, d'Estopa.
15: I la veritat és que el David Muñoz té una cultura brutal, sí, sí. Brutal. Vull dir, ha llegit moltíssim, se sap la Bíblia de memòria, ha llegit una pila d'autors, i evidentment això fa que participi tantíssim a classe, però sobretot, potser l'experiència més bonica és que ha estat un mes, vull dir, amb els companys, no?, de l'aula, i és que a l'aula hi ha gent que ve de l'institut i, per tant, que han complert 18 anys amb el David. I el David ha anat a les seves festes d'aniversari. Perquè veieu el nivell de proximitat.
10: I més enllà d'aquesta casa, la dosi diària de Federico Jiménez Los Santos, avui amb la seva particular mirada a la visita dels Reis d'Espanya a Ceuta.
16: Vamos a ver si alguien se mete esto en la cabeza. Estamos en guerra. Estamos en guerra. Marruecos nos ha invadido. O sea, hay alguien ahí. Estamos en guerra. En guerra no se actúa como cuando se está en paz. No, pero la diplomacia, métase la diplomacia, como diría un argentino, por el orto.
1: Bueno, veo cómo está Los Santos aquí esta temporada. Los Santos, desperta, fill, una miqueta. Connecta't amb els astres, baixa una miqueta revolucions. Ens esperem de saber quin dia ens espera. Energèticament parlant, ens ho explica la Cristina Borreguera d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
17: Bon dia, matiners. Avui dimecres 14 d'octubre tenim la Lluna transitant pel signe de Sagitari. Una energia que ens desperta les ganes d'aventura, de descobrir coses noves i de sortir una mica de la rutina. I és que Sagitari ens recorda que a vegades, per canviar d'aires, no cal marxar gaire lluny. Potser n'hi ha prou en provar alguna cosa diferent, improvisar un pla o atrevir-nos a fer allò que sempre anem deixant per un altre dia. Així que avui, matiners, si és possible, una mica menys de rutina i una mica més d'aventura. Bon dimecres!
1: I Lara, qui li diem anys i anys per molts anys?
18: Doncs avui felicitem el dissenyador de moda Ralph Lauren. Avui en fa 87. També suma un any més el presentador de televisió Jordi Cruz. Conegut sobretot pel programa de Disney Art Attack. Avui bufa 50 espelmes. I acabem felicitant el cantant i raper Asher.
1: Per què?
18: Amb tot el flow del món, avui celebra que en fa 48. Yo, yo!
1: I cada dia als matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
19: Bon dia, matiners.
0: Judit Nederman, cantant i compositora, té una de les veus més dolces de la música catalana.
19: Una cançó que a mi m'anima molt per començar el dia és Love Theory, del Kirk Franklin, que és un artista de gospel que m'encanta, dels Estats Units. Espero que, ja que us heu llevat tan aviat, us aixequi l'esperit i amunt els cors.
0: Els més matiners.
20: Brothers and sisters, I want to welcome you back to life, back to the one

0: Els matiners. Nosaltres no vam inventar la cafeïna, però la tenim tota.
1: Són 6:15, bon dia, matiners, benvinguts i benvingudes al dimecres 14 d'octubre. Agustí Serrat, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Moment de repassar els titulars d'aquest matí amb l'Agustí. Gabriel Rufián i Ada Colau pressionen Esquerra Republicana perquè arribi a un acord electoral amb els comuns.
2: Sí, ara mateix tots dos són rivals directes per les generals del 29 de novembre, perquè Colau serà la presidenciable del Front Ampli encapçalant la llista per Barcelona, on Rufián liderarà la candidatura dels republicans, que, recordem, col·laboraran amb Podem. En les últimes hores, els dos dirigents han demanat a Esquerra que eviti el xoc electoral signant una entesa també amb els comuns. Rufián ho ha fet amb un missatge a les xarxes i Colau amb un vídeo.
3: Todavía hay tiempo. Que nos sentemos y sigamos hablando. Que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos, y todas debemos estar dispuestas a movernos de nuestras posiciones y hacer lo que sea necesario para conseguir ese objetivo.
2: Esquerra, però, deixa clar que es neguen a renunciar a les seves sigles i també Podem rebutja integrar-se al Front Ampli. Tot plegat s'haurà de resoldre com a màxim divendres, perquè és l'últim dia per registrar coalicions.
1: El govern espanyol qualifica d'extrema gravetat la decisió del Suprem de deixar sense vot més de 160.000 espanyols nacionalitzats a través de la llei de nets.
2: Assumeix, però, que hauran de ser els afectats els que recorrin individualment la suspensió. Haurien d'acreditar que els seus avis van ser exiliats, una situació que veuen molt difícil tant experts com també des del Centre de Descendents d'Espanyols Units. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista a Es Ràdio, ha celebrat, però, la decisió del Suprem.
4: No hay limpieza democrática si no hay limpieza del techo. Pero evidentemente no puede dar la nacionalidad ni se pueden regalar pasaportes a aquellos que no son nietos y a aquellos que no provienen de los exiliados.
2: Per la seva banda, l'advocacia de l'Estat estudia un recurs davant del Constitucional.
1: L'exconseller Toni Comín tornarà a trepitjar Catalunya el dissabte 24 d'octubre al migdia, després de 9 anys d'exili.
2: Ho farà després de creuar a peu la frontera d'un dels colls de la Catalunya del Nord. Ho ha explicat en una carta oberta on diu que és el moment de deixar l'exili. Abans del retorn de Comín, la setmana que ve el Tribunal Suprem ja té previst aplicar-li definitivament l'amnistia a ell i també a l'exconseller Lluís Puig i a l'expresident Carles Puigdemont. El jutge Pablo Llarena comunicarà la decisió entre aquest divendres i dimarts que ve i després la Sala Penal del Suprem firmarà l'arxivament definitiu de la causa.
1: La línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid continua un dia més amb retards importants per l'incendi dilluns d'un comboi a l'altura de Saragossa.
2: Les incidències es mantindran fins que no es pugui retirar el tren sinistrat, perquè els treballs de reparació de la via obliguen a limitar la velocitat a 80 km i a circular per via única en un tram de 25 km. Renfe, de fet, no dona cap data concreta i diu que aquests treballs podrien durar dies. Les operadores Irio i Ouigo ja han cancel·lat per avui 4 i 2 trens, respectivament, en els dos sentits, mentre que Renfe ha modificat els horaris dels combois i diu que informarà individualment els viatgers.
1: El Papa Lleó XIV es recupera de l'operació per extirpar-li un tumor maligne al pulmó.
2: El van intervenir ahir a l'Hospital Gemelli de Roma després que en una revisió rutinària els metges detectessin un nòdul que podia ser cancerós. El Vaticà assegura que la intervenció ha anat segons el que estava previst. Els metges li han extirpat el lòbul inferior del pulmó dret i el mateix comunicat expliquen que les primeres hores de postoperatori també han anat bé. De moment, Lleó XIV continuarà ingressat.
1: L'Associació de Víctimes dels Testimonis de Jehovà reclama justícia per totes les persones que han mort per no haver rebut una transfusió de sang.
2: Ho han denunciat a Catalunya Ràdio després que els sorprengués l'anunci que ha fet els Testimonis de Jehovà, que ara permetran als fidels rebre plasma, plaquetes i glòbuls vermells i blancs. Samuel Ferrando és el president de l'Associació de Víctimes.
5: El que més ens xoca no és que el canvi doctrinal ha vingut, s'ha anunciat en un vídeo d'uns 30 segons, sense cap mena d'autocrítica ni de demanar perdó per res, simplement un canvi més, com que qui anuncia que demà és festa, no? I sense cap tipus de disculpa per les persones que han sofert per aquesta doctrina.
2: De fet, l'organització va arribar a qualificar de màrtirs els fidels que es negaven a rebre transfusions i posaven en risc la seva salut i fins i tot la seva vida. És per això que estudien presentar una demanda col·lectiva.
1: La revista musical Under Rock celebra el seu número 400 amb una edició especial que ha presentat a l'antiga fàbrica d'Am de Barcelona.
2: Recull els 400 millors discos catalans de pop rock del segle XXI presentats en ordre cronològic, des de Rússia, d'Antònia Font, del 2000, fins a Paco de Lux de Triquell del 2025. Tot plegat culmina amb un top 10 dels millors discos, on hi ha Maria Arnal i Marcel Bagés, Els Pets o Manel, i que encapçala el disc Alegria d'Antònia Font.
1: Doncs moltíssimes felicitats a la revista Under Rock per sobreviure en temps complicats per revistes especialitzades. A dormir?
2: Som-hi.
1: Bona nit.
2: Bona nit.
1: Dos quarts de sis del matí, cinc minuts. Moment de saludar la Sílvia Solanes. Bon dia, Sílvia.
6: Hola, bon dia.
1: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
6: Molt bon dia.
1: Amb totes dues fem un cop d'ull a les portades del dia. Avui amb la visita dels Reis a Ceuta.
6: Sí, una visita que apareix a totes les capçaleres d'una manera o altra, ja sigui en foto o amb declaracions. La imatge que més predomina és la dels Reis donant la mà als veïns de Ceuta. La Vanguardia destaca que Felip VI exigeix bona fe al Marroc. El periòdico titula El rei proclama a Ceuta que la sobirania no és negociable.
7: És el mateix destacat que ha triat l'ABC, amb el matís que hi afegeix del nostre país. Diu la sobirania del nostre país no és negociable. Pel que fa a la resta de premsa editada a Madrid, el país destaca aquestes paraules del monarca. No us deixarem sols ni indefensos. I el Mundo es fixa en aquesta frase. La nostra obligació és defensar una part irrenunciable d'Espanya.
6: Qui passa més de puntetes en aquesta visita és l'Ara. Per començar, la foto és una altra. És dels Reis davant un cementiri amb tombes blanques i ho acompanya d'aquest titular. Recorda les víctimes i crida a retornar els migrants.
7: Visita a Ceuta banda. Hi ha altres titulars destacats. El mateix diari Ara destaca que Zelensky alerta que els aliats no van avisar de l'últim atac rus.
6: En clau de precampanya, La Vanguardia titula amb unes paraules d'Alberto Núñez Feijóo. Aquestes: no hi ha netedat democràtica sense netedat del cens.
7: Altres titulars que ens han cridat l'atenció. El periòdico diu que Planeta ultima la compra de Juventud, la històrica editorial de Tintín.
6: I la majoria de portades també recullen l'operació amb èxit del Papa i la remuntada amb golejada ahir del Barça.
1: I avui als diaris hi trobem opinions sobre el funcionament dels trens i també sobre les eleccions del 29N.
7: L'Ara titula l'editorial L'alta velocitat tampoc i diu que tenim dret a imaginar i a exigir una cosa tan senzilla com un país on els trens, tots els trens, funcionin amb puntualitat.
6: I considera que la desafecció ciutadana amb els poders públics té molt a veure amb mancances tan evidents i habituals com el transport públic.
7: El Mundo assenyala que els ciutadans estan farts del mal funcionament dels trens i assegura que això sacseja el PSOE a Catalunya.
6: Diu que el mal funcionament del transport ferroviari hauria de forçar una reacció immediata d'Òscar Puente, més preocupat per les xarxes socials que no pas de buscar solucions efectives.
7: Pel que fa a les eleccions, l'exdiputat d'Esquerra Joan Tardà fa un article al periòdico titulat El costerut camí de la unitat de l'esquerra, en què defensa l'acord dels republicans en Podem per anar junts als comicis.
6: I considera que si al final un acord més ampli no és possible, valdria la pena abandonar arrogàncies i que els dèficits d'entesa no es converteixin en rancor.
7: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, alerta que la bola, la mentida, s'ha convertit en arma electoral.
6: I lamenta, de cara al 29N, la intel·ligència artificial que contribuirà a propagar més que mai, diu, la desinformació.
7: I per la seva part, El País dedica l'editorial a lamentar que els nacionalitzats amb la llei de nets no puguin votar.
6: I recorda que hi ha pocs drets tan sagrats com el vot.
1: Repàs també la premsa digital, aquí no deixen tranquil.
6: Doncs mira, Cristòfol Colom, sí. Ara la Casa Blanca ha llançat un web per homenatjar-lo amb la qualificació literal d'heroi americà original.
1: Mare meva.
6: Sí.
1: Quin 26 coses més bonic, Solana, esclar que sí.
6: El web conté fotografies i gràfics generats amb intel·ligència artificial. Inclou, per exemple, una infografia de la ruta que va seguir la seva expedició el 1499. Trama recuperat l'11 d'octubre com el dia de Colom.
1: Mare meva. El Perú es fixa en els cabells dels alumnes.
6: Sí, la presidenta peruana, Keiko Fujimori, diu que els nens han d'anar amb cabells curts i les nenes tenen prohibit portar-lo massa llarg, tenyir-se'l, maquillar-se o pintar-se les ungles. A més, la mida de les faldilles diu que ha de ser adequada, sense precisar més que és adequada per ella.
1: Però adequada, suposo que, vist el context de la notícia,
6: sí,
1: entenc que
6: per sobre
1: dels genolls, no?
6: Exacte. Diu que l'ordre no només ha de tornar als carrers, sinó també a les aules. Ho recull El País.
1: La notícia que farà saltar del sofà una generació.
6: Reobre el Carme.
1: Ah, no sé si mira, que gaire. Bé!
6: La mítica discoteca, sí, la plaça Reial de Barcelona. Doncs reobre amb vespreig i concerts a la vista. El local torna després de 6 mesos, ara amb uns nous propietaris que en volen conservar l'essència. Darrere hi ha l'equip Magnífico Club. Ho veiem a BTV.
1: I quan falten 2 mesos i mig... que no ho havia llegit sencer. Per Nadal, quan falten 2 mesos i mig per Nadal, sí, ho esteu escoltant bé.
6: Encara que no t'he posat l'amiga.
1: No, ja arribarà, ja arribarà. Que s'està descongelant. Alerta, torrons esgotats?
6: Sí, es van esgotar de seguida a la fira del torró i la xocolata a la Pedra de Gramont. Per posar-hi noms, quins es van esgotar? Doncs mira, Torrons Fèlix va esgotar la seva novetat, que és el torró de Sant Esteve. Que et preguntaràs, torró de Sant Esteve?
1: Sí.
6: Doncs mira, a base de caramel, praliné d'avellana amb xocolata, avellana caramelitzada i tot recobert amb xocolata negra.
1: Bé.
6: Torrons Roig es va quedar sense existències del seu trufat de taronja i Torrons Vicenç va triomfar amb les varietats del torró d'en Nocilla. Llegim el Segre.
1: Gràcies, Sílvia.
6: Vinga.
1: Puja una miqueta, que l'audiència ho agraeix. Home, clar que sí. Bon Nadal des de Catalunya Ràdio.
6: Maria Curta.
1: Vinga. Que hi ha aquí sol a l'estudi fent el pallasso. Vinga, Marta.
8: És que ens encanta el Nadal.
1: No t'agradarà, tu.
6: Ens encanta el Nadal.
1: Unes ganes de que passi, no ni començat, però per sort sí que ens encanta repassar alguns apunts culturals quan falten 5 minuts per 3 quarts de 6. Marta.
6: Mira, avui comencem parlant de teatre perquè ja sabem la llista dels nominats als Premis Butaca. L'amor venia amb taxi de la cubana lidera aquesta llista, opta a 9 premis, mentre que la mort i la primavera de la companyia de dansa La Veronal i El Barquer, dirigida per Julio Manrique, estan nominades en 8 categories. Completen el grup dels muntatges més destacats en aquests premis La Corona d'Espines i Una Festa a Roma, amb 5 nominacions cadascuna, i en la categoria de direcció competeixen noms com Julio Manrique, Clara Segura, Alec Rigola i Xavier Albertí. Els guanyadors se sabran el 23 de novembre. A Canàlies, tampoc deixem de parlar de teatre, perquè avui s'estrena Nosaltres, el sense nom, de la companyia Mos Maiorum, escrita pel gran Joan Llago i dirigida per Irene Utranis. Això és un espectacle que es pot veure al Teatre Texas fins al 13 de desembre, en aquest cas. I avui també comença, doncs, la temporada d'Òpera a Catalunya. El Teatre Municipal La Faràndula de Sabadell comença aquesta temporada d'òpera. També es farà per altres espais i per altres ciutats de Catalunya, una temporada que s'allargarà fins al 30 de maig. I jo te quiero besar.
1: Quina bona notícia que hem tingut.
6: Sí.
1: Que
6: de fet
1: la vam tenir ahir, que ja van anunciar el seu retorn amb un nou disc.
6: Un nou disc i una gira per estadis. A casa nostra apunteu aquesta data, el faran a l'Estadi Olímpic Lluís Companys el proper 18 de juny. I apunteu també aquesta segona data, que és el 17 de novembre, que és quan es podran comprar les entrades.

0: Què toca ara?
1: No ho supero.
2: Quina veu més fineta que té el Macià.
1: Sí.
2: A veure, 3 minuts. Ah, mira, l'Ara ja arriba. Hola, carinyo.
3: Hola.
2: 3 minuts, 3 quarts de 6 del matí. Dada Maria. Maria, bon dia de nou.
4: Molt bon dia.
2: Mentre la Lara s'asseu amb tota la
4: patxorra
2: i tranquil·litat del món. Ai, el cordomí també el dec tenir per aquí, despert.
5: Bon dia.
2: Bon dia. Què tal?
5: Molt bé. Aquí a punt.
1: Cada dia més d'hora, Eloi, tu.
5: Home, sí, jo estic connectat ja des de fa 10 minuts. Ja he escoltat mig programa.
2: Pots confirmar, ja que ets un nou participant, que la Dada Maria és una de les seccions que més t'enganxa d'aquest programa?
5: Home, per favor. No en tinguis cap dubte.
2: Que tingui tothom
5: a part de la meva intervenció.
2: Però què ve primer? La teva intervenció o la Dada Maria?
5: La Dada Maria, la Dada Maria, sens dubte. Jo em llevo per la Dada Maria, no per explicar el temps.
2: Oh, molt bé. Que, per cert, he de dir-te que Francesc Mauri ens ha enviat una nota de veu demanant una cançó, eh? També t'ho dic.
5: De veritat.
2: També t'ho dic. L'escoltarem els propers dies als matiners de Catalunya Ràdio amb una història molt Mauri. Però això serà properament als matiners. Mentrestant, Maria, què?
5: Tinc molt curiositat per saber quina.
4: Al febrer, el llibre més venut a Amazon va ser Devuélveme mi país, ja ho direm bé, del polític d'extrema dreta, Alvise Pérez, que ho celebrava així.
6: El que ya es el libro más vendido en Amazon en España, el más vendido de todo el país en solo 10 horas de salir a la venta, no se puede comprar ni en el Corte Inglés.
4: Doncs bé, ara una anàlisi feta pel diari El País amb l'eina Pangram ha arribat a la conclusió que el 97% d'aquest llibre es va fer amb intel·ligència artificial.
2: Molt bé.
4: I no és l'únic, perquè aquesta mateixa anàlisi ha trobat que hi ha molts altres llibres autopublicats fets a mi. De fet, aquests autopublicats ja sabeu que són els que no passen per una editorial, sinó que tu els pots publicar de manera gratuïta a Amazon. Davant de persones que decideixen autopublicar un llibre, que cada cop són més, hi ha una allau amb aquesta irrupció de la IA, Amazon s'ha vist obligat a posar límits. Per això avui us pregunto...
5: Això serà complicat.
2: Això és pitjor que la final de l'1-2-3.
4: Amb la Ruperta.
2: A veure, oients dels matiners, també alerta que us animem a participar al programa, eh? Pregunta de la Dada Maria d'avui.
4: Quants llibres, com a màxim, pot autopublicar-se un autor a Amazon cada setmana?
2: A veure, quants llibres es pot autopublicar una persona a Amazon per setmana?
4: Exacte. Jo ara deixo publicar un llibre, però em posen un límit.
2: Doncs jo dic que 5.
1: Mira, no he dit 5, però direm 3.
2: Marta Viana diu 3.
0: Jo 10.
2: Lara diu 10. Cordomí?
5: Jo dic 1.
2: És que la pregunta és...
5: No pots autopublicar-te més d'un llibre a la setmana.
2: Escolta'm, però coneixent a Amazon, ja t'ho dic ara, ells deuen buscar la pela. Macià. Macià Closes diu 4. Avui, diguem que tenim ja un grup reduït de 1, 3, 4, 5, que és Cordomí, Marta, Macià, Canalies, i després Lara va per lliure i s'anima.
0: No té cap sentit,
2: dient 10. I la Dada Maria d'avui la guanya...
4: Hola, Cordomí!
2: Uau! A veure...
4: Són dos, podem quedar, que guanyava s'aproximava més persones
2: que hi havia
4: empat, mira, la cosa és que des del setembre Amazon deixa que els autors s'autopubliquin 2 llibres a la setmana. Són 2 per format, és a dir, digital, també portada tova o portada dura, però s'entén que és de la mateixa obra, d'acord? Llavors, fa 2 anys, quan va començar a establir els límits, es podien publicar fins a 3 llibres al dia, o sigui, tu imagina't. Després, l'Ara no anava tan malament perquè van rebaixar el llindar fins a 10 llibres a la setmana, i ara veiem que hi ha molta gent que fa llibres com xurros, amb això de la intel·ligència artificial, doncs han tornat a rebaixar el límit a 2 a la setmana, però clar, si tu comptes, això són 100 llibres
2: imagina't,
4: a l'any.
2: Imagina't.
4: I pot crear 100 llibres a l'any.
2: Home, molt bé, Cordomí, molt afinadet això avui, eh?
5: Què et sembla? Aquí anem a comptar maneres ja, eh?
2: Sí, veig que jo porto una ratxa bastant horrorosa a la Dada Maria, m'estic començant a decebre una mica amb mi mateix.
1: No, home, no.
2: És que no em foto ni una allò, de veritat.
4: L'Ala ja em porta 2, eh? Tinc el recompte.
2: Ah, tens recompte,
4: mira, eh? Mira, Lara, 8. Marta, 7.
1: Ui!
4: Canalia, 5. Macià, 4. Eloi, 2.
2: Bueno.
4: I després els artistes convidats que he tingut.
2: Sí, ens enllacen últimament.
4: No sé què li deu estar passant.
2: Sí, aniran passant. Gràcies, Maria.
4: Fins ara.
2: Fins ara. 3 quarts de 6 del matí, pràcticament 2 minuts. Avui als matiners tenim un val per 2 persones per l'obra Panorama des del pont, que podreu veure al Teatre Goya de Barcelona. Les funcions seran del 16 d'octubre al 29 de novembre i, vaja, pràcticament, per no dir específicament, es retrata amb una força dramàtica extraordinària els conflictes més profunds de l'ésser humà. Panorama des del pont, al Teatre Goya, si voleu aconseguir aquestes entrades. I, home, de pas saludar-nos, 93207474. Maiol Roger, bon dia de nou. A veure, un moment, Maiol Roger, bon dia.
7: Bon dia.
2: Ara sí, 13 minuts, les 6 del matí. A partir de les 6 engega el matí de Catalunya Ràdio.
7: Avui pendents de les protestes dels pagesos, que comencen a arrencar 6:45 des de diferents punts del país. També li preguntarem per les seves demandes al conseller de Presidència, Albert Dalmau. A l'Àgora repassarem els moviments a l'esquerra, entre Front Ampli, Esquerra i Podem, que està la cosa interessant i calenteta. Després, entrevista als germans Adrià, Ferran i Albert Adrià. I atenció, farem Àgora Esportiva també, que el Barça va guanyar, és necessari, tele i sèries. I atenció a la pregunta, perquè hi ha eleccions el 29 de novembre, però t'has preguntat mai com es governen els animals? Si el rei Lleó té una monarquia parlamentària o no? Doncs avui Evelyn Segura, la nostra experta en benestar animal, ens ho respon al matí.
2: Home, alguna jerarquia és el món animal, hi ha d'haver, no?
7: Sí, si n'hi ha entre els humans que a vegades no tenim, no tenim més instint que el més bàsic, doncs també n'hi ha el món animal, ja t'ho avanço.
2: Doncs vinga, us escoltarem com sempre a partir de les 6. Gràcies, Maiol.
7: Fins ara.
2: Fins ara.
8: Truca'ns en directe. 93-201-7474.
9: No me quiere llamar, que por que me llamo usted a mí.
2: Ja hi tornem a ser.
10: 11a temporada del Tot Costa.
11: Por qué? Por qué?
2: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
10: Nova temporada amb els vells clàssics.
11: No sé si son muy simpáticos. No sé.
8: Tot Costa, de dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
11: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
8: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
12: Hem decidit que a partir d'ara farem realitat el teu somni i la tarda de Catalunya Ràdio tornem a començar en anglès. Vertex. A point where two or more lines...
0: No.
12: Welcome to the best hour of the day. It's 4 o'clock. This is Francesc Garriga.
13: It's the moment to believe in the project.
12: Mira quina sintonia que ens hem fet. A la intel·ligència artificial li han dit que convertís en anglès la nostra sintonia.
8: The Afternoon of Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
13: Believe me, I don't understand anything. Maybe it's my person.

0: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: I aquest home del temps té un nom i el sap tothom. Eloi Cordomí, bon dia de nou.
2: Bon dia, bona hora.
1: Escolta'm, què, quin dia ens espera per avui? Que he sortit de casa, almenys arran del litoral, he pensat, quina bona temperatura, és la temperatura perfecta que m'agradaria tenir tot l'any.
2: Ets el meu termòmetre, eh? Al matí sí, una mica percebo les sensacions que té la gent gràcies als teus comentaris.
1: Veus?
2: Em va molt bé, això.
1: Molt bé, doncs jo seré el teu termòmetre baròmetre.
2: Mira, sí, les temperatures encara són molt suaus, són molt semblants a les d'ahir. Sí que han baixat un palet, potser en alguns llocs de l'interior, perquè no hi ha tants núvols, però encara continuem amb bancs de boira o núvols baixos al centre de Catalunya, també en alguns llocs del prelitoral, no tan abundants com els d'ahir. I avui serà un dia de sol, un altre dia de sol, amb algunes capes de núvols prims que ens aniran creuant, alguns núvolets que al migdia poden aparèixer al litoral i prelitoral, sense precipitacions, i tot plegat amb temperatures que tornaran a enfilar-se més o menys com ahir, en general les màximes de 24 a 26 i les més altes més de 28, potser 30 graus al sud de Catalunya. Però hi ha previsió de canvis. Canvis que ens arriben coincidint amb el cap de setmana, amb una dana, una depressió aïllada a nivells alts, que provocarà segurament un episodi de pluges que poden arribar a ser abundants. Així que aquests dies probablement estarem distrets una altra vegada.
1: Aprofitem doncs aquestes bones temperatures, perquè com ens acabes de dir, el cap de setmana hi ha aquest gir inesperat de temperatures.
2: I abans encara pujarà una miqueta més. Divendres pujarà una mica més. Va, gaudeix-les.
1: Ho gaudirem. Una abraçada, Eloi.
2: Fins ara.
1: Fins demà, adéu.
0: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
1: Res em fa més feliç que ens truqueu en directe al 93207474. Ens encanta escoltar els oients matiners i, sobretot, regalar teatre, perquè és el regal perfecte i és tan fàcil, només cal que entreu a regalateatre.cat i d'aquesta manera fareu feliç aquella persona que tant estimeu. I és per això que avui, des de Regalar Teatre, us convidem a anar a veure Panorama des del Pont al Teatre Goya de Barcelona. Recordeu, funcions del 16 d'octubre al 29 de novembre. Si ens truqueu, teniu l'opció d'emportar-vos aquest parell d'entrades que, escolta'm, per començar el dia no està gens malament. Saludo aquestes hores del matí en Marc. Molt bon dia, Marc.
3: Hola, bon dia.
1: Com estàs, tal, Marc?
3: Molt bé,
1: i tu?
3: Molt bé, molt bé.
1: Des d'on ens truques, Marc?
3: De Tiana.
1: Des de Tiana.
3: Correcte.
1: Tan bonica la població de Tiana.
3: Molt bé, sí, sí.
1: Teniu allà aquell casino que es menja fantàstic, el casino de Tiana.
3: Exacte, el casino, el casal...
1: El casal, tot, és una meravella, Tiana. I escolta'm, què fas d'espera aquestes hores, Marc?
3: Pues mira, cap a la feina.
1: Cap a la feina, de què treballes?
3: Doncs portem una empresa metal·lúrgica aquí al Vallès.
1: Molt bé, i fins a quina hora tens previst treballar?
3: Pues a les dues i quart, com a molt, ja pleguem i cap a casa.
1: Bé, un bon horari, no, suposo, Marc?
3: Sí, perquè si vaig al crossfit al migdia i després ja buscar els nens i tota la pesca.
1: Tens tot el dia ben organitzat, pel que veig.
3: Exacte.
1: Doncs a veure si ho acabem de reblar amb aquest parell d'entrades per anar a veure Panorama des del Pont. Marc, t'envio una abraçada.
3: Ojalà. Vinga, va, gràcies, noi.
1: Que vagi molt bé, tens el número 1. Adéu, adéu.
3: Ja, adéu.
1: Qui tinc per aquí? Tinc el Guim? Guim, bon dia.
4: Bon dia.
1: En Guim, ell va insistint, que això és meravellós, no? T'ho diu, jo ho vaig intentant. Va, això està bé, Guim. Qüestió d'insistència, a vegades, és com millor surten les coses.
4: Sí, sí.
1: Doncs, Guim, no, vaig a saludar altres oients, perquè tu ja et coneixem, amb el teu permís. Et dic que tens el número 2 i a veure si tens sort.
4: Molt bé.
1: D'acord, Guim? Que vagi molt bé. Adéu. I acabo saludant a la Gemma. Gemma, bon dia.
5: Bon dia.
1: Què tal, Gemma?
5: Bon dia.
1: Va bé el matí?
5: Va bé. Ja acabada, ja va.
1: Tot i així et veig optimista, Gemma?
5: Sí, ja estem a dimecres. Ja està.
1: Aquesta setmana ha passat curta, demà dijous, ja tornem a tenir el cap de setmana aquí, hauríem de treballar tots de dimarts a divendres i la vida seria més fàcil.
5: Sí, seria tot més fàcil, la veritat és que sí.
1: Clar que sí. Doncs escolta'm, Gemma, a veure si la fem una mica més fàcil amb aquest parell d'entrades per anar a veure Panorama des del Pont.
5: Perfecte, moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé, Gemma.
5: Adéu,
1: bon dia. Ai, és el nou èxit de Bruno Mars. No sé si ja heu tingut ocasió d'escoltar-lo. Es diu On My Soul. Evidentment està inclòs en el seu àlbum de retorn titulat The Romantic, un àlbum que es va publicar el 27 de febrer d'aquest any. Si no la coneixeu, als propers minuts, ell és el protagonista dels matiners. Bruno Mars.

0: Els més matiners.
1: I sol el ritme carregat de Bruno Mars, que ens empenja pràcticament fins les 6 del matí. Com cada dia abans d'acabar, toca saber quina reflexió va acabar ahir la nit l'Agnès Marquès després de presentar, evidentment, el Catalunya Nit. Bon dia, Agnès.
2: Bon dia, matiners. Com esteu? Mireu, jo del Catalunya Nit d'aquest dimarts, amb el que em quedo és, novament, amb les reflexions del Roman Urús, que és el nostre expert en intel·ligència artificial i que, a partir del pas que ha fet Giorgia Meloni de registrar la seva veu i la seva imatge, ens ha explicat que al final, com que entrem en un nou univers amb la intel·ligència artificial, tots plegats acabarem registrant la nostra veu i la nostra imatge per tal de protegir-nos de que ningú altre la faci servir. És ben bé el món al revés, perquè el que és ben estrany és que sense el consentiment d'algú tu puguis utilitzar la seva veu, la seva imatge, la seva identitat digital, segons a tu et sembli. Au, que vagi bé, vinga, ja és dimecres. Bon dia.
1: Doncs d'aquesta manera acabava ahir l'Agnès Marquès al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio. I ara mateix és a punt d'arrencar l'actualitat amb el Matí de Catalunya Ràdio i Ricard Ostrell, a qui saludo ara mateix. Bon dia, Ostrell.
3: Hola.
1: Què
3: bon
1: tal?
3: Dia, bon dia. Molt bé.
1: Com sempre, ets la meva mà innocent.
3: A veure.
1: Un número de l'1 al 3, estimat Ostrell.
3: L'1.
1: El número 1, doncs mira, el Marc de Tiana se'n va cap al teatre gràcies a la innocència de l'Ostrell. Escolta'm, per cert, avui, entre d'altres, el conseller sí. de Presidència, l'Albert Dalmau, sí. també pendents de les protestes dels pagesos.
3: I la mobilitat. La mobilitat també serà un tema important avui, perquè estarem pendents del que passi encara,
1: sí,
3: encara amb els trens, i també per amb la mobilitat pel que fa a les carreteres, perquè si diverses columnes de tractors surten des de primera hora cap a Barcelona, doncs veurem què és el que passa també a les carreteres.
1: Algun dia hauríem de provar allò de la paciència de la gent, perquè crec que últimament els usuaris en general tenen una paciència sí. de quilòmetres, eh?
3: Són molt resilients, els catalans.
1: Exactament.
3: Si no estaríem aguantant.
1: Exacte.
3: Segons quines aventures a Rodalies, per exemple.
1: Una de Rodalies és que és un xou.
3: S'ha de viure en positiu.
1: Ah, això sempre.
3: És una aventura.
1: Sempre.
3: Quan surts de casa, però no quan tornaràs.
1: Exacte. Doncs ens agafarem aquest dimecres com una aventura.
3: Vinga, fins
1: que
3: ara.
1: Que vagi bé l'aventura, Ostrell. Bon programa. L'actualitat arrenca ara mateix al Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. I tornem demà.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Hola, senyor López, com estem? Escolta'm una cosa. Ahir al Rambla vam fer un mes ja, un mes de programa. Hem fitxat no sé quants ramblers que ens expliquen coses i l'equip em deia, escolta'm, i el Sergi? Dic, bueno, doncs ja li enviarem un missatge, no sé, igual està rodant pel món, aquest home, com que tant està a França com a Madrid, com aquí, com fent coses, o igual no, eh? Igual estàs tranquil·lament a Vilanova menjant-te unes gambes. Però en qualsevol cas volíem saber què és de la teva vida, què estàs fent, i com et va. I a més, avui també sorties a la conversa perquè estem intentant localitzar algú que ens digui una mica que, quina cara ha de tenir un dolent, ha de tenir algú que fa por. I hem anat a petar a l'estudi d'efectes especials que us va fer el Fauno, pel Laberinto del Fauno, per aquella pel·lícula que, ostres, avui he buscat a Viquipèdia i fa 20 anys ja del papelón aquell del Capitán Vidal. En fi, bueno, tot aquest rotllo per dir-te que volem saber com estàs. Va, explica'ns com et va la vida. Una abraçada.
1: Iep, què dius, Morgades? Escolta'm una cosa, doncs mira, la vida, com va la vida? Doncs mira, ara precisament estic a Brussel·les, capital de Bèlgica. Estic aquí perquè estic fent promo

0: més que persisteix, insisteix i resisteix, i fa un concert. I el Borja Peralba li fa de taloner, i jo sortiré amb el Borja Peralba a llegir un poema del Bukowski, bueno, una cosa d'aquestes. Després passo per París el dilluns i faig doblatge, post-sincronització, alguns ADRs, n'hi diuen, o sigui, veus de frases curtetes que falten a una pel·lícula que està muntant, que es diu La Balena, i baixo un cotxe cap a Vilanova. Vull dir, això és la meva... Aquesta és la meva actualitat, ja ho veus, amunt i avall com els saltimbanquins. Salut, salut, salut, petons.
1: Sí, digui.
2: Amb la Conxita Català, si us plau.
1: Sí, servidora, amb qui parlo?
2: Hola, Conxita, mira, em dic Anna Morgades Valldosera, que el cognom de la mare s'ha de lluir. Que t'enxampo en un bon moment.
1: Ai, Anna Morgades, amunt com les vaques, eh? M'agrada que em truquis, però quina il·lusió, escolta, cada tarda us escolto, la Rambla 54, felicitats pel programa!
2: Ai, Conxita, moltes gràcies, jo t'anava a dir que et trucava des del Rambla 54 de la xarxa, perquè ja saps que la teva neboda, la Gisela Puntí, que és una de les companyes de producció del programa, doncs treballa amb nosaltres. I ella m'ha dit
1: sí,
2: que...
1: Sí, sí, molt maca la Gisela, molt maca, em fa visites molt sovint, sí.
2: Molt, molt, molt maca i molt eficient. I ella m'ha dit que has escrit un llibre que està molt bé, sobretot amb aquests temps d'incertesa que ara estem vivint.
1: Sí, sí, bueno, he escrit un llibre, una mica de la meva experiència de vida. Vaig dir, escolta, jo he vingut aquí a la vida, tinc el llamado, sento que jo haig d'ajudar amb alguna cosa, i amb tota la meva experiència, doncs he escrit un llibre. Sí, per ajudar una mica la gent i pels despistats que hi han, que he pogut una mica seguir la vida o donar-los una mica de llum, saps?
2: Ja. Yeah. I com es diu aquest llibre, Conxita? De què va?
1: Mira, es diu Ara sí, amb admiració, eh? Amb majúscula, allò. Ara sí!
2: Ara sí que sí.
1: Ara sí, per què? Sí, ara sí que sí. Perquè és com un cant a la vida de l'ara i aquí, eh? La vida s'ha de dir sí, sí a la vida encara que passin coses. Perquè a la vida a mi m'han passat moltes coses, eh, Anna? Com a tu, com a tothom, com a l'Arnau, com a l'Ivan, el Francesc, que són els tècnics, com a l'Ai, a tothom li passen coses.
2: Veig que la Gisela et té ben informada, eh, de l'equip del Rambla 54.
1: Que us escolto cada tarda, sí, cada tarda, ja com m'ho va dir. Diu, ara estaré al Rambla 54, i jo cada tarda, a les 4, tu em connecto, i us escolto, sou com de la família, com que ella està amb nosaltres. I tal, és com si formessiu part, també. Un dia vindreu a berenar a casa, no patiu, ja us convidaré.
2: Ah, eh? Molt bé, molt bé, molt bé.
1: El que et deia, el llibre és una mica això, experiència personal, mira, de coses que m'han passat i que m'han anat sortint, perquè a vegades tot se'n va en orri i dius, cap on tiro ara? Doncs mira, aquesta llum, el que he fet, és una mica ajudar la gent, sí.
2: Doncs és prou necessari, eh, en el temps que estem vivint. Posa'm un exemple d'algun moment que hagis dit, ostres, ara no sé cap on te tiro.
1: Mira, doncs quan em va deixar l'Andreu. Ara ens posem tristos, però sempre hi era, sempre estava al meu costat, fent-me companyia, i ara cantava com els àngels, i de la nit al dia, caput, va deixar de piular. Sí, el canyet. I hi ha gent que deia, ai, em fas un gramatge, no? El canari, que és que l'Andreu, escolta'm, és que no era només un canari, era part de la vida, saps? I la gent, ui, sí, quin cap d'avall. I amb això em va anar molt bé. Vaig començar a meditar, vaig entrar al món del tantra, vaig fins i tot fer una cosa de ayahuasca. Sí, obrir la finestra, obrir les mires, Anna. I em va anar bé. I tota aquesta experiència m'ha curtit, tu. I ara penso, saps què? Ho puc compartir amb la gent, però no et pensis, jo no només he publicat un llibre, que això ja està bé, no? Ofereixo tallers individuals i grupals perquè la gent pugui trobar el seu camí de vida, sí.
2: Molt bé, pugui trobar el seu Andreu si l'ha perdut, no?
1: Clar, és això. Jo sempre ho faig amb l'Andreu, eh? I va marxar per sempre estar present.
2: Per tant, podríem dir que vas una mica a la recerca de l'espiritualitat, no? A veure si t'haurà acabat copiant la Rosalia.
1: Ah, bueno, jo això ho pensava, molt ben vist, Anna, jo això ho pensava l'altre dia, vaig pensar, mira, escolta'm, jo penso que fa alguna cosa li ha arribat segur, saps? O la seva àvia, o vés a saber. Perquè, clar, a la vida ens hem d'aferrar amb alguna cosa. I la Rosalia també s'hi ha aferrat. Molt bé, eh? Perquè la Rosalia, després del tra-tra, ho demà ha anat evolucionant, i la nena ho fa molt bé, eh? Jo l'escolto a casa, eh? La Rosalia m'agrada, eh? Les lletres.
2: Sí?
1: I els seus sols i els seus espectacles, i tant. Sí. És molt bona.
2: I ara mateix, la Conxita Català, a què està aferrada? Després

0: de totes aquestes proves que has fet de diferents meditacions, ayahuasques i coses diverses?
1: Doncs mira, primera, aferrada al vostre programa, cada tarda a les 4 per mi és com qui fa el rosari. Cada tarda a les 4, Rambla 54, amunt i avall. Cada tarda, tu. No sé per què no treballeu dissabtes i diumenges, que també l'escoltaria.
0: No donis idees.
1: Això és un aferrament que tinc. I després l'altre és una mica l'ara i aquí. El viure, a mi m'agrada viure la natura, observar. Jo què sé, hi havia la torta ara fa un moment. Pues mirar-la, com vola, com piula, és tot això, com cau la fulla del terra. Aquest punt que hi ha vegades em diuen, ui, ets com un huracà. Sí. Però un huracà és de la calma, també, saps? Conchita, és de poder observar això, eh?
0: Conchita, i a banda del llibre, ens deies que fas tallers i expliques, de fet, el contingut, totes aquestes experiències teves, com has anat de superació, també les expliques en directe als escenaris, no?
1: Sí, vaig estar rodant per tot Catalunya amb l'espectacle Ara Sí, i el que feia era això, era un monòleg d'una hora, que al final també interactuava amb el públic, explicant tota la meva vida, tota aquesta recerca, perquè jo crec que ho haig de ser això. Això és com un servei a la humanitat. Jo vaig sentir el llamada, em va entrar dins i vaig veure que jo estava per fer això. Com tu estàs per fer ràdio, doncs el mateix. Jo estic per fer això, per comunicar-me, per poder arribar a la gent. I l'espectacle era això, explicar una mica a la gent. Hi havia molta gent que a partir d'aleshores se'ls obria un món. Hi havia gent que s'apuntava als tallers, hi havia gent que se comprava el llibre i a cada nit abans de dormir feien un petó al llibre i els hi enviava l'energia.
0: Molt bé, escolta'm, i si volem venir a escoltar-te, si l'oient diu, escolta'm, jo vull anar a veure què m'explica la Conchita Català, tens algun bolo d'aquests a la vista?
1: Ah, mira, bolo no és... El que vaig és que me'n aniré a veure al mercat el Festival Internacional de Pallassos de Cornellà, aquest que té bastanta solera, em van dir, escolta'm, que vindries? I vaig dir, bueno, ja vindré, va, no patiu. On voleu que vingui? Em van dir, el 23 d'octubre al mercat de Marsans. I vaig dir, perfecte, doncs estaré allà passejant a les 10:30 i fins em sembla a la 1 del migdia xerrant amb la gent dels mercats. Perquè a mi m'agrada això, eh? M'agrada la gent del mercat, la gent que parli de la seva vida. Aquests són els que m'agrada tocar de prop a prop, saps? Així que, bueno, estaré allà, amb la peixatera, amb la carnissera, amb tots plegats.
0: Doncs escolta'm, ho deixem dit perquè l'oient no s'ho perdi. 23 d'octubre, Mercat Marsans, de 11:45 a les 12 a Cornellà, és això, eh?
1: Allà a Cornellà estaré, sí, pot ser que allarguem més, eh? Ai, espera, para, Anna, que arriba la nebudeta! Ai, nena!
0: La Gisela!
1: Has pensat que no venies avui? Mira, us la deixo a vosaltres, si voleu, eh?
0: Ah, doncs...
1: Us saluda!
0: Molt bé, moltes gràcies, Conchita, una abraçada molt forta.
1: De res, ja us aniré escoltant, que m'encanteu. Felicitats pel programa, m'encanta d'això.
0: Gràcies.
1: Escolta.
0: Sí.
1: Ara ja ho veig, que ho han rodat una mica la Conchita, no?
0: Sí, l'hem trucada avui. El que no sabia és que tu venies a veure-la.
1: Bueno, jo de tant en tant, avui que tenia festa, que dic, mira, avui no treballo, sempre vinc a veure-la una miqueta. Dos cops a la setmana així sempre ens trobem, comentem. Bueno, és fan, no sé si us ho ha dit.
0: Sí, ens ho ha dit,
1: programa, eh?
0: ens ho ha dit molt i ens ha deixat aquí estarrufats com a gallines, a tots. Bueno,
1: ara dir, fa un resum del que he escoltat, bueno, un xoc, sí.
0: Molt bé. I com va aquest dia de festa, Gisela? Trobem a faltar, eh?
1: Home, bé, tranquil·leta, sí, organitzant una mica, venen dies de més atabalamenta, però bé, no em queixo.
0: Escolta'm una cosa, nosaltres volíem parlar d'aquesta, no en diré afició, perquè gairebé és una segona professió teva, aquests espectacles d'humor i clown que fas. D'on va venir això, Gisela?
1: Mira, jo això de petita ja m'agradava molt el teatre, sempre he estat vinculada amb el teatre, de ben petiteta, sempre feia xous ja a casa, val? I mai, o sigui, sempre el meu cap no deixa, i ara en tinc 48, i no deixa de crear i imaginar, o sigui, com altres mons, altres personatges, mira... I vaig passar de fer teatre, després vaig passar a fer performance teatral, bastant vinculades a la poesia, i d'aquí vaig anar a parar al clown, que em va agradar perquè, clar, des de l'humor pots arribar molt lluny, riure't de moltes coses realment molt profundes i treure una mica el drama, però tocar la gent. I va venir així, o sigui, una cosa va portar l'altra, i vaig començar-me a formar amb diferent gent vinculada al món del clown, i em va agradar molt, la veritat.
0: Amb grans noms, Amb grans noms, perquè jo he llegit una mica la teva biografia i déu-n'hi-do, jo no en sé gaire de clown, però algun em sonava, eh?
1: Sí, sí, vaig tenir la sort de treballar amb el Django Edwards, l'Eric Devon, que vaig anar a Menorca a fer un estàs, la Gardi Hutter, que ara la tindreu al Festival Internacional de Cornellà i també està al Festival de Pallasses, que també és molt bona, la Fanny Giró, la Virginia Mata, o sigui, realment m'he anat formant perquè no hi ha una formació establerta. O sigui, has d'anar tu ideant una mica, dir, mira, aquest fa un estàs d'una setmana, doncs vaig allà a aprendre aquesta tècnica i entre aquesta tècnica i l'altra doncs, crearé el meu clown, saps? Però sí, sí, i ara, de fet, en res, també marxo al Festival de Pallasses a aprendre a caure, que això és important a la vida, no?
0: Sí, molt. Com...
1: Sí, ens ajuda a aprendre caigudes, però físiques, eh? Vull dir, realment, sí, sí. Ja us diré com va la cosa, espero no arribar amb la cama trencada, saps?
0: Esperem que no, eh? Escolta'm una cosa, i enmig de tota aquesta formació de clown apareix la tieta, aquesta Conxita Català, que és un personatge, jo t'he de dir que a mi m'ha recordat molt a les Tresines, potser un punt d'aquells personatges que feia la Llull Bertran, una mica també sí, aquell sí. Angelines dels companys de RAC1, dels Oscars, no?
1: Totalment, sí, sí. Jo he begut i veia a casa i m'encantaven les Tresines, la Llull Bertran, i totes elles pues, m'han anat no, calant, m'han anat calant. I la Conxita va sorgir jugant, o sigui, jugant, creant personatges, i vaig començar-lo a presentar en diferents cabarets, que són espectacles de 5-10 minuts, i vaig començar a jugar amb la Conxita, que al principi ja va començar com molt elegant, però potser no era tan elegant com ara, no? I ha anat canviant. I la vaig anar provant, després quan va haver-hi la pandèmia vaig fer com una secció també que em van demanar a la xarxa d'un programa que fes una secció diària, i després d'això vaig dir, mira, vull fer alguna cosa més, vull dir, a banda de fer una secció de 10 minuts, vull fer un espectacle d'una hora, que dius, qui em demana a mi posar-me en això, que és una feinada, i després vaig dir, vale, necessito algú que em dirigeixi unes mirades externes, algú que em vegi des de fora, perquè si no és molt complicat poder-te dirigir. I aquí va venir la recerca de qui ho pot fer, qui ho pot fer, parlant amb pallasses, amigues, que he vist treballs que m'han agradat molt, i m'han dit, el Pep Vila és ideal per treballar el personatge. I aquí va venir la direcció d'ell, va ser un any i mig treballant amb aquest espectacle d'una hora d'aquest monòleg, i vaig aprendre molt, molt, molt, moltíssim, i va ser una experiència. O sigui, cada dia que pujaves a l'escenari era diferent i va ser molt bonic tot el procés de la Conxita. Jo li tinc molt de carinyo, l'estimo, la Conxita.
0: La tieta, no?
1: Totalment, sí, sí, sí. Totalment.
0: I aquesta imatge de la Conxita, tu deies, clar, estem a la ràdio, la gent no et pot veure, però és una senyora així com les dantes, que es diuen, vestit jaqueta, perles al coll,
1: sí.
0: No? Unes ulleres immenses, aquell pentinat crepat així tan característic. Aquesta imatge, com hi arribes aquí? És una cosa del Pep? És una cosa teva? Heu caminat conjuntament?
1: Jo crec que jo vaig arribar ja, tenia un traje però no ens encaixava. Jo sempre pensava en un traje fosc, però vam passar, em vaig trobar el traje clar i és graciós perquè el traje és clar, és cru, però té com és de cerc, com si diguéssim, o sigui, té un punt que el dibuix és de cerc, o sigui, no és un traje clàssic, té un punt ja trencador. I vaig dir, aquest és ideal, saps? I aquí vam anar treballant sobre el traje, de fet, tots els assajos m'he de posar el traje perquè el Pep no et deixa treballar sense traje.
0: Clar, o sigui, per posar-te en situació.
1: El traje
0: suar. Clar, clar.
1: Sí, totalment. O sigui, havia d'anar totalment de Conxita, sempre, saps?
0: I el que té una història... Sempre... Ai, perdó, digues.
1: Digues, no. I sempre és el traje, perquè jo pensava, bueno, tindrà diferents vestuaris. I ella em va dir, no, el personatge ha de tenir el traje. Després potser canviar els detalls i coses, però que la gent veurà i diran la Conxita, saps? I realment va passar això. O sigui, ha passat això. La Conxita, la gent ja la veuen i la veuen amb el traje jaqueta de color cru, saps?
0: I he llegit que el que té una història curiosa és la perruca.
1: Ai, sí, la perruca. És que és molt graciós. O sigui, aquesta perruca... Jo a casa sempre he comprat perruques, he tingut perruques. Un dia parlant amb la meva mare, diu, ai, jo tinc una perruca i tal, me l'ensenyo i dic, però si és perfecta aquesta perruca, que és la que porto amb la Conxita. I aquesta perruca és d'ella quan era jove, que estudiava a Barcelona, que es va tallar molt els cabells, i en aquella època era més fàcil comprar perruques, que eren a un altre preu, no com ara, i es va comprar la perruca perquè venien a veure els seus pares. I aquesta perruca, clar, té història i té molts anys, que jo després l'he utilitzat i l'he portat com a Conxita, saps?
0: Doncs és una història ben bonica, no? La perruca de la mare que ha acabat en el cap de la tieta.
1: En el cap de la tieta i a dalt dels escenaris, sí, sí, és boníssim.
0: Doncs...
1: Tot queda en família, ja ho veus, ara. Ja. També, bueno, el retoc, també s'ha de dir que el retoc del traje de la Conxita català també l'ha fet la meva mare, o sigui, que vull dir, tot queda en família, sí, sí.
0: Doncs molt bonica aquesta història. Gisela, escolta, moltíssimes gràcies. Dóna-li les gràcies a la tieta per haver parlat amb nosaltres. Que segueixi escoltant-nos.
1: Ara us hi donaré, que veig que està preparant el berenar, ara us hi donaré.
0: Doncs que segueixi sent un oient tan fidel i, escolta'm, el dia que ens digui, venim a berenar, eh?
1: Perfecte, convidats el teu.
0: Una abraçada a totes dues.
1: Adéu. Gràcies. Adéu, que vagi bé.
2: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.

0: escoltou Rambla 54 a Ràdio Sant Cugat.
1: Hang on, Little Tomato, resisteix, petit tomàquet. És una bona banda sonora per la història que avui ens porta la Carme Reverte. És, efectivament, la història d'un tomàquet resistent. És el tomàquet mandó, una varietat que semblava condemnada a desaparèixer, però que avui es torna a conrear als camps de Collserola. La Carme n'és una autèntica fan i avui ens porta doncs, un dels protagonistes d'aquesta història de tomàquets. Carme, ben tornada. Qui tens amb tu avui per ramblejar amb nosaltres?
2: Hola, Anna. Doncs, efectivament, sóc una fan i t'asseguro que el dia que els tastis tu també ho seràs, eh? T'ho asseguro.
1: Sí, a mi, jo sóc força fan dels tomàquets en general, si tenen gust de tomàquet.
2: Doncs diguem. Aquest és... està assegurat. Ja t'ho dic. Mira, m'acompanya a l'estudi el Pol Domènech, que és enginyer agrònom i un dels pagesos que ha conreat el tomàquet mandó a Collserola. Pol, com estàs?
3: Molt bé, bona tarda i gràcies per convidar-me.
2: Escolta, quina història hi ha darrere d'aquest tomàquet que ens hem de remuntar a una llavor que algú va conservar en el seu moment, no?
3: Sí, exacte. És un tomàquet autòcton d'aquí a Collserola que feia potser 100 anys o així que es cultivava i es cultivava a diverses masies bastant per consum propi i bueno, Damià Gimbernet de Can Mandó va ser qui va guardar en un pot les llavors i després de 60-70 anys les va treure altre cop i hem començat a recuperar-lo.
1: Pol, i aquestes llavors que es devien conservar molt bé, no? Realment, com estaven? Què us va fer pensar? Escolta, val la pena intentar, a partir d'una llavor que està guardada dins un pot de fa 60 anys? És que em sembla una història fabulosa.
3: Sí, bueno, el Damià Gimbernet és molt friqui d'això, de guardar totes les llavors, i de fet en aquests últims anys s'ha perdut una mica la variabilitat genètica de totes aquestes llavors autòctones, que moltes vegades no són tan fàcilment conservables, diguéssim, o potser visualment no són tan maques, cosa que el tomàquet mandó sí que ho és, de maco i de conservable. Però s'ha tendit a que millori la producció i el postcollita en general, en totes les fruites i verdures. Llavors, tota aquesta variabilitat genètica, totes aquestes varietats antigues, doncs en algun lloc s'han de guardar i és un tresor, no? I al final aquests tresors de tant en tant surten. Anem provant moltes varietats i anem provant moltes coses que es feien, a veure si en aquests temps moderns i en aquests mons ràpids que tenim ara, doncs ja encaix, no? I la sorpresa ha sigut que amb el tomàquet mandó n'hi ha hagut.
1: I un cop preneu la decisió de, sí, aquesta llavor anem a provar-ho, quin procés se segueix amb aquestes llavors fins a aconseguir doncs, que el tomàquet torni a ser el mandó que coneixien els avantpassats? Es planta sí, i prou o com va això?
3: No, hi ha hagut molta feina al darrere, hi ha moltes persones implicades, hi ha hagut pues, confiança i generositat entre nosaltres i això ha sigut també una de les coses que ha donat l'èxit, no, de tomàquet. El punt inicial és que la varietat ja era bona, no? Llavors, el 2014, Damià Gimbernet les va proporcionar al Parc de Collserola perquè a veure si des del parc tenien capacitat de promocionar i de fer que els pagesos tornem a tenir una mica de sentit, no? Aquí a prop de Barcelona, ja que ens havíem quedat una mica fora de lloc, sense saber massa bé què fer o quin paper havíem de jugar, ja que tots els productes que fèiem o que hem fet pues es troben al supermercat d'una altra manera, més fàcil. Llavors era trobar algun producte de valor afegit i que el consumidor final pues, l'apreciés. I això és el que està passant amb el tomàquet. Com deia, el 2014 el Damià Gimbernet el va portar al Parc de Collserola. Des del Parc de Collserola ho van traspassar a la Fundació Miquel Agustí amb el Joan Casals, que ho comanda, i va ajudar a estabilitzar la llavor. Això vol dir que dintre del tomàquet hi ha molta variabilitat. Llavors el que es va fer és un procés de selecció natural, que senzillament és plantar totes les llavors que teníem i extreure pues, les 10 plantes millors, no? I d'aquí multiplicar-les per tenir com una varietat més estable, més homogènia.
2: Tinc entès, Pol, que és un tomàquet delicat, que dona més feina que altres varietats, que s'ha de cuidar, que s'ha de mimar. Què significa cultivar el mandó a Collserola? Quines condicions requereix?
3: Sí, és delicat. S'ha de ser molt bon pagès, diguéssim, per poder fer més d'un quilo i mig, dos quilos per planta de tomàquet mandó. Això vol dir que una varietat tradicional, convencional, avui en dia pots estar fent 10, 15 quilos per planta. Aquesta, al ser varietat antiga, produeix menys, tot i que el que m'agrada explicar és que un tomàquet té gust de 10 tomàquets, no? Perquè està
2: és
3: més
2: poder
3: concentrat. Exacte. Llavors, amb aquest clima una mica canviant, amb aquesta calor que hem tingut aquest estiu, doncs ens fa d'anar de bòlit, no? Ja que al matí és una cosa, al migdia és una altra, la nit és una altra, i hi ha com pues que hi hem d'estar molt a sobre.
2: O sigui que és un tomàquet que dona menys rendiment, que la temporada a més és curta, 3 mesos, una pell molt fina. Quina producció es pot arribar a fer a Collserola per temporada?
3: Sí, l'altre dia vam fer una estimació fins a unes 20 tonelades. El tema és que el rendiment, com deia, és un quilo i mig per planta, així que estem plantant això, 20-25 mil tomaqueres.
2: Per tant, és una aposta que feu perquè sou uns romàntics, no?
3: Sí,
2: bueno, en el fons.
3: Bueno, perquè veiem que la gent li agrada, i és un miracle, no?, que tornem a fer un producte diferent del que puguis trobar a un supermercat i que tornem a ser una mica importants o que la gent apreci el que fem. Mm.
1: Carme, Pol, fa una estona que parlem d'aquest tomàquet, del tomàquet mandó. La Carme fa temps que me'n parla, Pol, t'ho he de dir. Però jo, que encara no l'he tastat, com m'explicaríeu en paraules la diferència que hi ha entre un tomàquet normal, bon tomàquet, no una cosa d'aquestes que a vegades mosseguem del súper, que és por expan i no te gusta res, entre un bon tomàquet de pagès i aquest tomàquet mandó?
3: Doncs té un gust com els d'abans, així és ràpid d'entendre, uh-huh. Té poques llavors i té unes característiques organolèptiques molt, molt completes, diguéssim, no? Per la boca passen tots els àcids, tots els sucres i és molt com molt complet, jo li diria, i sobretot es distingeix molt ràpid dels altres, no? Un cop el proves, jo el que veig amb els clients, no, que tenim, és que es tornen una mica addictes. Ja després és com vull mandó, i de fet li diem mandó de Collserola, vale? El cognom és important.
1: Pol, i com es consumeix més aquest tomàquet? Perquè tot el que m'estàs explicant, jo m'imagino una fantàstica amanida de tomàquet, no? M'imagino que se l'ha de tocar poc.
3: Sí, exacte. En fresc ja està, només tallat a rodanxes, una mica d'oli i sal, i n'hi ha prou. I, de fet, són molts que per sopar és el nostre sopar de l'estiu.
2: Està boníssim, Anna. És supercarnós, és saborós, és el que deia el Pol, és que té gust a tomàquets. No, a tomàquet no, a 10 tomàquets, no, perquè
3: exacte,
2: té una potència que és molt bèstia. Pol, què heu hagut d'aprendre i què heu hagut de modificar al camp perquè aquesta varietat recuperada es converteixi en un cultiu estable? Ara portem uns anys, no?, però això ha d'anar creixent.
3: Sí, exacte. Ens anem fent amics, vale?, amb la tomaquera, amb la varietat de tomàquet mandó de Collserola, i aquell principi no aconseguíem tenir el rendiment que tenim ara. El repte és augmentar una mica el rendiment sense perdre el gust que té, perquè és com la vinya, no? Si produeix poc i està molt putejat el cultiu, llavors el gust és més bo. Si li dones les condicions òptimes, potser fas més quilos, però perds gust. Llavors, aquí és el repte que tenim, no?, de conservar el gust, sobretot, que és la cosa bona que té aquest tomàquet, ja que sabem que mai farem molts quilos. El que hem hagut d'aprendre és tornar a fer de pagès, perquè sembla que no, però fa 30 o 40 anys que aquí a prop no tenim gaire referents de fer de pagès. Llavors, sempre és intuir el que passarà i no que passi, perquè quan ja ha passat ja fas tard, així que és veure el que necessitarà la planta demà per començar-li a donar avui. Si no, quan t'ho demana ja fas tard, no? Jo, personalment, en el meu... a l'hort, no?, que tenim a Can Domènec, a casa, hem hagut de posar unes sondes a 20 centímetres i a 40 centímetres per tornar a aprendre a regar, no? Perquè és a l'estiu, és superexigent amb aigua, però no li pots donar massa ni massa poc, li has de donar la justa. I sembla fàcil, però no ho és. Gens.
2: Sembla fàcil, sí.
1: Escolta'm, i no sé si heu hagut també de reaprendre la distribució d'abans, la distribució de proximitat, perquè parlem, pel que m'esteu dient, d'un tomàquet molt delicat, per tant, molt enllà no se'n deu poder anar, no? O com va la distribució? On es consumeix més aquest tomàquet?
3: Sí, exacte. Els mercats, no?, d'aquí Sant Cugat, fins i tot Barcelona, no?, el mercat de Galvany, el mercat del Ninot, hem arribat. Després, aquest primer any sí que hem anat fins a la Costa Brava, hi ha hagut alguns restaurants d'allà que n'han consumit. Però sí, ha de ser collit al matí, de fet a les 6 del matí comencem a collir, s'encaixa i al migdia ja comencem a distribuir-lo i a l'endemà, com a molt, ja se'l comencen a menjar la gent.
2: Anna, ja no parlem només d'una llavor recuperada, d'aquesta història que ens explicava el Pol, sinó d'un projecte que implica la pagesia, els restaurants, els consumidors. Us convidem, si voleu, ho podeu aprofitar, a la Fira del Tomàquet Mandó, però encara falten uns mesos, Es fa cada primer cap de setmana de setembre des del 2022, aquí a Sant Cugat, i sou convidats.
1: M'ho apunto a l'agenda, perquè...
2: Sí, apunta't. Ja hem fet tard, perquè ara ja no queda Mandó, a no ser que sigui tomàquet fregit, perquè han fet uns potets, no?, em deia
3: exacte,
2: el Pol abans.
3: Exacte, conserva, tomàquet triturat, natural, sofregit i marmelada.
1: Ostres, i això encara es pot trobar a les botigues?
3: Perquè sí,
1: exacte. Que, em sembla que agafaré els ferrocarrils i vindré fins a Sant Cugat,
2: Sí, sí, però jo crec que el primer que hauria de fer és tastar-lo
1: fresc,
2: cru. Sí,
3: exacte.
2: Clar. Pol, què creus que dirien els avantpassats de Can Mandó si veiessin què heu fet amb aquesta llavor?
3: Doncs, bueno, estarien superil·lusionats, no? Jo ara mateix, mira, quasi m'emociono també perquè... Després de molts anys de no tenir rumb, doncs ara almenys hi ha un rumb i sabem que fent aquest cultiu podem seguir vivint de pagès o intentar-ho i que es tanca el cercle, no? Que produïm, es venem i la gent s'alegra i donem felicitat, no? Que al final això és el que omple, no?, com a persona, veure que la gent aprecia el que fas i bueno, tornar a que la pagesia tingui un paper dintre de la societat, no? Sembla que comprar a l'altra punta del món i no tenir relació amb els veïns pues, hagi sigut normal, però ens hem despistat. Ens hem despistat i hem de tornar a produir, a gestionar el territori, ja sigui per prevenció d'incendis, per biodiversitat, per paisatge. Cuidar l'entorn ens farà millor poble i millors persones.
2: Anna, t'he de dir que el Pol té altres projectes.
1: Ah,
2: i
1: sí?
2: Si vols, qualsevol altre dia podem parlar de burros. De burros a Collserola.
1: Ostres, i tant,
3: no? Exacte, sí.
2: Sí?
1: Doncs
2: parlant
1: apuntat.
2: De paisatge.
1: Apuntat, sí, apuntat. Sí. Ja ens has venut el tema, ja estem buscant un dia. Arnau, apunta. Feia molt que no ho deia, Pol, m'encanta el teu missatge. Moltíssimes gràcies per venir fins al Rambla 54 a explicar-nos-el, a posar-nos en context aquest tomàquet mandó que m'ha fet una salivera. Sort que no fa gaire que he dinat, perquè si no... gràcies a la Carme també, vindré a tastar-lo, ja sé que m'he d'esperar al setembre, però m'ho apunto a l'agenda. Una abraçada a tots dos i fins molt aviat amb els burros,
2: A tu, gràcies. Gràcies, Anna.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
4: Som-hi, Marga, quan vulguis.
5: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
4: Pots dir meua,
5: Vale. Jo escolto Rambla 54 a la meua ràdio local.
4: Perfecte. Molt bé.
6: La moto.
7: A la Plana Ràdio també escoltem Rambla 54.

0: Espanya han llegat la mot. Quin orgasme sideral! És com si d'un glob en fes.
1: A molta gent li agrada anar amb moto, com el nostre Ivan, que avui no la pot agafar per grip. Una abraçada, crac, cuida't molt i torna aviat. Però més enllà de transportar-se com fa ell o de fer-li una cançó com l'enyorat Pere Tàpies, hi ha gent a qui la moto els ha marcat tant que les ha acabat col·leccionant. I aquest seria el cas del veí de Santa Bàrbara que avui la Tere Giné porta a ramblejar amb nosaltres. Oi, Tere, ben tornada.
2: Gràcies, Anna. Per cert, m'han encantat aquests tomàquets mandó i ja tinc ganes d'anar al mercat a comprar-ne, eh?
1: Sí, eh? Haurem de fer una excursió l'any que ve, el mes de setembre, una excursió tots a Sant Cugat a tastar aquests tomàquets de Collserola.
2: Bueno, pues ara anem a parlar d'una altra afició, eh? Avui et porto un home, l'Àngel Fibla, que viu aquí a Santa Bàrbara i és un apassionat de les motos des de que va fer 16 anys i que son pare li va regalar una Derby Antorcha. Àngel, benvingut al programa. Això és així, no?
3: Sí, així mateix, així mateix. Gràcies per portar-me aquí al programa, a vosaltres.
2: Què tenia aquella moto, Àngel, per atrapar-te tant?
3: Bueno, aquella moto, als anys 60, l'època dels 60-65, va ser la moto de moda, que tots els joves volíem tindre. I jo vaig tindre la sort que el meu pare me la va comprar. Llavors jo la vaig ficar en marxa, vaig muntar pel carrer principal del poble, que hi estaven totes les xiques, perquè als tards, quan plegaven de treballar, ens reuníem tots els xics i les xiques a la plaça del poble. Jo vaig tindre una sensació tan gran, muntant en la moto aquella pel centre del poble, totes les xiques me miraven, xiques i xics, claro, me miraven, que això no he sentit mai en cap... Mira que he tingut molts cotxes, però mai aquella sensació, encara puc sentir, a vegades, quan munto en una Iguala, me transporto als 16 anys i sento hasta l'olor que feia l'aire del carrer.
1: Àngel, veig que recordes cada detall, per petitet que fos, d'aquell primer dia amb la Derby Antorcha, eh?
3: Bore, mare, sí, correcte.
1: I llavors, molts anys després, sí, un dia et jubiles, no?
3: Sí.
1: Recordes
3: sí,
1: aquell
3: sí.
1: regal del pare i tots aquests moments que ens descrius amb tanta fruïció i comences una col·lecció que em diu la Tere que és un autèntic temple del motor català.
3: Sí, bueno, jo sóc un col·leccionista nato, tinc moltes col·leccions, però vaig dir, bueno, jo vull tornar a ser jove i tornar a tindre la Derby que tenia, desgraciadament no és la mateixa que tenia, perquè, clar, passat molts anys es va perdre, però vaig aconseguir-ne una d'igualeta. Mm-hmm. La vaig restaurar, la vaig arreglar, i, bueno, la vaig tindre arreglada, que costa un temps arreglar-la, restaurar-la, no és una qüestió de dies, és qüestió de mesos. I el vaig acabar i vaig dir, ui, que bonica que ha quedat. Però ara resulta que és l'Antorcha, ara està la Gran Esport, ara està la F4, la Turbo, la no sé què, i en fi, he aconseguit tindre una 60 i pico i encara en tinc 2 o 3 més per restaurar.
2: Mm-hmm. Imagina't, Anna, quina passió. Mira, per a tu i per a qui mos escolta, vos puc explicar que al taller exposició de l'Àngel hi ha una 60 de motos Derby meticulosament restaurades i que, a més, és una de les col·leccions, Àngel, més importants del país. No siguis modest, és així.
3: Sí, bueno, almenys a les comarques nostres no hi ha ningú que tingui una col·lecció. Hi ha molta gent que tenen motos, però tenen una Voltaco, una Montesa, una Ossa, no sé, però tots són derbis.
1: I per què tot és derbi?
3: Perquè és la moto de la meva joventut. Els joves no podíem accedir a Voltacos i motos d'aquesta categoria perquè eren matriculades i grans, no? La Derby era un ciclomotor que es podia aconseguir sense carnet, sense inclús ni seguro ni res. En un permís de l'Ajuntament podia circular. I llavors tots els joves volíem tindre una Derby. És que va ser el boom. Se van fer més de 500.000 unitats en tota Espanya. La Derby va ser el boom. De lo progrés, lo canvi de Catalunya i del resto d'Espanya, claro, per supuesto.
1: I és que hi va haver un temps, els més joves no ho saben, però hi va haver un temps en què a Catalunya hi havia moltíssima indústria del motor i molt bona, molt puntera. Tu has apuntat abans les Voltaco, les Osses, les Derby, òbviament.
3: Sí, claro, és que Derby era un senyor que li diuen Simó Rabassa i Senglar, aquí a Mollet del Vallès, que era un senyor que restaurava bicicletes, un taller de bicicletes. I a aquest home se li va ocorrir ficar un motor en una bicicleta, perquè si tu lliges la paraula Derby, vol dir derivado de bicicleta.
1: Ah, jo no ho sabia, això.
3: Sí, si escrius la paraula derbi, veuràs que posa derbi derivado de bicicleta. Llavors, aquest home va inventar la derbi i li va posar el nom de Flama. Però en aquella època, en l'època del senyor Franco, en aquella època no va caure bé a certes persones, no va caure bé el sol de Flama, i el van fer canviar per Antorxa. Per Antorxa. Mm-hmm. I va ser
1: del senyor Franco, li direm senyor per dir-li alguna cosa, eh?
3: Sí, bueno, perdó, no sé.
1: No, bueno, tranquil, però, no passa res. No els agradava la paraula Flama.
3: Sí, no els agradava. Jo encara en vaig aconseguir-ne una que ara posava Flama.
2: Veus?
3: Sí.
2: Anna, és que l'Àngel és un llibre obert, no?
3: Sí.
2: I a mi m'agradaria també saber una mica quan vas començar a acumular i a restaurar motos a casa, una mica què és el que et va dir la gent del teu voltant, Àngel, què dient?
3: Bueno, ells ja saben que jo sóc un col·leccionista nato. Ells ja saben, bueno, me dient que no estava molt bé, que estava una mica malament, però ara se n'han donat compte que és una col·lecció molt bonica i venen i coneix tothom. Ahir mateix vaig anar a almorzar al Delta amb uns amics i hi havia una gent al costat almorzant, no sé d'enteren, però me se va quedar mirant, diu, tu ets el de les derbis.
1: Ostres!
3: I així, doncs, tothom me coneix. Per això, sí.
1: Àngel, i aquestes derbis, com les aconsegueixes? És fàcil de localitzar una moto antiga d'aquestes? On s'ha d'anar?
3: Al principi t'he comentat que se'n van fer 500.000 unitats en tot lo nacionals, en tot això. Però, clar, han passat molts anys, la gent se n'ha desfet, s'han fet malbé, i llavors s'han de buscar molt. Per internet, per Wallapop, etc. Has d'anar buscant este model, a la millor este model, este senyor lo tenia, però ja no el té, inclús he fet de dos motos, n'he fet una. És una mica complicat, no és fàcil, eh?
1: Una història, ni alguna, deia, sí, que tingui una història curiosa o especial al darrere, o que t'hagi estat especialment complicada d'aconseguir.
3: Bueno, les complicades d'aconseguir, que eren les motos que el meu pare... Bueno, que els joves no podíem dormir per la nit. Les motos que no podíem dormir els joves per la nit se diuen 74 Gran Sport. Uh-huh. Això va ser un èxit total. El que passa que eren una miqueta més cares, s'havien de matricular, bueno, era una matrícula senzilla, però ells s'havien de matricular, llavors corrien molt, eren motos que se passaven de 100 per hora. Llavors els pares no te la compraven. Primera, que valia una miqueta més diners, i segona, que els pares no te la volien comprar perquè devien dir això antes d'anar a treballar a la construcció, a treballar al camp, antes d'anar. I no te la compraven.
2: Àngel, i per cert, la teua preferida quina era de totes aquestes que tens guardades?
3: Bueno, la meva preferida sempre serà la Gran Sport, perquè era la que mon pare no me va voler comprar. Uh-huh. I me vaig conformar en l'Antorxa.
2: Clar.
3: En l'Antorxa. Vale, però les preferides són les primeres que van sortir a principis dels anys 60, finals dels anys 50, que es diuen Paleta. Però no es diuen Paleta. Paleta era un sobrenom que li va posar la gent. Quan la immigració del sud a Catalunya, del sud d'Espanya, va vindre a Catalunya, la gent normalment treballaven a la construcció. Llavors, el primer que feien, després de fer-se una casita, per poder muntar la família, comprar-se una motico per ir al treball. Uh-huh. Llavors, anaven a treballar i feien, me'n vaig a treballar d'albanyil. I els que estaven allí feien, no, albanyil aquí no, tienes que dir Paleta. Així t'has comprat una derbi per ir a fer de paleta. Sí, per ir a fer de paleta. I llavors ells mateixos, a Catalunya, esta moto se la coneix com la derbi paleta. Per aquest motiu, perquè el banyil i ells diuen paleta.
2: Sí.
1: Àngel,
3: Té aquesta història, que molta gent no la sap, perquè hi ha molta gent que diuen, a totes les diuen paleta. Ui, paleta. No, paleta només són estes. Són les primeres que era derbi a seques. Ni derbi Antorxa, ni derbi campiona, ni supercampiona, ni tricampiona. No, era derbi i ells hi van posar el sobrenom de paleta. I avui en dia, si vols aconseguir una moto com esta, encara que vagis a Madrid, Sevilla, el que sigui, no diràs derbi albanyil, perquè diran, quina és esta moto? Diran paleta. Va,
1: doncs apuntada aquesta història, estic descobrint coses fascinants de les derbi, eh?
3: Vale,
1: Àngel, una cosa, dime. Algun model que se't resisteixi, aprofitant que estem a la ràdio, a veure si fem la màgia, hi ha alguna moto que l'Àngel vulgui, que encara no l'hagi trobat, i que puguem fer una crida a veure si trobem algú que tingui aquesta moto?
3: Sí, n'hi ha un parell.
1: Doncs vinga.
3: N'hi ha un parell, que una es diu la Junior. La Junior, que és en quadro, diguéssim, de dona. Pensa que en aquella època les dones no anaven en pantalons. En quadro de dona i en motor de marxes, la Junior. Uh-huh. I en acabat hi ha una que també està, és super, super difícil, que em suposo que estarà per aquí a Girona, algun museu o alguna cosa, que es diu la Derbi Pirineus.
2: Àngel, jo no sé si això mos ho xerraràs o no, però amb tantes motos aquí, en el tema de comprar-les, restaurar-les, t'hi hauràs deixat un dineral, no?
3: Bueno, el cas és que jo no conto res. No conto. No conto. Compro, però no sumo. Si jo me tornaria loco.
1: Però sí, amb temps sí que ens pots dir què trigues a restaurar tot això.
3: Ara en tinc dos, que les començo a restaurar-les ara, s'ha de fer el motor, s'ha de mirar això, s'ha de mirar allò, i he dit que a vegades me toca comprar-ne una per de dos fer-ne una. Perquè és que recanvis és una mica complicat trobar recanvis. És més fàcil trobar una moto que està ja per a llançar, que està al desguàs, que a la millor en 100 euros te la donaran, i d'allí pots aprofitar peces i inclús pots guardar-ne per a pròximes motos.
2: Uh-huh. Anna, has de saber que la col·lecció d'Àngel, si vols venir aquí a Santa Bàrbara, és una col·lecció que es pot visitar, eh? Àngel, tu atens aquí a la gent,
3: sí,
2: és una exposició que està oberta al públic.
3: Gratuït, estic en col·laboració amb l'Ajuntament, vull dir que no hi ha cap problema.
1: Doncs escolta'm, a l'audiència, dos coses. Els amants de la Derbi poden anar a Santa Bàrbara a visitar la col·lecció. I els que conservin alguna moto antiga en un racó, en un graig, si és una Junior o una Derbi Pirineus, si us plau, truqueu a l'Àngel. Sí. Àngel Tere, seriosament, molt interessant aquesta història de la col·lecció de derbis de Santa Bàrbara. Ivan, si ens escoltes, tu que ets motorista, doncs ja saps. Una abraçada a tots dos, Àngel i Tere, gràcies, moltes gràcies per obrir-nos la porta d'aquest taller tan especial, i fins aviat a tots dos.
2: Moltes gràcies, Anna.
3: Vale, moltes gràcies. Sí.

0: Vale, Paola, primer nom del programa, no?
1: Vale, Rambla 54.
0: Ara, potser una definició pel programa.
1: Rambla 54 és el millor programa.
0: I què escoltes?
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Es nota, que et creus la ràdio local. Jo crec que això està superbé, no?
1: Genial.
2: Si hi ha una cosa en la que estan d'acord tots els veïns del barri de l'estació a Sallent és que la vida que hi havia allà no es trobava a cap altre lloc. De fet, això que sentíem ara de fons era el que se sentia al barri, el so de quan tots els veïns s'ajuntaven al carrer. Era un lloc de classe obrera amb unes 200 famílies i molta, molta vida al carrer. Ho explica un dels veïns, l'Àngel López.
3: Com el barri que hi havia aquí, no hi ha lloc. Ni ara ni abans, perquè a Sallent també hi havia barris, però no es vivia com aquí a l'estació, no? Que eren tots una pinya, es coneixien tots, i bueno, aquí la canalla sortia al carrer sense cap pare ni res. El que teníem aquí, un cop ho hem perdut, ja no ho hem tingut enlloc.
2: Un lloc on no feia falta marxar del barri per trobar res, perquè hi havia de tot, com un poble petit. Ho explica la Yolanda López, que va viure la seva infantesa al barri.
4: Sorties sol al carrer des de que tenies, no sé, 8 anys. Anaves a comprar aquí a Cal Ramon, a la botiga, anaves a buscar la teva amiga del costat a tocar-li el timbre i venies a la plaça a jugar i ja sabies que a l'hora de sopar havies d'anar a casa i ja està. I clar, això com a nen, una nena petita et dona molta llibertat i t'ho passes molt bé.
2: Les primeres alarmes van aparèixer en forma d'esquerdes. Al principi, però, els veïns no li van donar gaire importància. Pensaven que eren problemes en la construcció de les cases o en els seus fonaments, perquè en general eren cases que s'havien construït ells mateixos. Al cap d'un temps, però, el problema es van estenent i els veïns van començar a buscar respostes, tal com expliquen el mateix Àngel López i el José Carlos Rodríguez.
3: La gent, bueno, aquella casa és que se la va fent ells. No té fonaments, l'han fet d'aquella manera, li treien importància, no? Vull dir, només ha sigut allò. Bueno.
5: Sí, tenien com cares que tenien un evident... Podies ficar la mà... Vull dir, no dormien a l'habitació de matrimoni, doncs no entraven perquè les veia una... i que ficaven la mà. I tu ho veies, clar, tu des de fora veies aquesta esquerda i dius, uau.
2: Perquè els fessin cas va caldre molta pressió per part del veïnat, que es va organitzar per trobar respostes i solucions. Un periple que es va anar allargant durant anys, durant els quals el terra s'anava enfonsant cada vegada més. L'angoixa va créixer tant que s'arribava a parlar o a preparar un pla d'evacuació extrem.
4: Bueno, vivíem amb una maleta que li dèiem la maleta de sortir corrents, perquè vam fer un pla d'evacuació. I et recomanaven tenir una maleteta amb les coses bàsiques per si de cop en 5 minuts et deien has de marxar.
6: Documentació més important.
5: En la boca, no? Vull dir, en la boca.
6: Una muda.
5: Cap a l'institut. Sí.
3: Per si passés alguna cosa que quedés identificat, dic jo.
2: A sota del barri hi havia una antiga mina de sal. Amb els anys, l'aigua del riu s'havia anat filtrant cap a sota terra i havia començat a fondre la sal. Això va fer que el subsol s'anés buidant i quedessin grans forats. Sense cap suport a sota, el terra de sobre va començar a cedir, que era on hi havia les cases, i enfonsar-se fent sortir les esquerdes, els edificis, i tot això va anar passant fins que, llavors, al cap d'uns anys, els hi va arribar l'ordre de marxar de manera directa. A la família López Silvestre els van avisar que havien d'abandonar casa seva un dia de desembre a les portes de Nadal i només tenien un mes per fer les maletes.
3: Ens ho van dir allà i jo quan vaig arribar a casa pues li vaig dir en un mes hem de ser fora. Això sí que va ser dur, perquè aquell Nadal va ser una merda.
6: Nosotros hasta vimos caer la casa nuestra. Sí. Vinimos al entierro de un vecino y cuando pasamos, nos íbamos por allí y pensamos, uy, ¿cuánto humo sale de ahí? No era humo, era el polvo de la casa que la estaban tirando.
2: Així doncs van haver d'empaquetar tota una vida a només 30 dies, sent una família de 6 persones i sense saber on anirien a parar ni si els mobles els cabrien en lloc. Moltes coses van anar a parar a un contenidor de la Generalitat on s'hi van passar un any sencer. Per molts, tal com ens explica la família, aquella mudança a contrarrellotge va ser dura.
6: realidad la mudanza hubo que hacer repartición, esto que vaya al suyo, esto que vaya al nuestro, esto no sabemos, que al trastero, a mí me volvieron loca. Y dijo, señora, ¿esto dónde va? Bueno, yo acabé con un ataque de nervios. Aquella noche nos acostamos, vamos, pero llorando, ¿eh?
3: La gente que vivía allá gran, que vivía amb 86 años, esta pena, pues a mí que a mi casa le van a...
6: Mi padre porque... tuvo muchos problemas de estómago, sí. Había llevado a 1000 médicos y no tenía nada, solo tenía... Los nervios se le habían cogido, pero bueno, no podía comer nada, todo lo sentaba mal.
2: Fins i tot després de marxar, tornar a entrar al barri per recollir les últimes pertinences requeria un control estricte. Però davant de la pèrdua de la casa on havíem viscut sempre, hi havia qui s'aferrava a l'únic que es podia guardar, que era la memòria i les fotografies de tota la vida.
6: A mí me gustan mucho las fotografías. En mi casa había muchas fotos de aquellas blanco y negro, antiguas, y yo, para mí eso era... Y yo me entretuve en escanearlas todas y las puse en CDs, que no ocupan nada.
4: Y a la mochila de Sortir Corrents teníamos un mundo de CDs amb las fotos.
6: Si pierdo un mueble, si puedo me compraré uno, y si no puedo no me compraré ninguno. Si pierdo otra cosa material, no sé cómo decirte, pero esos recuerdos, para mí, si los pierdes, no te queda nada.

0: sabrà sense res i et sentiràs estrany com l'anyell que ja no té bastó.
1: Amb els anys, les cases es van enderrocar i avui al barri de l'estació són carrers buits amb herba que creix per l'asfalt i diverses persones que hi passegen el gos. El que era la plaça del barri només hi queden els bancs i alguns fanals que ara ja fa anys que no fan llum.
2: Però tu passes pel barri i dius, i això? I aquests carrers, vull dir, clar, dius, bueno, aquí hi hauria, però no li dones cap, no li donaries cap, però dius, això no és normal, no és normal.
1: Tot i que molts veïns van reallotjar-se prop del barri, tant a Sallent com a Manresa, el vincle comunitari es va anar trencant. Tot i això, alguns veïns del barri, els més joves, s'han encarregat de fer fotos, documentals i guardar testimonis per mantenir viu el record de l'estació.
2: I el que queda és la feina que hem pogut fer, i ja dic, i ara sent com molt egoista, eh? Jo vaig fer per poder tornar, al final és un regal i un record, perquè si no és això, és que no... Però el dia que no hi hagi i res d'això, doncs, bueno, doncs ja està, és la història, pura història. Per la pluja de l'hivern

0: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Rambla 53 a la meva ràdio local.
0: 54.
1: Ah, 54, has dit 54. Crec que has dit 53.
0: Crec que m'hagi equivocat.
1: Rambla 53 a la meva ràdio local.
2: 54. Crec que ho hem de tornar a fer.
0: Vale, va, un altre cop.
1: Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Perfecte.
3: Continguts en xarxa.

0: de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat.
1: Avui va de misteris al tren. Porto't un tema molt captivador per la nostra imaginació, els misteris al tren. I és que no hi ha res com un tren que avança entre paisatges foscos amb el so constant de les vies per crear un ambient de misteri. Qui no ha sentit alguna vegada la màgia d'un viatge en tren, on sembla que qualsevol cosa pot passar? Les novel·les, el cinema i la creativitat han trobat en els trens un lloc perfecte per inspirar històries plenes d'intriga i suspens. I parlant de misteris, no podem evitar mencionar l'obra per excel·lència dels trens, L'assassinat a l'Orient Express de l'Agatha Christie. Aquesta història ens transporta a un tren de luxe, travessant Europa, on un grup de passatgers queda atrapat enmig d'una tempesta de neu. I és aquí on es produeix un assassinat. I l'enigma es va desplegant mentre el tren avança cap a la seva destinació. Cada passatger té la seva història, les seves motivacions, i el tren es converteix en un microcosmos ple de secrets que es van revelant poc a poc. La novel·la, com les diverses adaptacions cinematogràfiques, ens fa sentir que un tren pot ser el lloc perfecte per deixar volar la imaginació i perdre's en una història plena de girs i sorpreses. Els trens tenen una cosa especial que desperta la creativitat. Són espais en moviment, on viatgem a un altre lloc, però també a altres mons dins la nostra ment. Pensa en les pel·lícules com La màgica aventura del Polar Express, on un nen descobreix la màgia del Nadal durant un viatge en tren cap al Pol Nord. És com si dins un tren tot pogués passar, perquè és un espai fora del temps, on els viatgers comparteixen unes hores en un lloc tancat, però amb mil històries per descobrir. A més, no hi ha res com un trajecte llarg en tren per despertar la creativitat. T'asseus, et deixes portar pel ritme de les vies i la ment comença a divagar. Potser t'imagines històries dels altres passatgers, crees diàlegs imaginaris o simplement et deixes endur per la inspiració que porten els paisatges que van passant per la finestra. És com si cada estació fos una nova pàgina d'un llibre. Així que un viatge en tren no és només anar d'un lloc a un altre. És un moment per crear, per imaginar i per deixar que la màgia dels misteris et porti on mai hauries pensat arribar.

0: La xarxa de comunicació local.
1: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
2: Com s'aguanten els habitants de l'altra banda de la Terra? La Terra té forma esfèrica i, vista des de l'espai, podria semblar que els habitants de l'hemisferi sud, els australians, per exemple, podrien caure cap avall, cap a l'espai. Aquesta és una pregunta que ens fan sovint els nens més petits i, de fet, és una pregunta ben lògica. La veritat és que tot i tothom cau cap avall. La qüestió és, què vol dir cap avall per cada un de nosaltres? Caiem perquè la força de gravetat ens empeny, però la força de gravetat és deguda a la massa de la Terra i sempre apunta cap al seu centre. Així doncs, des de qualsevol punt de la superfície terrestre, la força va cap al Terra, mai cap al cel. És impossible que els habitants de l'altra banda de la Terra surtin disparats cap amunt. És molt difícil sortir de la Terra. Cal fer molta força cap enfora per vèncer la gravetat terrestre. Fins que no es van fabricar coets prou potents, no es va aconseguir. Si ens fixem en la forma dels coets, són verticals i molt allargats. Doncs penseu que el 90% dels coets estan plens de combustible i quan s'engeguen tenen una potència descomunal. Són les màquines més potents que hem fabricat els humans. Una vegada han sortit de la Terra, moure's per l'espai ja és molt més fàcil. Allí, amb una petita potència, ja es poden moure perfectament.
0: Continguts en xarxa. La xarxa de comunicació local.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb els singles de Afropop emergent, en els quals participa Fatoumata Diawara. Seguim amb els nous singles del nou disc de Nalua Kayano. Descobrim el duo també portuguès Bandua, recomanem el concert de Songo i Blues a Barcelona i tenim un record pel rei del calipso Mighty Sparrow. Tot això com sempre aquí a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Unió de Pagesos convoca aquest dimecres una tracturada a Barcelona per denunciar la crisi que viu el sector, sobretot per l'encariment del gasoil. El sindicat ha mobilitzat una vintena de columnes que ja avancen des de diferents punts del país amb l'objectiu de protagonitzar una marxa que confluirà a les 12 del migdia a la delegació del govern i que desembocarà fins a les portes del Palau de la Generalitat. Un recorregut en què previsiblement es tornarà a col·lapsar la ciutat i quedarà alterada també la circulació a altres artèries de comunicació de Catalunya. Jordi Castellnou, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Camp, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
2: La baixada de preus que tenim al sector agrari, això ja fa temps que va, i l'augment de costos que tenim en aquests moments, com he dit, i del gasoil, vull dir, això és insostenible, vull dir, és que no es pot sortir ni a treballar, com aquell que diu. També hem de tindre clar, doncs, que això no es guanyarà avui solament anar a Barcelona i no tornarem amb la feina feta, vull dir, això ho tenim clar i el sector agrari ho ha de tindre clar, que les coses s'aconsegueixen lluitant i darrere d'un dia a l'altre.
1: De seguida tornarem a establir connexió amb alguns d'aquests indrets per on avança la marxa de tractors cap a Barcelona. Abans, al punt de les 8 del matí, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres, 14 d'octubre. S'intensifica l'estira i arronsa a l'esquerra del PSOE a menys de 3 dies perquè es tanqui el termini per presentar coalicions. El Front Ampli, amb Ada Colau al capdavant, continua allargant la mà a Podem, que insisteix en la seva aliança amb Esquerra Republicana, liderada per Gabriel Rufián. El politòleg i analista de dades, Xavier Calafat, ha parlat al Notícies en xarxa de la forta penalització en escons que patirà l'esquerra en cas de concórrer dividida a les urnes.
3: Si l'esquerra del PSOE acudeix dividida en aquelles províncies petites i mitjanes, parlem de, en els mateixos resultats, perdre la meitat d'escons, no? Perquè és necessari arribar a un 10% dels vots en aquestes províncies. Si no s'arriba en aquell 10%, la major part dels darrers escons van a parar a l'extrema dreta.
1: Renfe no té data per retirar el comboi del tren d'alta velocitat que es va incendiar dilluns i que avui continuarà provocant restriccions de circulació i velocitat al trajecte entre Barcelona i Madrid. Molts usuaris estan optant per transports alternatius com cotxes de lloguer i es queixen de falta d'informació. De seguida connectarem amb l'estació de Sants de Barcelona per buscar l'última hora. El Papa ha superat amb èxit l'operació en què li han extret un adenocarcinoma pulmonar al costat dret. La intervenció li han fet després de detectar-li un nòdul. Lleó 14 s'estarà ingressat durant una setmana com a mínim.
0: La veu, música i informació.

0: tengo que reconocer. Voy a notar la vampiresa mujer.
1: Vampiresados, amb Jordi Remolins.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

Els teus ulls grisos vells em van mirar i se la van endur. De jove vas aguantar massa el plor. Ningú coneixia com tu els fruits i les flors.

Segueix-nos a Twitter @laveudesantjoan.

0: Va, que és dimecres 14 d'octubre, sóc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17, un magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres, de 9 a 10 del matí. I no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. El Territori 17 avui a partir de 9:45, després de repassar l'actualitat de les nostres comarques, serà el moment per l'entrevista. Avui la Laia de Déu, des d'Ona Codinenca, parlarà amb Anna Escribano i Maria Dolors Muñoz per parlar sobre la recerca de la vida de l'Ignàsia Plans, llevadora municipal de Caldes del 1928 fins al 1965. Després, a 9:45, serà el moment de veure què s'hi cou a Twitter, com sempre, de la mà de Guillem Sánchez, i acabarem el programa parlant sobre economia. Avui, en concret, parlarem sobre l'absentisme i de com esbiaixades estan sent les dades que Fomenta el Treball està portant al debat. Com sempre, de la mà de Joan Carles Arredondo, cap d'Economia del 9-9 del Vallès Oriental. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. El boletaire ripollès de 77 anys que el setembre de l'any passat va sobreviure una nit al ras relata la cronologia d'aquelles hores tan dures. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
1: José Campos no oblidarà mai la nit del 24 al 25 de setembre de l'any passat. El boletaire ripollès de 77 anys va sobreviure una nit al ras a Gombrèn, tot i que el termòmetre marcava una temperatura al voltant dels 5 graus. Campos és un boletaire experimentat, però aquella nit va viure un autèntic malson del qual no va despertar-se fins a l'endemà a 3:15 de la tarda, quan va aparèixer. La recerca havia començat de nit i per buscar-lo es van mobilitzar més de 90 bombers, drons, unitats canines i l'helicòpter, que van pentinar 40 hectàrees per terra, boscos i camins i aire. El dia havia començat com el de qualsevol boletaire. Campos va agafar el cotxe i va conduir fins a l'altra banda del túnel de la mina, a la carretera entre Gombrèn i Castellar de Nuc, no gaire lluny del trencant del santuari de Montgrony. Eren les 8 del matí quan va aparcar. L'objectiu era omplir la cistella de rovellons i ceps, però tot es va torçar. Es va adonar que havia perdut el mòbil, va baixar a Ripoll per dinar i després d'agafar el telèfon de la seva dona, va tornar al mateix indret on havia aparcat per recuperar-lo. Aquest va ser l'últim contacte amb qualsevol persona fins a l'endemà a la tarda. Sentim-lo relatar quan tot va començar a anar malament.
2: Del cotxe jo vaig sortir 10 minuts, andant, estava jo a 10 minuts. El cotxe el tenia a l'altra banda de la mina, vull dir que no estava lluny. Vaig quedar sense força a les cames, no podia caminar. No hi havia cobertura i també vaig quedar allà. Jo ja sabia on era, però no podia aixecar les cames. I l'endemà, quan vaig passar la nit allà, podíem decidir, allà veia la carretera.
1: Va optar per quedar-se resguardat al costat d'una paret de roca i amb la llanterna del mòbil va intentar alertar algun cotxe dels que veia passar. Se li va fer fosc, no duia res per menjar. Sí que portava una ampolla i va poder veure gràcies a uns petits salts d'aigua que tenia a prop. Com que anava vestit amb una camisa de màniga curta, va agafar fred. Campos va passar la nit en blanc amb l'esperança que es fes de dia. En cap moment va témer el pitjor perquè coneixia la zona i sabia que si arribava a la carretera estava salvat. A més, va fer bé de no moure's per no malgastar forces i perquè una caiguda sense visibilitat per qualsevol penya-segat hauria estat mortal. Quan van sortir els primers raigs de sol, Campos pensava que estaria recuperat, però les cames no l'aguantaven.
2: Jo d'allà on era, fins a la carretera que vaig arribar, vaig caure

0: lleus. Ara, amb 78 anys, el ripollès té clar que tornarà a caçar bolets quan n'hi hagi, però mai més ho farà sol.
1: I ahir va començar el judici oral contra 13 acusats de pertànyer a una associació canàbica i traficar amb marihuana i haixís, Andreu.
2: Tal com consta a l'escrit de la Fiscalia, al qual ha tingut accés el Nou, l'any 2012 es va crear l'Associació per als Estudis Canàbics. Lluny de limitar-se als seus estatuts d'activitats culturals, d'estudi al voltant del cànnabis i les seves propietats naturals, al local de l'entitat s'hi va produir, segons el Ministeri Fiscal, la venda indiscriminada de marihuana i haixís als consumidors, que hi anaven a aprovisionar-se de droga diàriament. Els socis podrien retirar fins a 3 grams diaris de marihuana, que compraven a un preu d'entre 3 i 5 euros al gram. La Fiscalia acusa els impulsos de cometre delictes contra la salut pública, defraudació i associació il·lícita. Pel primer delicte els demana 2 anys de presó a cadascun i una multa de 6.500 euros, mentre que pel frau elèctric una multa de 1.800. Pel tercer delicte els reclama més o menys anys de presó en funció de la seva implicació en l'associació. A part d'això, com a responsabilitat civil, l'acusació pública demana pagar una indemnització de 7.000 euros a l'asseguradora d'un domicili on es van fer obres i amb més de 125.000 euros pel frau de les companyies d'electricitat Estabanell i Endesa. El judici s'allargarà fins divendres.
1: I seguim en successos perquè un cotxe hauria provocat diversos desperfectes la matinada de dilluns després de topar amb 2 cotxes i acabar impactant contra una casa al vial principal de Roda, la carretera C-153, Andreu.
2: Segons han explicat els veïns, els 2 ocupants del vehicle haurien fugit del lloc dels fets i haurien deixat el cotxe abandonat a la carretera. El vehicle hauria topat primer amb 2 cotxes i de rebot hauria impactat contra la façana d'un habitatge on hauria causat desperfectes a la porta del garatge i a una canonada d'aigua. Posteriorment, hauria tornat a quedar a la calçada. L'incident se suma a 2 accidents més que, segons les mateixes fonts veïnals, es van produir dimarts passat a molt poca estona de diferència, al carrer Tecla Sala i a la plaça Verdaguer. Segons els testimonis, tots 2 accidents podrien haver estat provocats pel mateix vehicle.
1: Aquest dissabte va ser el Dia Mundial de la Salut Mental. Osona i el Lluçanès posen el focus a les addiccions i a les necessitats d'acompanyar les persones, una tasca en la qual les famílies prenen un rol important, sovint invisibilitzat. Integrants de l'Associació de Familiars de Malalts Mentals d'Osona reivindiquen el rol de les famílies en casos d'addicció.
3: Ningú em va donar eines de com acompanyar-lo quan hi ha una crisi, quan hi ha ganes de consumir, què cal dir, com s'ha d'acompanyar. Segurament que feia tot el contrari del que es havia de fer, no? I després aquí és on marquem una mica la nostra reivindicació com a família, és a dir, nosaltres també volem formar part del tractament dels nostres malalts.
2: Quan pensem en algú que conviu amb un problema de salut mental, al cap sovint se'ns ve el pacient. Tot i així, al seu voltant hi ha familiars que des de casa també el viuen des de l'acompanyament. Una tasca compartida que reivindica l'Associació de Familiars de Malalts Mentals d'Osona en el Dia Mundial de la Salut Mental, que vol posar èmfasi aquest any a les addiccions. Sentim el testimoni de l'Anna Cortines, membre de l'associació, i a Judit Castany, psicòloga de l'associació.
3: Quan nosaltres vam passar tot aquest procés no hi havia res de tot això, no? Jo, per exemple, com a familiar no tenia on agafar-me, les visites normalment són molt limitades només amb el malalt, hi ha pocs professionals que acullin també a les famílies a dins de les visites, i després era una mica de dir, ostres, a on ens podem agafar les famílies també, no?, per acompanyar aquests malalts, perquè no tenim eines, no tenim les estratègies, les habilitats per poder-los acompanyar, perquè molts d'ells viuen amb nosaltres.
4: La família està patint igual i, a part, el pacient no està lluitant per sortir-se'n normalment, no? Perquè no està veient que se n'hagi de sortir ni que hi hagi el problema. Llavors, aquí és on la família necessita més suport, més coneixement de la malaltia, més eines per portar-ho.
2: L'associació es va constituir fa més de 30 anys. Té 2 grups estables, un que acompanya les persones que han perdut algú per suïcidi i un de suport a persones amb un trastorn addictiu, al qual participen unes 20 famílies. Al grup hi prenen part familiars i els que anomenen malalts experts, és a dir, acompanyants i pacients rehabilitats. Un dels punts que insisteixen que cal treballar és també l'estigma al voltant dels problemes de la salut mental.
1: I l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines ha engegat una campanya per fomentar el consum d'aigua de l'aixeta a nivell domèstic, però també en bars i restaurants. Aquest dissabte el Mercat Municipal ha acollit un punt d'aigua per explicar la campanya. Laia de Déu, una codinenca.
5: Aigua de Sant Feliu, naturalment de casa, és el lema d'aquesta campanya que pretén fomentar el consum de l'aigua de l'aixeta als domicilis de Sant Feliu, però també als bars i restaurants que per llei poden servir aigua de l'aixeta gratuïtament. Un dels objectius que té l'Ajuntament amb aquesta campanya és posar en valor la qualitat de l'aigua i explicar que tota l'aigua que arriba a Sant Feliu prové de fonts pròpies, com són els pous de Llobateres, el Fitó, el Bugit i el Flaquer, i

0: que és bona per veure, ja que arriba als domicilis després de passar diversos controls de qualitat. La iniciativa, però, té altres objectius associats, com la sostenibilitat, ja que, entre d'altres, es redueix el consum de plàstic. Ho explica l'alcalde Pol Cabotí.
1: Per sostenibilitat, per reduir els envasos que generem i evitar transportar litres i litres d'ampolles plenes per les carreteres, quan en realitat ja en surt aigua de l'aixeta de cada casa.
0: Només a Catalunya el 2024 es van consumir 463,6 milions d'ampolles d'1,5 litres, generant 13.900 tones de residus evitables. La campanya fomenta el consum de l'aigua de l'aixeta a nivell domèstic, però també en bars i restaurants que, per llei, quan es demana aigua de l'aixeta, l'han de servir gratuïtament. La campanya Aigua de Sant Feliu, naturalment de casa, o compta amb la instal·lació d'un punt d'aigua al mercat setmanal els dissabtes 14 de novembre i 10 de desembre, des d'on s'explica a la ciutadania els avantatges de consumir aigua de l'aixeta i es trenquen mites com que l'aigua de Sant Feliu provoca pedres al ronyó. A la parada s'hi poden fer activitats per conèixer més l'aigua i els brolladors locals i es poden aconseguir comprar gots i ampolles amb la marca de l'aigua de Sant Feliu de Codines.
2: I després de que quedés anul·lada pel temporal de fa dues setmanes, aquest cap de setmana s'ha pogut dur a terme a Cardedeu la concorreguda nit d'etapes del Mercat Municipal. Enric Rubio, des de Ràdio Televisió Cardedeu.
3: Així és, Ona, i és que de mica en mica, i tot i que encara amb molt de fang als carrers i amb molts baixos inservibles, Cardedeu va tornant a una aparent normalitat. De fet, aquesta edició significava la cinquena edició de la nit de tapes, un esdeveniment ja molt consolidat en el municipi en què els participants van poder tastar cinc tapes i un postre dels diferents establiments que formen part del mercat. Ens ho explica Fania Vela, dinamitzadora del mateix espai.
4: Són sis parades en total i són cinc... amb Sant Nyei tenim els postres i la resta doncs és com salat. Hi participa Catzarona, La Coma, que abans era Calcerdà, però que ara és La Coma, Xarcuteu, Prat Carnissers, la Paradeta de la Mercè i per postres doncs Sant Nyei.
3: Més enllà de la gastronomia, la nit de tapes també és una oportunitat per donar a conèixer la feina dels paradistes i reivindicar el comerç de proximitat en un ambient festiu que permet als veïns i veïnes gaudir d'una experiència diferent sense sortir del municipi.
4: Doncs és una cita inevitable al final, perquè veient tota la gent que ha vingut, crec que la gent té costum d'apuntar-se a l'agenda de que la nit de tapes es fa de manera anual i és una forma pel mercat de fer pinya. I també per cada parada és una bona oportunitat d'ensenyar els diferents productes que tenen de forma diferent, no? Perquè en aquest cas estan cuinats.
3: La valoració d'aquesta cinquena edició de la nit de tapes va ser molt positiva, tant per la participació com per l'ambient que es va viure. Una iniciativa que contribueix a dinamitzar el mercat municipal i reforçar el seu paper dins de la vida social de Cardedeu.
2: La 41a edició dels dos dies dels cingles ha tancat el cap de setmana amb rècord de participació. La prova de trial, celebrada dissabte i diumenge a Sant Feliu de Codines, ha reunit 150 pilots al límit de places previst per l'organització LAIO.
0: Una de les novetats d'enguany ha estat la incorporació del nivell groc, més accessible pels pilots que fins ara no havien participat de la prova. La proposta ha tingut una bona acollida, com també l'impuls a la participació femenina, amb 7 pilots, entre les quals la campiona del món Berta Bellan i la italiana Sara Trentini. Bàrbara Sagí, secretària del Motoclub Cingles de Bertí, en fa una valoració molt positiva de l'edició d'enguany.
5: La veritat és que la valoració d'aquest cap de setmana és molt positiva, tant pel que fa a la participació com al desenvolupament de la prova. Per primera vegada hem aconseguit arribar als 150 pilots i a més estem molt orgullosos d'haver potenciat la participació femenina, que era un dels nostres objectius primordials per aquesta edició.
0: En l'àmbit esportiu, els pilots han completat un recorregut de 50 zones, 25 cada dia, distribuïdes en dos nivells, el groc i el blau. La competició s'ha desenvolupat sense accidents i algunes zones d'alta dificultat han afegit exigència al recorregut. A més, també s'ha estrenat l'aplicació TEDA Trial, que ha permès consultar els resultats en directe.
5: És cert que algunes d'aquestes zones presentaven un alt grau de dificultat, fet que va aportar un punt extra d'emoció a la cursa. A més, els pilots van poder gaudir d'un recorregut molt, molt atractiu, envoltat d'unes vistes espectaculars que van fer encara més especial l'experiència.
0: De cara a l'any que ve, el Motoclub Cingles de Bertí vol mantenir els dos nivells de participació després de la bona resposta d'aquesta primera edició amb el nivell groc. A més, l'organització es fixa l'objectiu de continuar polint aspectes de la prova per millorar-ne l'experiència.
2: I seguim en esports perquè l'entrenador de futbol de Ripoll, Albert Roder, fitxa pel Huesca de Primera Federació, Isaac.
3: El Ripoll és de 39 anys, Albert Roder és des d'aquest dilluns el nou entrenador de futbol de la Sociedad Deportiva Huesca, que actualment milita al grup B de la Lliga de Primera Federació, la divisió de bronze del futbol espanyol, que encara es considera semiprofessional. Roder aterra un equip que actualment és novè en una lliga de 20 conjunts i que té 10 punts després de només 7 jornades, amb dues victòries, 4 empats i una derrota. Substituirà el tècnic destituït Raúl Jardiel i tindrà l'objectiu d'ascendir l'equip a la segona divisió, la Lliga Hypermotion. En la primera entrevista pels canals de comunicació del Huesca, Roder ha deixat clar els tres pilars innegociables sota la seva direcció.
6: Uno es la cultura a nivel de los valores que hay en el vestuario, de cómo encaramos cada día todas las situaciones que nos vamos encontrando, tanto las buenas como las malas. La cultura es muy importante porque permite sostener esa unidad de equipo que a la postre te permite salir de situaciones que si no estás unido no sales de ellas. El segundo pilar es la identidad que queremos mostrar nosotros como equipo, a qué queremos jugar, porque hay unos hábitos que salen día a día y estos hábitos se tienen que transferir al campo y ser nosotros siempre, tanto como se pueda. Y el último pilar es el del desarrollo del talento, el desarrollo del jugador, que mi cometido como entrenador está muy vinculado a hacer mejores a las personas que me rodean, a mí mismo, evidentemente, pero a las personas que me rodean y sacar su mejor versión diariamente.
3: Roder està molt motivat i il·lusionat per assolir els objectius que es marca l'equip, que en la darrera dècada s'ha mogut entre la primera i la segona divisió, el futbol professional, però que la temporada passada va descendir de categoria. Roder ja ha estat un veterà i rodamont de les banquetes i té experiència a la Primera Federació, perquè va entrenar al Castelló en la temporada 22-23 en què va lluitar per l'ascens. La seva trajectòria, però, es desenvolupa des que tenia 27 anys en el panorama del futbol internacional. Va formar part del cos tècnic de Diego Alonso amb el Pachuca i Monterrey a Mèxic i de l'Inter de Miami de David Beckham a la MLS als Estats Units. Ja com a primer entrenador va dirigir l'Alajuelense de Costa Rica i després va entrenar un dels clubs històrics de Polònia a la segona divisió, el Wisla de Cracòvia, amb qui va guanyar la Copa de Polònia, classificant-se per les rondes classificatòries de la UEFA Europa League. L'últim equip que ha entrenat és el Kolding IF de la segona divisió de Dinamarca des del gener del 2025. Els danesos els ha entrenat durant 39 partits oficials entre Lliga i Copa amb un balanç de 19 victòries, 8 empats i 12 derrotes.
2: Prop de 3.000 persones van omplir diumenge a la plaça Major de Vic per descobrir de prop els vehicles, oficis i tasques dels treballadors municipals. La jornada va acabar amb el concert dels Beta dels SX3. Andreu.
7: La grua, el camió de les escombraries o els cotxes de policia són els vehicles preferits d'en Guillem Rocafiguera i el seu fill, en Pol.
8: Hem vingut a anar a veure una mica els camions de policia, els camions de basura, perquè és una cosa que ens agrada molt, que quan passen per casa sortim corrents al balcó a veure'ls.
9: De què és aquest,
8: Pol?
9: De basura.
8: Ara, de basura.
10: Quin és el camió que t'ha agradat?
8: Quin t'ha agradat més?
9: La grua.
7: I diumenge al matí els van poder veure de ben a prop a la plaça de Vic, on s'hi celebrava la primera festa dels serveis. Una jornada per donar a conèixer els serveis que treballen cada dia a la ciutat. De fet, per saber-ne més, l'Ajuntament va preparar el passaport dels serveis, ho explica la regidora de Manteniment i Serveis, Esther Coma.
11: Visitant cada una de les àrees, des de la Guàrdia Urbana, els agents cívics, Protecció Civil, la recollida d'escombraries, neteja, no em vull deixar cap, jardineria i la xarxa de serveis urbans, doncs parlen amb els treballadors, coneixen les feines que fan, tenen una pregunteta i si la fan bé, doncs el segell de la ciutat i a fer el següent joc.
7: A mig matí, en Didac i la Martina Pou els quedaven la meitat, però hi jugaven amb avantatge, tot i saber a què anaven, van quedar sorpresos.
12: Nostre pare, doncs, és jardiner i com que avui hi havia la festa de serveis, hem vingut a veure'l i a fer les activitats.
13: El camió del papa, no l'havia vist mai.
7: Un dels serveis més desconeguts és la xarxa de serveis urbans, encarregada, per exemple, del manteniment de voreres, fonts, parcs infantils i clavegueram. Anna Seijas, gerent de la xarxa de serveis urbans, i Ivan Pladevall, treballador.
14: Nosaltres som conscients que la nostra feina, si la fem ben feta, és invisible. Nosaltres el que pretenem és doncs, que la ciutat, quan es llevi el matí, estigui ja a punt, i per tant, doncs, que els serveis ja estiguin en funcionament.
15: Mira, doncs jo bàsicament faig el manteniment diari, tant el que seria elèctric com de llauneria, i a part doncs, també si toca fer coses al carrer relacionades amb l'electricitat o l'aigua, doncs també de vegades m'hi poso.
7: El servei de neteja viària, en Jauat explicava que el que feia més gràcia als visitants era la mida del camió de les escombraries, les pantalles a dins i sobretot la botzina. L'Ajuntament calcula que hi van assistir unes 3.000 persones en una festa que subratllen és dels treballadors. Albert Castells, alcalde de Vic.
16: És un homenatge a tota la feina professional que hi ha cada dia al carrer, nit i dia, i també de divulgació per prestigiar aquests oficis.
7: Hi havia cues per pujar al camió de les escombraries o al bus urbà i també per anar a buscar xocolata. Infants i famílies també es van apropar a l'escenari on hi havia el concert dels Beta de l'SX3.
2: I el documental Pere Casacoberto, Sprint Trencat, coproduït per el Nou TV, la xarxa R Televisió Espanyola i 3CAT, es van emportar dissabte un dels guardons dels Premis Oriana 2026. Andreu.
7: El certamen comptava amb una selecció de 51 produccions entre les 1.276 que s'hi havien presentat i la peça va guanyar en la categoria de documental on competia amb 6 més. El nou reconeixement se suma a la selecció per a diversos festivals internacionals com l'ISF d'Eslovènia i l'Sport Film Liberec de la República Txeca i fa poc també va guanyar el Gran Prix del Nike International Sports Film Festival de Batumi a Geòrgia.
2: L'Hilarium, el festival Lanar d'instal·lacions efímeres de Cardedeu, s'ha instal·lat de nou a Sant Hilari en una tercera edició que ho ha posat al centre la reflexió i també la presa de consciència entorn al canvi climàtic. Enric.
3: Així és, Ona, i és que enguany el festival ha comptat amb 9 obres de diferents artistes, més dies de festival i com a novetat destacada una taula rodona sobre l'art i l'hàbit i el paisatge. Escoltem a la directora del festival, Pilar Ors, i al codirector, Júlio Borg.
17: Que hem convidat a persones que ja tenen molta experiència en el tema de la performance, de la poesia d'acció també, que és en Joan Casellas i en Pere Jaume. I una
18: antropòloga.
17: I una antropòloga que parla de territori.
18: Que és la Rosa Cererols. Dissabte també tenim un documental de la Fina Miralles. Hem volgut aquest festival una mica posar la mirada en els nostres precedents, no?, a nivell artístic.
17: Els
18: pioners una mica d'aquests llenguatges artístics.
3: Sant Hilari, doncs, ha esdevingut l'escenari de diversos tallers i de les mostres d'artistes de diferents disciplines i recorreguts artístics que han portat a la reflexió a partir de l'eix de la natura i de l'art. Pol Valls n'és un d'ells i ha creat l'obra anomenada El que aguanta.
19: Sí, la meva proposta parteix d'un element concret del paisatge, que és el contrafort que hi ha a l'ermita, i el reprodueix. Jo, de formació, soc arquitecte, llavors era com un element que em cridava molt l'atenció. És un element que està fet per sostenir, i en aquest cas el reprodueixo formalment, però amb uns materials totalment diferents.
3: Però també hi ha hagut tallers, com és el cas del que ha dut a terme la tallerista Mariona Sans, amb fang i guix.
20: Hem fet una planxa de fang i a través del fang hem imprès elements naturals. Llavors se li ha tirat guix i amb el guix les coses que han imprès es queden en relleu, vale? És una cosa així. Llavors, per exemple, han imprès aquí dits, han imprès coses de la natura i llavors s'emporten cadascú la seva obra.
3: Un any més, el Festival Hilarium ha volgut posar en valor la importància de l'art com a llenguatge per reflexionar sobre la relació amb el medi i el territori.
17: És important perquè per l'art, en definitiva. L'art explica la vida i és important l'art perquè ens explica a tots. I és el que queda després, per la posteritat.
18: Bueno, i també és la manera d'aproximar uns llenguatges artístics que potser la gent no coneix. I jo crec que aquest festival també té una part molt, molt important de pedagogia, no? I de sortir de les parets d'un museu i tenim aquesta natura tan preciosa aquí a Sant Hilari, que és el millor escenari.
3: Des d'aquest proper divendres i fins dissabte, el Festival Hilarium acollirà una sessió de contes, un taller sobre el teixit i l'espai, l'entrega de premis del concurs de fotografia del festival i la presentació del Festival Tastautors, entre d'altres. També un sopar conjunt i música a càrrec d'un punxadisc que posaran el punt i final a aquesta tercera edició de l'Hilarium.
2: I acabem aquí aquest repàs informatiu. Ara anem a saber com està el temps.
21: Casa Terradellos us ofereix el temps.
2: I saludem un dia més al nostre home del temps, Pep Acosta. Bon dia.
22: Bon dia. Què tal? Com esteu? Aquí un dia més, l'espai del temps. Avui amb unes temperatures mínimes que no han baixat molt. Només per sota dels 10 graus a la zona del Pirineu. Bon, per aquestes dates ja s'hauria d'estendre més aquestes temperatures més baixes de nit. Sota els 10 graus ja s'hauria d'assolir molts punts del territori, però s'ha quedat un dia més aquestes temperatures per sota els 10 graus només a les zones del Pirineu i a les zones més fredes del Pirineu. Tenim un anticicló, un potentíssim anticicló situat al centre d'Europa, i això fa que no tinguem un temps gens dinàmic i gens canviant. No hi ha... Les perturbacions només estan lluny i aquest anticicló no es vol moure durant els pròxims 2 o 3 dies. Per tant, avui serà un dia molt semblant al d'ahir. Tenim alguns núvols baixos, bastant humitat, tot això degut a una petita, molt petita, molt, molt lleu, entrada de vent de llevant, que fa que hi hagi aquesta nuvositat, sobretot cap a la zona del prelitoral. Però és això, molt, molt petita aquesta entrada de vent de llevant, només aporta núvols i no aporta cap precipitació. Les temperatures màximes, molt semblants a les d'ahir, al voltant dels 25-26 graus, a les hores centrals del dia, jo diria que fa un ambient molt agradable, fins i tot una mica de calor, per tant, no canvia la situació respecte a ahir, tindrem també una mica de calor i un ambient, això, com deia, molt i molt agradable, unes temperatures molt suaus per l'època de l'any a la que estem. I com deia, aquest temps durarà 2 o 3 dies més. Tots els mapes indiquen que cada setmana tenim canvi important de temps, però bueno, anirem explicant mica en mica, aviam què passarà, aviam si tots els mapes es posen d'acord. Que tingueu un gran dimecres. Adeu.
21: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
2: Moltes gràcies, Pep. Fins demà. Nosaltres ara farem un breu repàs de quina és la situació a l'R3. Andreu, bon dia. No sé, ens queda un minutet per abans d'entrar a publicitat. Entenc que l'R3, normalitat en el servei.
7: Hi ha normalitat en el servei i pel que fa a la C-17, avui hi havia concentració a Barcelona, manifestació dels pagesos. No anaven a baixar des d'aquí Vic molts tractors, però sí que potser doncs, la gent troba una mica més de retenció al moment doncs, que hagi d'avançar aquests vehicles. Per tant, la gent que vagi direcció a Barcelona des d'aquí a Osona doncs, pot ser que es trobi aquests tractors en algun punt de la C-17. Per tant, doncs, que si han de millorar la velocitat, a no ser que hi hagi un carril tallat o un accident, doncs serà per aquest motiu.
2: Doncs aquesta és la situació ara mateix a l'R3 i a la C-17. Paciència pel que fa a les carreteres. Andreu, moltes gràcies i fins ara.
7: Fins ara, Ona.
1: Segueix-nos a Twitter @laveudesantjoan.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

0: de campa.
1: Aquesta setmana al Mixtures comencem amb els singles d'Afropop emergent, en els quals participa Fatoumata Diawara. Seguim amb els nous singles del nou disc d'Analua Cayano. Descobrim el duo també portuguès Bandua, recomanem el concert de Songo i Blues a Barcelona i tenim un record pel rei del calipso Mighty Sparrow. Tot això com sempre aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements.
0: Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
0: Els gossos han de fer les seves necessitats.
1: Però els seus amos han de recollir i retirar els excrements immediatament i evitar que façanes i mobiliari urbà es malmetin.
0: No fer aquestes coses i incomplir algun dels articles de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics pot derivar multes de 30 a 100 euros. Podeu trobar l'ordenança a la pàgina web de l'Ajuntament.
1: Fes-ho bé, però sobretot fes-ho per als teus i per a la teva mascota. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

0: Osona. Territori 17.
1: Són 2:15 i, per tant, és moment per l'entrevista. A Caldes de Montbui, dues veïnes han començat una recerca per recuperar la història d'una dona que va tenir un paper fonamental en la vida de moltes famílies del municipi. Es deia Ignasia Plans, coneguda també com l'Ignasieta, la llevadora que, segons els registres, hauria assistit més de 2.000 parts a domicili. Ara l'Anna Escribano i la Maria Dolors Muñoz volen reconstruir la seva trajectòria. I per conèixer millor aquesta iniciativa en parlarem amb elles i també ho farem de la mà de la Laia de Déu des d'Ona Codinenca. Bon dia de nou, Laia.
2: Bon dia de nou, Ona. Doncs sí, ja tinc aquí a l'Anna i a la Dolors. Moltíssimes gràcies per acompanyar-me en aquest matí. Com esteu?
3: Molt bé.
4: Ara, ara una mica nerviosetes, perquè nosaltres no ho fem això cada dia. Però bueno,
2: els nervis es passen, els nervis sí, es passen. Primer de tot, pregunta obligadíssima. Com neix aquesta iniciativa de voler investigar la vida de la Ignasieta?
4: Primer perquè vaig veure al carrer. Jo el 2022-23, no recordo exactament l'any, vaig veure el cartell del carrer amb una revista de Caldes. I llavors d'allà va sorgir que em feia gràcia fer això. I després...
3: Sí, bueno, és un mirador que li van posar una placa i hi havia quatre línies. Clar, la Maria Dolors és llevadora. Això la va captar i va dir, aquí m'agradaria saber qui era aquesta dona, no? Que, bueno, ja, a més, és una època de començaments del segle XIX, del començament del segle XX, i hi podia haver molta, molta història. Això és l'emoció que ella va tenir,
4: clar,
3: no?
4: De... Sí, sí. Home, em va agradar molt que el meu poble posés, tot i que un testimoni ens ha dit que hauria de ser un carrer molt llarg per ella, no aquell carrer tan petitó.
3: Aquí, sí.
4: Però, bueno, em va emocionar molt que, a més a més, posés el nom, perquè hi ha altres llocs que diu carrer de les llevadores o carrer, però allà hi havia el nom i, sí, bueno, em va cridar molt l'atenció, sí, sí.
2: I què sabíeu d'ella abans de començar a investigar?
3: Pues el que sabíem després amb la recerca ha resultat que no. O sigui, pensaven que havia nascut
4: aquí a Sant Feliu, aquí primer.
3: Primer a Sant Feliu, i després vam pensar que no, potser a Caldes. Doncs no, va néixer a Sant Celoni.
2: Uau.
3: Va néixer a Sant Celoni, el que passa que els seus pares, la seva mare ja era llevadora.
4: Sí, i els seus pares... Això ho hem sapigut ara, també.
3: Això a la recerca. Doncs els seus pares es van moure. Primer, el seu germà, la seva germana gran, va néixer en un poble, crec que era Breda, si no m'equivoco. Ella va néixer a Sant Celoni i el seu germà petit, 2 anys després, ja va néixer a Caldes. Vol dir que ella, amb 2 anys, ja estava a Caldes. Això després, és una de les coses que vam trobar.
4: Jo també, com que vaig començar quasi bé abans de parlar amb ella que faríem això, sí que vaig demanar amb una regidora de l'Ajuntament de Caldes, a veure on podia averiguar més coses, i em va acompanyar el Termàlia, i ells em van enviar unes fulles que tenen escanejades d'un llibre a l'abans de Caldes, i allà vaig poder llegir una mica més i dic, uau, bueno, em va agradar més. Llavors, pues, ja vam continuar.
3: Sí. Ara estem en un moment molt dolç perquè tenim un parell de vies guais, que diríem, no? Sí. I, a més, pues, ja tenim la motxilla una mica plena d'informació. Sí. Sí, bueno, és una tasca que van portar les dones d'una manera molt, molt dura. Molt dura perquè no hi havia avenços. Bueno, la Maria Dolors...
4: I enmig la guerra, perquè quan hi ha anat a buscar els llibres, perquè deies, i primer vaig anar al registre civil, dic, a veure com puc... No, això no ho pots trobar aquí, això has d'anar a Barcelona i has d'anar amb els noms de les persones. I llavors una companya meva que ho havia fet a través dels llibres parroquials, vaig anar-hi i estan molt ben documentats, i allà va ser bon... I llavors hi ha 2 anys de la guerra que no n'hi ha cap registrat. Es van registrar després. O sigui, que va passar tota una guerra... Va enviudar, també, molt jove, amb un fill, i la llevadora en aquella època era 24 hores. Estava 24 hores de guàrdia, tot el dia.
3: I no 24 hores. És que, a més, els parts es feien a casa, que això s'ha d'entendre, eh? Estem parlant d'anys que els parts es feien a casa, o sigui, que la llevadora havia d'anar cap aquí, cap allà, i moltes vegades dormir vestida, o sigui, no dormir, anar passar la nit vestida perquè
4: per si la cridaven.
3: Per si la cridaven. Sí.
1: Com definiríeu qui era la Ignasieta? No sé si teniu una paraula, una definició, com la definiríeu?
3: Doncs, com totes les dones, una dona valenta. I això, tu penses en una dona a començaments del segle XX, que en viuda encara no tenia 40 anys. Viu, sí, al centre del poble, però en aquell moment no hi havia ni manera de transport ni res, amb un nano de 6 anys en aquell moment, i que, bueno, va ser el 35 que va enviudar, 3 anys de guerra, i després, doncs, imagineu que els pares, les dones en aquell moment no tenien massa menjar, o sigui que els embarassos eren com eren, amb molta la llet pujava si no pujava. Hem de tenir en compte que la llevadora no només era el moment del part, o sigui, de treure la criatura, sinó que feia un seguiment de l'embaràs, feia el part, i després feia també una tasca de continuïtat. Primer tallar el melic al cap de 6 o 7 dies. Bueno, si m'equivoco, sí. Maria Dolors, sisplau,
4: bueno,
3: perquè
4: ella, ella feia el part... I després les visitava fins bastants dies, fins quasi la quarantena i tot. Vull dir que les visitava cada dia. I tenim un testimoni que diu que no la van a buscar perquè era de matinada, i quan el seu marit la van a buscar, diu: "Ai, sí, he estat esperant tota la nit fent ganxet, em podíeu haver vingut a avisar." O sigui, et demostra que ella estava contínuament pendent de la gent, i inclús abans també, vull dir, estava...
3: Sí, valenta i sacrificada.
4: I va anar a estudiar a Barcelona, imagina't, des de Caldes en aquella època, perquè el primer que vam voler fer també és que si era titulada de llevadora, perquè en aquella època a vegades assistien a parts perquè s'ho aprenien d'una altra.
2: Sí.
4: I no, ella va estudiar a la Universitat de Barcelona.
3: Sí, sí, va treure el títol i es va presentar. Va haver un moment que es necessitava, bueno, tenir en plantilla als ajuntaments una llevadora municipal. I es va fer un concurs a l'any 23, no, 28... 28, i ja es va presentar, sembla ser que va ser l'única,
4: sí.
3: I va guanyar la plaça. Hem de tenir una altra cosa en compte, i és que cobraven per parts.
4: Això,
3: o sigui,
4: sí.
3: No tenien un sou fixe, no. Es cobrava per parts, i no gaire, eh? No gaire. Clar, també pensem que a lo millor una vegada havia nascut a la criatura, a lo millor li feien algun regalet.
4: Sí,
3: però
4: això,
3: bueno,
4: està, ho hem descobert amb llibres que hem anat llegint, que se'ls donava una propina. Depèn de la família, o inclús aliments, si per ser, tenien un hort o tenien gallines, doncs els donaven aliments.
1: Clar, ara tenim molt clar el que significa ser llevadora al segle XXI, però què significava en aquells moments ser llevadora municipal, a més, en aquella època? Estem parlant del 1928 al 1965, i sobretot a Caldes.
4: Sí, molt pocs recursos tenia. I ella, precisament amb el que va estudiar, doncs sabia el que tenia que fer, el que no tenia que fer. Després sí que va venir alguns parts que eren més complicats. Ella sempre avisava un metge si no podia atendre, però llavors a partir de la transició es derivaven a l'hospital si eren molt complicats. Però ho va fer pues, tot sí. Aquest temps.
3: Sí, sí. Què significava, doncs? Sacrifici, valentia, perquè si es complicava, com que diu la Maria Dolors, no? O sigui, havia de prendre la decisió de ràpid i bueno, que cada vegada tenies una vida davant. Jo és que me la imagino,
4: sí,
3: una Maria Dolors ho ha viscut, però
4: inclús quan jo he sigut llevadora hospitalària, però inclús estant en un hospital, els moments que passes crítics, que ho passes tan malament, doncs és que no me la imagino amb ella, com ho devia de passar de malament.
2: Sí. Clar, i ara, o sigui, a més d'això, segons els llibres parroquials va assistir més de 2.000 parts, per tant, les famílies dipositaven molta confiança, però a més d'això, com s'investiga la dona d'una... O sigui, la vida d'una dona que va viure fa tantes dècades.
3: Remenant arxius.
4: Sí, això.
3: És l'única manera. I tenint molta sort. Sí, tenir sort que la persona que està darrere d'aquesta informació estigui oberta, entengui que estem buscant, que normalment sí, sí que és veritat, perquè clar, les persones que estan als arxius estimen aquesta informació, aquesta paperassa que tenen endavant, però tenim molta sort. Vull dir, sí. Nosaltres,
4: tant l'arxiu de Caldes com sí. Després quan vam anar a la Universitat de Barcelona, la noia que ens va atendre, semblava que li agradava que anés gent a buscar arxius allà a la Universitat de Barcelona.
3: I el registre.
4: I després el registre civil.
3: El
4: registre civil vam anar, que no teníem hora, perquè no havíem aconseguit, l'Anna, això no ho va aconseguir.
3: Sí, no.
4: I quan vam arribar allà no teníem hora. I el senyor obria la porta. Ah, que no tenen hora. No, però escolti'm, és que venim de Caldes. Un dia de molta calor, feia molta calor. I bueno, quan tornava a obrir la porta, jo tornava a treure el cap. Diu, que li he dit, senyora, que no pot entrar? Dic, no, dic, és que així em refresco, perquè aquí fora fa molta calor. I suposo que vaig entrar tantes vegades així una mica, sí. Que diu, bueno, va, què necessiteu que vosaltres?
3: I se'n va obrir el cel.
4: Sí. Perquè no teníem hora, havíem de tornar un altre dia i no sabíem com ho podíem fer. I bueno. es va oferir informació que ens va anar molt bé.
3: Molt bé. Sí. La veritat és que es va facilitar molt, molt les coses, sí. Ara però anem... ja dic, remenar arxius, llegir padrons. Jo amb la calor em van enviar de l'arxiu els padrons municipals des de l'any 30, em sembla, fins al, no sé, fins al 50 o 60, i vaig estar allò resseguint pel carrer fins que vam trobar la família, o sigui, on vivia ella, on vivia la seva mare, amb el seu germà, que teníem un estanc allà a Caldes, o sigui, resseguint i fent com un puzzle, o sigui, és anar posant fulles en un arbre o...
4: Li deien l'estanc de Cal Camell, sí. Que ara la gent ens ho ha dit, que estava en el carrer Major.
3: Uh-huh. Ah, i bueno, i la recerca ara, com la tenim ara, doncs, buscant testimonis. Això, la jefa és la Maria Dolors.
4: Bueno, al Termàlia poden anar a recollir el testimoni, però és que, com que fa tant temps que vaig buscant això, jo inclús ja abans, ja de seguida que vam fer el full, ja de seguida ja vaig anar començant i en tenim uns 40. Mm. Moment, a veure si... Sí. Em sembla que al Termàlia hi ha algun més que l'hem d'anar a buscar.
3: Sí, això del Termàlia és això que diu ella, és un full que la persona que sent els, o llegeix la notícia o sent la notícia, doncs va allà, omple, posa el seu nom, la data de naixement, un telèfon, i si té alguna foto, allà mateix li escanegen. Vale? I bueno, hi ha un full també d'acceptació de donar imatges, no?
2: De
3: fer servir d'imatges, sí. I bueno, i així...
4: Quan puguem fer l'exposició?
2: Després hi entrarem, però abans, Ona...
1: Clar, també us volíem preguntar que malgrat la importància de la seva feina, la seva figura com ha quedat força oblidada. No sé per què creieu que ha passat això i també amb tantes altres dones que van tenir un paper essencial en la vida.
3: Doncs...
4: No ho sé, perquè van posar el carrer, bueno, que és el mirador, no és un carrer gran, és un mirador, perquè en aquell moment la nomenclatura volien posar nom de dones. I... van dir, ai, doncs mira, aquesta senyora que havia atès a la meva mare, que havia atès a l'altra mare, però sense saber gaire cosa més. Una senyora que jo vaig a caminar em va dir a on havia viscut. I bueno, hem anat remenant. Una llevadora que havia hagut al poble i que no havien... Jo dic, encara m'estranya que alguna noia o noi de l'institut no hagi fet recerca d'ella, tantes que han fet de la maternitat d'Elna, no? Sí. Pues mira, aquesta la tenien en allà i no, però bueno, potser perquè està molt amagat aquest carreró, saps? Sí.
3: Bueno, és el que diu. Primer, perquè està amagat, perquè costa, eh? Vull dir, són
4: hores,
3: eh?
4: O alguna mare, alguna àvia que no hagi parlat. Ara sí, ara ens ho expliquen, eh? Perquè qualsevol minudència que ens expliquen és important. Però, bueno, pues no sabia...
3: No, és per això. Jo crec que és per això. Primer perquè costa i després perquè és una dona. Llavors, el fet que diu ella és que volien feminitzar el nomenclàtor i, bueno, en lloc de posar un nom de reina com es posa, no?, o de santa sí. O tal, doncs, mira, van agafar la Ignacieta i van agafar la Núria... la Núria, com es diu? Núria...
4: No, la infermera no, però això sí, va ser després, eh?
3: No, les van posar les dues a la vegada, em sembla.
4: No. No? Aquell any no, perquè aquell any estava la dia.
3: Sí, després va ser. Sí.
4: Després
3: està molt a prop, eh? Han posat dues plaques molt a prop.
4: L'altra és d'una infermera.
3: Una infermera.
4: Però ha sigut bastant després, eh?
2: Bueno, doncs... Sí. Ana Maria Dolors, us faig l'última pregunta, perquè ja n'hi ha més temps.
3: Que estaríem parlant molta estona.
2: Però, sí, estaríem parlant molta estona, sí. Però una pregunta que m'heu de respondre molt ràpid.
3: Molt ràpid.
2: Una frase. Què us agradaria que descobrís la gent de Caldes i Rodalies sobre l'Ignasieta i sobre la feina de les llevadores d'abans?
4: Bueno, reconèixer-la, la feina d'ella i la feina d'ara, de les llevadores d'ara, que estan també una mica oblidades, eh? Pels governants.
2: I tu, Anna?
3: I això, doncs, com a dona, que representava aquesta feina fa un segle, i el sacrifici, la voluntat i la valentia de les dones. Ella, com a figura de totes les llevadores que en aquell moment estaven treballant.
2: Doncs, Anna Maria Dolors, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquest matí al Territori 17. Ens quedem amb el formulari aquest que hi ha al Museu Termàlia, que la gent pot anar a omplir si té informació, fotografies, dades, el que sigui sobre l'Ignasieta, que acabi d'anar molt bé la recerca. Espero que trobeu molts testimonis i, sobretot, moltes gràcies per donar veu a aquelles dones que van quedar invisibilitzades i que encara ara ho segueixen sent.
3: Hola, a tu,
4: moltes gràcies a vosaltres,
3: Laia.
4: Eh?
3: Gràcies.
1: Passa un minut de 3:15 al Territori 17. Ja tenim aquí en Guillem Sánchez a l'estudi.
5: Ho dius amb una alegria que desborda aquesta cara, aquesta...
1: Mira, l'alegria que he tingut aquest matí no ha sigut gaire bona, perquè em pensava que érem dijous i he hagut de mirar el mòbil i efectivament som dimecres.
5: Però hi ha una altra gran notícia al món mundial.
1: Home!
5: Bueno, dues, de fet. Una que és conseqüència de l'altra.
1: Home! Dia Internacional d'Andreu Giménez.
5: Correcte, felicitats, Andreu.
1: Felicitats, Andreu. Gràcies. Quants en fas? Es pot saber, això?
6: Els mateixos que tu.
1: També és veritat.
5: Això pot ser que s'hagi traduït en una aportació d'esmorzar en algun indret que... del Territori 17, en alguna redacció, sí, d'algun mitjà de comunicació del Territori 17.
6: Algú s'ha portat, no?
1: Tan feliç fa això sempre.
5: I tant que sí.
6: Els Reis Mags han arribat de forma anticipada.
5: Gastronòmica, sí. Gastronòmica.
1: Total.
6: Però torrono.
5: En canvi, mira, en Pau ha començat el dia d'una manera horrible, en contraposició amb l'Andreu. Ens diu: tinc zero veu, m'està sortint el queixal del seny i he d'anar a treballar. Tot malament. No sé què és pitjor, de les tres coses. Jo crec que el queixal del seny.
1: Oi, una sí? cosa, és, soc jo, hi ha molta gent del meu voltant que ara li està creixent el
5: ja passa,
1: queixal.
5: Ja passa.
1: Ja passa, no?
5: Ja passa. Com la panxa, com la de la panxa.
1: Mare meva, té els queixals.
5: Va, la Marta ens comparteix també això avui. Ens diu: acabo d'enviar el mail laboral més llarg de la meva vida. 3.626 caràcters. Podia haver convocat una reunió, però he preferit arruïnar-li el dia a algú per escrit.
1: O també, si aquesta persona no té feina, doncs mira.
5: S'han de deixar les coses per escrit, que llavors la gent no se'n recorda que s'han dit coses o que s'han parlat coses, eh?
1: Important,
6: això. I signar-les,
1: exacte.
5: I va, som-hi, que no són ni les 10 del matí, i l'Aniol ja ens diu això: les classes s'han acabat per avui. Crec que és hora de prendre un cafè amb gel i anar de compres.
1: Però, a veure, la vida d'aquesta persona...
5: A on estudia?
1: No sé, també et dic, ara un cafè amb gel, no, però vull dir, el fet de fer un
5: és
1: cafè
5: igual,
1: i anar
5: cafè,
1: de compres...
5: Un cafè.
1: Perfecte, quin bon dia.
5: Va, i molta raó també en aquestes paraules que ens escriuen avui. Ens diuen: odio ser un adult funcional, sobretot quan em toca pagar per qualsevol cosa. És que és una de les grans diferències de ser adult, que ja no t'ho paguen, els papes.
6: A mi això avui m'ha passat, eh? Això de l'esmorzar...
1: Abans que et pagaven un esmorzar perquè era el teu aniversari, ara
6: correcte,
1: tu has de pagar. Per
6: ara ho has de pagar tu, eh?
1: Sí.
5: Va, esteu d'acord amb aquesta afirmació d'avui? Ens diuen: no hi ha res que defineixi millor el caràcter català que dir ja anirem parlant, quan saps perfectament que no us tornareu a veure fins d'aquí a 3 anys.
1: Ja anirem parlant, ja quedarem.
5: Estem en contacte.
6: Sí.
1: Però ja anirem a fer un cafè un dia.
5: Però és molt educat, eh?
6: No,
5: és molt educat, això.
1: Molt.
5: Més que dir-li: no tinc ganes de parlar amb tu o no tinc ganes de veure't.
1: Puc fer un apunt sobre aquest tema? Em va sortir un vídeo al TikTok, val?, d'una persona que era autista, val?, i aquesta persona diu: és que tots aquests missatges de ja parlarem, ja farem un cafè, clar, com que no entenen, com diguéssim, el
5: significat...
1: Entenen el significat literal, diu que es preocupa molt, perquè clar, si els hi dius això, ells es pensen que després els escrius, saps? O sigui, també hem de vigilar les expressions que utilitzem.
5: En Nico està enfadat avui per això.
1: A veure.
5: Perquè a més ens diu: ahir vaig escoltar el primer "Si no ens veiem, bon any". Cada cop més a prop que s'acabi tot.
1: aquest tipus de veritat. Frases que són hipotètiques i...
5: Com que bon any?
1: No.
5: 14 d'octubre.
6: Vas al supermercat...
5: Sí, torrons i neules i polvorons.
6: No, calendaris d'advent jo ja n'he començat a veure.
1: Què dius?
5: I els has comprat ja?
6: No, jo no, per favor. Va. Això, mira, encara tenir 24 anys...
5: encara et dona aquest punt. Dues de futbol. En Xavi ens diu que bé que si està per Europa sense Frenkie, Araujo i Ter Stegen... Correcte.
6: Sí, no?
5: Correcte.
1: Què ha passat? Poseu-me en context.
5: Home, que ja no juguen al Barça aquests. El Barça va guanyar.
1: I esteu contents de que hagin marxat del Barça?
5: Sí, no?
6: Va, a veure, Araujo, o sigui, és que Araujo també era una mica poder el successor de Xavi, molts memes, saltant l'escut per... Moltes coses, Araujo donava.
5: Va, dues per acabar. Primer la d'en Rafa, que la volia destacar sí o sí. Ens diu, a Flick li dones el Frente Amplio i et lluita la presidència sense dir una paraula en castellà.
1: És que m'encanta tant.
6: A mi que m'ha encantat aquest
5: tuit. És que és veritat el tuit, eh? Si no està inventat, és que és veritat.
6: És boníssim. Va, és que té raó. És que té raó. És que li dones... És que Hansi Flick, Gabriel Jesús...
5: Va, acabem amb la de la Judit, que si no sortirem d'aquí, que ens diu, avui tinc unes ganes immenses que faci fred per posar-me sota una manta de 2 metres. D'aquelles...
1: Finetes!
5: De borreguillo. De borreguillo.
6: Oh, i de quants centímetres de...
1: De gruix?
6: De gruix.
5: Home, jo crec que a mi... 6 o 7 o 10 o 15 o...
1: Hi ha mantes de pes, no sé si ho coneixíeu.
6: De pes?
1: Que pesen... Per dormir, t'ajuden a dormir.
5: I llavors hi ha les batamantes, que és l'altre gran invent de la
6: societat. I la manta doble.
5: I la manta doble.
6: Ja saps per on vaig.
1: Aquests autofontes a mi em trastoquen d'una manera que no em donen tirar.
5: Va, me'n vaig a...
1: Va, Guillem.
5: A donar suport al Frente Amplio.
1: Que vagi bé.
5: Adéu.
6: Fisio del Frente Amplio.
1: Passen 6 minuts de 3 quarts de 10 i ara és moment de parlar sobre economia. I avui parlarem sobre l'absentisme i també de com esbiaixades estan sent les dades que Foment del Treball està portant al debat. Tot això ho farem avui a l'Espai Econòmic del Territori 17 amb en Joan Carles Arredondo.
7: El llibre blanc sobre l'absentisme que Foment del Treball va presentar fa unes setmanes és la cirereta del pastís d'una poc dissimulada intenció per part de la patronal de posar aquesta qüestió en l'agenda pública. L'organització porta 3 llargs anys, remarcant que a Catalunya i a l'Estat hi ha massa hores no treballades i per aconseguir convèncer aquest relat no s'ha estat d'eixamplar el perímetre de la definició d'absentisme i presentar dades que requeririen, com a mínim, un debat serè. El document és la base argumental per a dues idees força que acaben resolent l'enigma de per què hi ha hagut 3 anys d'insistència patronal sobre aquest concepte, sobre l'absentisme. La primera és recuperar l'absentisme com a base per als acomiadaments objectius. La segona és incrementar la incidència de les mútues laborals, que de manera gens casual han participat activament en la redacció d'aquest llibre blanc, en la gestió de les baixes laborals. En els mesos transcorreguts des del 2023, quan Foment va empènyer el relat que les absències a la feina són un llast per la productivitat i la competitivitat empresarial a Catalunya i a l'Estat, alguns mètodes de càlcul han agregat les hores perdudes amb justificació, tipus les baixes laborals i els permisos, i a més s'hi han sumat, doncs, han fet aquesta agregació amb les que no s'han justificat. Tot plegat dona com a resultat un impacte molt elevat. Foment ha arribat a parlar d'un cost per l'economia espanyola de 37.000 milions d'euros a causa de l'absentisme. Això ho feia en un informe publicat conjuntament amb ADECO el 2024. I llavors ja aclaria que 29.000 milions d'euros provenen de les baixes laborals, és a dir, de baixes justificades. Segons la definició del diccionari, una baixa justificada també és absentisme, però per un debat públic rigorós convindria fer una distinció clara entre les causes justificades i les que no ho són. El fil argumental de Foment continua quan assenyala que en el marc, ho deia, el març d'aquest any, que l'absentisme, i això és una xifra textual, és el principal problema per la productivitat. Les metodologies creatives per dimensionar el problema a mida de les mesures dures que acabaria proposant aquest setembre porten a conclusions com que entre 1,4 i 1,5 milions de treballadors falten cada dia a la feina. El llibre blanc, de fet, insisteix en aquest mètode. Tot i limitar la xifra a la banda baixa de la forquilla, el missatge que s'extreu, si no es matisa, és que cada dia hi ha 1,4 milions de galtes, 221.000 dels quals catalans, que no es dignen a trepitjar el seu lloc de treball. Això, diguem-ne, que s'hauria de matisar, perquè el que fa en realitat és comptar quantes hores sumen les persones que no van a treballar, en molts casos per motius justificats. Per tant, no són 1,4 milions de galtes que no trepitgen la feina en un any. Diguem-ne que això és, metodològicament, seria creatiu, no? Foment del Treball té el dret, el deure, de fet, es podria dir, com perquè és una organització empresarial, de portar al debat dades i opinions. Seria desitjable, en tot cas, que les dades es presentessin amb rigor i que exposar els motius de fons de les opinions que s'expressen. Les incapacitats laborals són incapacitats laborals, i atribuir-los un cost econòmic escampa, sense dir-la, la idea que s'estan produint abusos. Davant de l'ofensiva del que, sens dubte, és una part implicada en el debat, hi ha hagut una resposta amb menys altaveus per part dels sindicats. Fins la setmana passada, de fet, quan, arran de la presentació del llibre blanc, el sindicat UGT va aportar dades que apunten en el sentit contrari. Hi ha persones que van a la feina tot i que se senten que haurien hagut d'estar de baixa per motius de salut. El que ve a indicar UGT és que, amb més d'un absentisme que no està exactament ben definit com el que exposa Foment, també hi ha presentisme. I aquest presentisme es produeix en xifres elevades. L'enquesta de qualitat i condicions de treball de la Generalitat diu que un 51% dels ocupats han anat a treballar malalts almenys un dia a l'any. El sindicat, i també ho feia també Comissions Obreres Antonio Llodment, denuncien que aquest presentisme no es recull en les pèrdues que la patronal ha anat presentant en els seus mesos de campanya. Posar sobre la taula debat sobre aspectes que més tenen incidència en els recursos públics, perquè la Seguretat Social, a bona part dels salaris durant els períodes de baixa dels treballadors, tot i que també s'ha de dir que una part va a càrrec dels empresaris, dèiem que posar sobre la taula debats és una funció dels agents implicats. Però, per la pulcritud del debat, és bo consensuar d'entrada quins són els components que s'han d'analitzar i mostrar també els objectius de cada part sense amagar agendes ocultes. Que el llibre blanc de l'absentisme eixampli el perímetre del mateix concepte i hagi inclòs la participació d'una part tan interessada en el debat com són les mútues, és una aportació que contribueix poc a la serenor que requereix un aspecte tan seriós del mercat laboral com és la salut dels treballadors.
0: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
1: Moltes gràcies, Joan Carles Arredondo, cap d'Economia del 9-9 del Vallès Oriental, per portar-nos una setmana més un tema per parlar en aquest espai econòmic del Territori 17. I nosaltres avui acabarem aquí el programa d'avui, i com sabeu nosaltres hi tornarem demà, com sempre, ben puntuals aquí al Territori 17. Que vagi bé.

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM.

0: the campa.
1: Aquesta setmana al Mixtures comencem amb els singles d'Afropop emergent, en els quals participa Fatoumata Diawara. Seguim amb els nous singles del nou disc de Nalua Kayano. Descobrim el duo també portuguès Bandua, recomanem el concert de Songo i Blues a Barcelona i tenim un record pel rei del calipso Mighty Sparrow. Tot això com sempre aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reclamat que la llei d'acceleració industrial de la Unió Europea doni preferència a regions industrials com ara Catalunya. En una intervenció al ple del Comitè Europeu de les Regions, que se celebra aquesta setmana al Parlament Europeu a Brussel·les, Illa ha demanat que el sector industrial català tingui prioritat en l'accés a les ajudes previstes en la normativa europea que busca reindustrialitzar Europa i posar fi a la dependència respecte de tercers països. I l'IPC a Catalunya ha pujat 5 dècimes al setembre i se situa en el 4,5% interanual, segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística. És l'encariment més alt des del mes de febrer del 2023. L'INE assenyala com a principals factors d'aquest encariment els preus de les activitats recreatives, l'esport i la cultura, així com també el transport. I Unió de Pagesos ha convocat avui una gran mobilització amb tractors a Barcelona amb l'objectiu de denunciar la situació crítica del sector agrari. De fet, diferents columnes estan arribant ja a la capital en una jornada que pretén visibilitzar problemes com els costos disparats, els preus que no cobreixen les despeses, la competència deslleial de productes estrangers, les males pràctiques comercials, les adversitats climàtiques i també la burocràcia. Per la seva banda, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha remarcat que s'està treballant en el marc de la taula agrària per definir amb precisió cultius, percentatges d'afectació i zones del territori per tal de decidir barems de compensació. La concentració està prevista a les 12 del migdia davant de la delegació del govern central i després la marxa es dirigirà cap al Departament d'Agricultura i finalment a la plaça Sant Jaume. Pel que fa a l'afectació en la mobilitat, en aquests moments la marxa afecta alguns punts, a l'AP7 concretament a Parets del Vallès. A banda, també un accident a la B20 a Santa Coloma de Gramenet deixa un carril tallat en sentit Barcelona i a banda hi ha dues avaries que dificulten la circulació, una a la B20 a Nus de Trinitat i una altra a la P2 a Barberà de la Conca. I la vaga d'autobusos de TMB prevista per avui ha quedat desconvocada després que la direcció de l'empresa i el comitè de vaga hagin arribat a un preacord sobre els principals punts del conveni col·lectiu. El preacord inclou un increment dels dies de descans i una reducció de la jornada laboral. I els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid mantenen encara retards generalitzats després de l'incendi d'un tren dilluns al vespre a Ricla, a Saragossa, que encara ocupa la via. Renfe assegura que no s'han suprimit trens, però sí que s'han reduït freqüències fusionant serveis per tal de mantenir l'oferta de places, malgrat la menor capacitat del corredor. L'operadora preveu un dispositiu similar al d'ahir, mentre prepara encara la retirada del tren incendiat. I, de fet, un robatori de cable entre Raimat i Almacelles afecta avui amb retards els trens que circulen precisament entre Saragossa i Lleida. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Tot això i molt més a Vampiresados cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor disc jockey del planeta Terra.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El Tribunal de Comptes ha amnistiat els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el president d'Esquerra Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses del referèndum de l'1 d'octubre. Amb aquesta decisió els afectats ja no hauran de pagar 5 milions d'euros que els reclamava el Tribunal, dels quals ja n'havien consignat més de 4 milions en fiances. La resolució arriba després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea valés aquest juliol l'aplicació de la llei d'amnistia i conclogués que la norma és conforme al dret europeu. I també en política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reclamat que la llei d'acceleració industrial de la Unió Europea doni preferència a regions industrials com ara Catalunya. En una intervenció al ple del Comitè Europeu de les Regions, que se celebra aquesta setmana al Parlament Europeu a Brussel·les, Illa ha demanat que el sector industrial català tingui prioritat en l'accés de les ajudes previstes en la normativa europea que busca reindustrialitzar Europa i posar fi a la dependència respecte als tercers països. I centenars de pagesos catalans han sortit aquest matí amb tractors i autobusos cap a Barcelona per protestar contra l'increment dels costos de producció i reclamar mesures que garanteixin la viabilitat del sector, i de fet ja estan arribant alguns a la capital catalana. La mobilització convocada per Unió de Pagesos denuncia l'augment del preu del gasoil, els fertilitzants i els adobs, així com la dificultat de vendre per sobre dels costos de producció. La convocatòria, que estava prevista en un primer moment a les 12, s'ajorna fins a 12:45 a la delegació del Govern Central per tal que arribin totes les columnes que encara estan de camí. Per la seva banda, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha remarcat que s'està treballant en el marc de la taula agrària per definir amb precisió cultius, percentatges d'afectació i zones del territori per decidir barems de compensació. I els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid mantenen retards generalitzats després de l'incendi d'un tren dilluns al vespre a Ricla, a Saragossa, que encara ocupa una via. Renfe assegura que no s'han suprimit trens, però sí que s'han reduït freqüències fusionant serveis per tal de mantenir l'oferta de places malgrat la menor capacitat del corredor. L'operadora preveu un dispositiu semblant al d'ahir mentre prepara la retirada del tren incendiat. I amb tot, un robatori de cable entre Raimat i Almacelles afecta avui amb retards els trens que circulen entre Saragossa i Lleida. I de fet, els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes després de tallar 485 metres de cablejat ferroviari a Juneda, a les Garrigues. El robatori, produït la matinada del dissabte, va afectar elements essencials del sistema de senyalització ferroviària. Els vigilants de seguretat van veure els sospitosos fugir del lloc dels fets i poc després els agents els van localitzar quan intentaven marxar en un vehicle que acabava de recollir-los. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

campa. Aquesta setmana al Mixtures comencem amb els singles d'Afropop emergent, en els quals participa Fatoumata Diawara. Seguim amb els nous singles del nou disc de Nalua Kayano. Descobrim el duo també portuguès Bandua, recomanem el concert de Songo i Blues a Barcelona i tenim un record pel rei del calipso Mighty Sparrow. Tot això, com sempre, aquí a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia. Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Centenes de pagesos catalans estan arribant amb tractors i autobusos a Barcelona per protestar contra l'increment dels costos de producció i reclamar mesures que garanteixin la viabilitat del sector i, de fet, ja estan arribant a la capital catalana. La convocatòria que estava prevista per les 12 del migdia s'ha hagut d'ajornar per tal que doni temps a que arribin totes les columnes dels diferents punts del territori. En aquests moments, quina és la situació, Carina Vallvé? Bon dia.
2: Bon dia, fa una mitja hora que han entrat els primers dels 200 sectors que s'espera que arribin aquí a Barcelona en aquesta protesta pagesa que reclama polítiques estructurals, com ara ajudes directes de 17.000 euros per explotació per fer-les viables i un gasoil agrari amb la mínima tributació possible. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
3: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals. Avui som aquí fent aquesta mobilització. El dia 28 d'octubre la nostra confederació estatal Unió d'Uniones, juntament amb les altres organitzacions representatives estatals, ja ha anunciat una mobilització a Madrid i serem. I aquí a Catalunya també continuarem doncs, mobilitzant-nos, assenyalant a tots aquells que són culpables de la nostra situació.
2: La tracturada es troba ara mateix a la delegació del govern espanyol a Barcelona, però caminarà fins al Departament d'Agricultura i al Palau de la Generalitat a prop de Sant Jaume.
1: Gràcies, Carina. I el Tribunal de Comptes ha amnistiat els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el president d'Esquerra Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses del referèndum de l'1 d'octubre. La resolució arriba després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés aquest juliol l'aplicació de la llei d'amnistia i conclogués que la norma és conforme al dret europeu. I els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid mantenen avui retards generalitzats després de l'incendi d'un tren dilluns al vespre a Ricla, Saragossa, que encara ocupa la via. Adif confia a restablir a principis de la setmana vinent la circulació normal per les dues vies. Escoltem ara Antonio Carmona, coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya d'Adif.
4: Un cop es retiri a la part de la locomotora afectada, els tècnics d'Adif treballaran per reparar la infraestructura a Malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
1: I de fet, els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes després de tallar 485 metres de cablejat ferroviari a Juneda, a les Garrigues. El robatori produït la matinada del dissabte va afectar elements essencials del sistema de senyalització ferroviària. Els vigilants de seguretat van veure els sospitosos fugir del lloc dels fets i poc després els agents els van localitzar quan intentaven marxar en un vehicle que acabava de recollir-los. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Continguts en xarxa.
5: Viene esta canción. Gracias en nombre de Dalme de Janina.
6: Muchas gracias, Dios.
5: Que es lo que más quiero en mi vida.

0: Us he de dir que millor de començar cada valors a l'alça amb una cançó és la sorpresa.
1: Sí,
0: que ens
1: sí.
0: proporciona Pere Sánchez.
1: Exacte, avui recuperem aquesta cançó que va fer Andrés Calamaro per Maradona, que l'hem sentit al principi de la cançó en un estat no gaire presentable. I com parlem de màrqueting d'esport i tal, el màrqueting que va tenir Maradona, la seva vida privada i el màrqueting que tenia de ser adorat, és una cosa que no sabré mai com ho van poder aconseguir, però bueno, era un déu per als argentins.
2: Sí, sí, podríem dir que estava enganxat a la pilota i a més coses,
1: sí.
2: Però avui parlarem d'esport i no de Maradona en concret, perquè la revista Valors doncs, dedica el seu número d'octubre a preguntar-se si l'esport és salut o màrqueting personal. Cada cop estem més obsessionats a penjar el que fem a les xarxes socials, però no sé si ho fem per estar en millor forma o perquè la gent ens vegi i digui que guapo que estàs i que fort. No sé què en penseu vosaltres, però avui en parlarem amb Vicenç Villatoro, que és periodista, pensador i també exdirector del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i una de les veus del monogràfic de Valors 251. No sé si vosaltres feu esport perquè la gent sàpiga que en feu o perquè us agrada fer-ne.
0: La pregunta seria, no sé si vosaltres feu esport. Primer,
1: exacte,
0: no?
1: Faig zero esport.
0: Moriré
1: d'alguna malaltia coronària.
2: Bueno, el que no faràs és llavors màrqueting personal d'aquesta manera. No vull dir.
0: Almenys no fer esport.
1: Jo faig màrqueting de menjar. Sempre que hi ha algun plat que m'he menjat molt, molt potent o molt guapo, ho faré. Per exemple, avui em menjaré un entrepà arrebossat de mozzarella.
2: Bueno.
0: La mozzarella arrebossada o l'entrepà arrebossat?
1: Entrepà envoltat de mozzarella a la planxa.
0: Mare del cel.
2: És un estil més foodie, no?
0: No sé si li diria foodie. Jo crec que és molt curiosa, no?, com aquesta dicotomia de fem esport realment per cuidar-nos, perquè valorem el nostre cos, la nostra ment, etc., o per vendre'ns i per demostrar que estem fent esport, no?
2: Jo crec que no t'ho respondré, sinó que et deixaré que després parlis amb en Vicenç i ja respongui, que és un bon expert.
0: Doncs vinga, aquí una estona parlem amb ell perquè comencem un nou programa de Valors a l'Alça.
3: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.

0: què ha passat a Heidenau?
1: Doncs bé, mira, ara m'has corregit.
0: Em sap molt de greu haver-ho fet.
1: Saps el que són les llambordes de la memòria?
0: Sí, les... Ho sé que ho pronuncis tu, que és una paraula ben fumuda, eh?
1: Mira, en alemany es diu... Stolpersteine.
0: Molt bé.
1: Ah, ara ho he dit bé, no? Doncs bé, serien aquests petits monuments que els va crear l'artista alemany Günther Demnig en memòria de víctimes del nazisme que es posen a la vorera davant del darrer lloc on va viure una víctima del nacionalsocialisme abans que l'arrestessin o el deportessin.
0: De fet, a ciutats com Mataró, per exemple, que coneixem molt bé nosaltres, n'hi ha.
1: Sí, i per això s'ha convertit doncs, en el memorial més gran del món, perquè, clar, n'hi ha per tota Europa. Però a Heidenau no els sembla la millor manera d'homenatjar les víctimes.
0: Com és que justament a Alemanya no hi estan d'acord?
1: A veure, no és que no hi estiguin d'acord del tot. El poble de Saxònia es va votar a favor d'una moció d'AFD, concretament, per prohibir nous homenatges a les víctimes del nazisme a la via pública. En concret, el document prohibeix la instal·lació de noves Stolpersteine.
0: Ho estàs fent tan bé, Carles.
1: Superbé. Com es coneixen allà les llambordes, perquè creuen que hi ha maneres més dignes de recordar les víctimes que no pas trepitjant-les cada dia.
0: És una proposta pionera, no?, a Alemanya.
1: Doncs no. De fet, només hi ha 5 ciutats europees que han rebutjat aquesta mena d'homenatge i una d'elles és Munic, la capital de Baviera, que no és que sigui precisament un poble petit.
0: No.
1: Ara bé, els motius són diferents, ja que a Munic van ser els representants de la comunitat jueva els que estaven en contra d'aquesta mena de llambordes pel mateix motiu. Em sembla que el petit poble d'Alemanya que estàvem parlant ara no és ben bé així.
0: Clar, llavors, o sigui, tampoc hi ha tanta diferència, en el fons.
1: El cas és que a Heidenau l'alternativa és que els homenatges es facin a un cementiri del poble, juntament amb els presos polítics de la desapareguda Alemanya comunista i els alemanys deportats d'altres territoris europeus durant i després de la Segona Guerra Mundial. A més, hauríem de tenir en compte que l'AFD, en el seu programa electoral per les eleccions federals de 2025, deia: la cultura oficial de la memòria no s'ha de centrar únicament en els moments més foscos de la nostra història, sinó que també ha de tenir en compte els moments més gloriosos. Un poble sense consciència nacional no pot sobreviure a llarg termini. Una manera de dir que s'ha de reduir l'ensenyament de la història del nazisme a les escoles alemanyes.
0: Ah, no puc opinar, oi que no? Això sempre...
1: Jo et dono permís, no tinc cap mena de problema.
0: No ho faré, millor que no. Però l'interès de la FD deu ser crear una generació d'alemanys orgullosos. No?
1: Sembla ser que sí. Ara bé, no podem estar orgullosos de nosaltres, tot i saber que hem fet les coses malament.
0: Jo crec que sí.
1: A mi em sembla que hem de deixar de crear orgulls nacionals que trepitgin, que treguin pit de les seves victòries i fomentar orgulls que revisin els seus errors, en siguin conscients i no els oblidin. És a dir, anem a crear nacionalisme deconstruït. Crec que no passa res per acceptar que tots ens hem equivocat i que no som perfectes. Al cap i a la fi, és una altra manera de dir que no hem d'oblidar el nostre passat. Però no volia tornar a dir aquella frase de qui no recorda el seu passat està condemnat a repetir-lo, que ja acabo de dir, igualment.
0: Sort que la dius, perquè cal anar-la recordant, em sembla. Tot plegat és bastant preocupant i fa una mica de por. Carles, un gran tòpic, però una gran veritat. Gràcies.

0: Sembla que l'esport està cada cop més de moda, començàvem comentant això. Fins i tot hi ha persones que en lloc d'anar a les discoteques de tota la vida van, atenció, a discoteques fitness. Però això ens porta a preguntar-nos si estem canviant els nostres hàbits per salut o per màrqueting personal. De fet, aquesta és la pregunta que es planteja el número d'octubre a la revista Valors, Carles.
1: Doncs sí, a Valors aquest octubre es pregunta si l'esport és salut o màrqueting personal, que cadascú tindrà una resposta molt seva a aquesta pregunta, però em fa l'efecte que al món on vivim no hi ha res que s'escapi del màrqueting. D'altra banda, segons dades de l'Associació Nacional d'Informadors de la Salut, ostres, ara he barrejat les lletres, el 81% dels espanyols d'entre 16 i 65 anys assegura fer esport de manera habitual i un 77% seguir una dieta equilibrada. Tot i això, la meitat de la població no se sent satisfeta amb el seu cos. Potser ja no fem esport o ens cuidem per salut, sinó per agradar-nos i veure'ns millors a través dels altres. Per parlar-ne, entrevistarem a Vicenç Villatoro, periodista, pensador i exdirector del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i una de les veus del monogràfic de Valors 251.
0: Gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat d'aquesta setmana. Ell és Vicenç Villatoro. Vicenç Villatoro, com està? Benvingut a Valors a l'Alça.
2: Moltes gràcies, molt bé.
0: Si m'ho permet, m'agradaria començar explicant que des de l'equip de Valors a l'Alça hem tingut el plaer de poder llegir un llibre d'aforismes que està preparant vostè, així que no en revelarem gaire cosa, però sí que

0: M'agradaria citar una frase que li he de confessar que ens ha atrapat, que diu així.
1: A veure.
0: Quan s'enfonsen les ideologies, els partits i les esglésies, proliferen les sectes, gent que s'ajunta per fabricar-se una il·lusió de sentit, una fe i una litúrgia. I un nosaltres, la major part de les noves sectes, no celebra les seves litúrgies als temples, sinó als gimnasos, les carreteres secundàries i les mitges maratons. Com en les velles religions, la gran qüestió és el cos i el gran enemic, el pas del temps. Expliqui'm d'on surt tota aquesta reflexió que ens ha fet pensar molt a nosaltres.
1: Ostres, ja està bé, perquè és massa llarga pel que seran els estàndards, si és que mai arriba a publicar-se, de lliureaforismes. De fet, no és un aforisme, és com un article curt. Jo una mica neix d'això, no? D'aquesta sensació que cada època construeix les seves vacunes contra les grans coses, no? Que són el no sentit, el pas del temps i la mort, no? I que bona part de les nostres vacunes les hem construït entorn a això, de la perduració del cos, i per tant, en una mena d'estrany culte al cos, en el que es creu que a través d'això, de l'exercici físic, de l'esport, però també de la medicina, també de la hiper... de l'hipermedicamentització, no sé si la paraula és correcta, es pot aturar el temps i es pot aconseguir això, no? Un sentit a la vida. Al final, això ve d'una altra cosa, d'una altra vella reflexió, que és que a vegades el que dona sentit a les vides és més la litúrgia que la cosmogonia. Més el saber què fer en cada moment, o creure que és saber què has de fer en cada moment, que no pas com veus el món.
0: Ara fa una estona comentava tot aquest tema del culte al cos. Crec que ja fa un temps que diem que vivim en l'època del culte al cos, però realment hem deixat de viure-hi en algun moment?
1: No ho sé, jo només he viscut aquest, vull dir que allò dels altres èpoques només en tenim, per dir-ho així, els testimonis memorialístics, els testimonis escrits. Jo crec que sí, que el cos ha tingut sempre una enorme centralitat en les nostres vides, però jo crec que això, diguem-ne, que probablement una característica del nostre temps és de ben segur la perspectiva d'envelliment, que és més alta que probablement en qualsevol altra època de la història de la humanitat, i per dir-ho així, el retrocés de la malaltia, no? La malaltia sempre guanya, vull dir, sempre ens acabem morint, no? Però la malaltia és molt present en la història, en la vida, en la societat de fa uns segles, i ho és menys. Ara la malaltia és més combatible. Jo crec que això precisament ens dona la sensació de que hi podem fer més coses, no? De que a les nostres mans hi ha més mecanismes per combatre el pas del temps i per combatre l'envelliment, tot allò de negatiu que associem a l'envelliment, i per combatre i la decrepitud, sobretot, no? Més que l'envelliment, podríem dir la decrepitud. I per combatre també, per dir-ho així, l'amenaça permanent de la mort.
0: Una d'aquestes coses que podem fer, que estan a les nostres mans, és l'exercici físic, que abans també l'esmentava. Quina relació té aquest exercici o aquesta obsessió per l'exercici amb la despolitització de la societat?
1: No ho sé, francament. Normalment jo crec que les coses van en paquet i allò que una cosa porta a l'altra, la tecnologia porta el canvi de costums, el canvi de costums porta el canvi de valors o de pensament, i probablement sí que aquesta crida a l'esforç, hi ha una paradoxa que em té sorprès, per dir-ho d'una manera, que és que la nostra societat ha fet tot el possible per evitar l'esforç físic vinculat al treball. però fa tot el possible per fer l'esforç físic vinculat al no treball, vinculat a la no utilitat, al no utilitarisme, no? Allò, si se'm permet, l'exageració i la demagògia, fins i tot. Una persona que es queixa amargament perquè sua a la feina, quan surt de la feina es posa a córrer per suar. Bueno, sí que em sembla que pot haver-hi això, no? Aquest alliberament de l'esforç en el treball, de l'esforç físic, l'hem volgut compensar per un esforç, per dir-ho així, gratuït, un esforç que s'esgota en ell mateix. Jo havia fet un article una vegada que es deia la bicicleta estàtica, que un dia un senyor o una senyora s'inventa una cosa formidable, que és una bicicleta. Per què serveix la bicicleta? Per anar d'un lloc a un altre. Però té un inconvenient, s'ha de pedalar. Doncs passa el temps i fem la bicicleta estàtica, que pedales igual però no vas enlloc. Ostres, hem canviat la utilitat pel procediment. I això sí que em sembla una característica del nostre temps, també. La fascinació pel procediment. Ens interessen més els procediments que els resultats o que els efectes. Si tu has fet una cosa tal com s'ha de fer, pots viure tranquil, encara que el seu resultat sigui un desastre. Si has aconseguit un èxit, però el teu procediment no ha sigut canònic, vigila. El procediment ha passat a ser més, perquè és més avaluable, no? Però el procediment ha passat a tenir un pes més gran que el propi objectiu, que el propi... És allò... Si atribuïm a Maquiavel, que no ho va dir mai, allò que la finalitat justifica els mitjans, ara és al revés. L'important són els mitjans i la finalitat és una cosa secundària.
0: Creu que si no poguéssim penjar a les xarxes socials els nostres procediments o les nostres fites, tanta gent faria exercici, per exemple?
1: Segurament no en faria tant, per dir-ho manera, no? Perquè sí que és cert que una de les característiques del nostre temps és, diguem-ne, aquesta hipercomunicativitat, aquest cert narcisisme d'explicar-nos tot, no? És a dir, les coses no es fan perquè es fan, si no es fan perquè se sàpiga que es fan, no? I això, jo crec que això, per exemple, això ha esdevingut, per exemple, una màxima política. En política és més important el que dius que fas, que no pas el que fas. I, per tant, cada vegada allò, la canonització d'una paraula que a mi, diguem-ne, em fa tremolar estones i en altres simplement em diverteix, que és el relat, no? L'important és el relat. No és el fet, no és la conseqüència, no és l'efecte. L'important és el relat, és dir-ho, és com ho dius. I, per tant, sí que estic convençut que una bona part de les coses que fem no les faríem si no poguéssim dir que les fem. I de vegades, fins i tot, això arriba més enllà. Ja que diem que les fem, ja no cal fer-les. I ja ho has dit, ja has aconseguit l'efecte perseguit, no? El discurs polític, o en el sentit més ampli, no només el d'una campanya electoral, en el sentit ampli, és més un discurs sobre intencions que sobre resultats.
0: En canvi, també practiquem l'esport potser cada vegada de manera més individual. No sé si això és un reflex social, no? Una demostració que ja no fem esport per desconnectar o connectar amb nosaltres, sinó per ensenyar el que fem, no? Una mica seguint el que vostè deia ara, aquest relat.
1: Jo crec que és un component, no tot, i ara el que no voldria és ofendre a tothom que està corrent o anant amb bici pel món, però sí que hi participa, però és que hi participa en altres coses que no són l'esport. Aquesta necessitat, és a dir, jo no sóc cap xarxa social, allò perquè tinc molta feina, i em temo que si fos potser m'agradaria i no tindria temps de fer res més. Però quan veig el que veuen parents i coneguts en les xarxes socials, hi ha gent això que t'explica que ha dinat cada dia i que explica on és de vacances i això, diguem-ne, llavors anaves al Machu Picchu i deies, hosti, que és xulo, això, em faré una foto. I ara el que et fas és tu en el Machu Picchu. El Machu Picchu és el teu, per dir-ho així, és el teu paisatge, és la teva escenografia. El protagonista ets tu. I cada vegada més no només et fas això, abans fes una foto de la cosa. Ara, després et vas fer una foto de tu en la cosa i ara et fas a vegades una foto tu fent alguna cosa rara dintre de la cosa, no? Uns que salten, uns que fan l'animalot, el que sigui. Vull dir que sí que certament hi ha hagut una translació i tu deies que això porta a l'esport individual o
0: sí, li preguntava
1: una possibilitat.
0: Si el fet que fem coses més individualment és un reflex de la societat actual.
1: Jo crec que diguem-ne que l'esport, per exemple, sempre ha sigut individual i el treball sempre ha sigut individual. És cooperatiu, però és individual. La seva essència és individual. Tinc un dels aforismes d'aquest llibre que no publicaré mai, o publicarà, o sí, vés a saber, diu, la política és com el ciclisme. És un esport individual que juga per equips. Però és individual, és a dir, ostres, tu, vull que els meus guanyin les eleccions. Bueno, el que vull és ser regidor, i per això cal que els meus guanyin les eleccions. Però el subjecte, tinc la sensació que, és que tradicionalment ha estat un subjecte individual. És a dir, que el jo ha pesat més que el nosaltres, i no em sembla malament del tot, perquè quan el nosaltres pesa molt més que el jo, quan el jo queda subsumit en el nosaltres, quan el jo, per dir-ho així, en el nosaltres desapareix la llibertat individual, desapareix la responsabilitat individual, desapareix això, no? La idea mateixa de que si tot va bé, estaria bé que anés bé per tothom. No que vagi bé per tothom, legitima que vagi malament per algú.
0: En aquest llibre que diu que mai publicarà, tot i que nosaltres esperem que sí, també hi exposa que no és que córrer, i cito textualment, no és que córrer, anar en bicicleta o fer peses siguin necessàriament activitats sectàries. És que per a molts han esdevingut l'eix i la litúrgia d'una vivència sectària. També llegir o escoltar música poden generar una secta al seu voltant. Com pot ser, senyor Villatoro, que una cosa aparentment bona, natural, saludable, no?, com fer esport o com llegir o escoltar música, pugui esdevenir una vivència sectària? Expliqui'ns.
1: Jo crec que sí que pot ser. És a dir, a veure, jo crec que una bona part de la cultura es centra sobre la idea del privilegi o de l'exclusió. I no em sembla necessàriament negatiu, sinó nosaltres som els que sí llegim, nosaltres sí que... Quan hi ha molta gent que va a un restaurant, els primers que hi anaven diuen... ha perdut molt, ara hi ha molta gent ja. Els llibres que són llegits per molta gent solen tenir una crítica negativa. És a dir, en la cultura, en l'esport, hi ha una voluntat de crear, per dir-ho així, una jerarquia que vol dir un dalt i un baix, no? I per tant, sí, jo crec que per alguna gent la lectura no és tant un plaer ni un sistema de coneixement com un sistema de creació gairebé clànica. I l'esport també, però també ho és altres aspectes de la vida social. Ho és l'economia i ho és la política també.
0: En aquest número de la revista Valors, en què parlem tant de l'esport i de cuidar-nos, també ens qüestionàvem què estem fent, què estem deixant de fer, vull dir, per cuidar-nos tant. És a dir, el fet de anar a totes amb el fet de cuidar-nos o de fer exercici, de fer esport, d'aquest culte al cos, què ens està fent renunciar? A què ens està fent renunciar?
1: No, a veure, primera, si tu, a veure, a mi no em sembla malament ni fer exercici, jo no faig gaire, però n'hauria de fer més, ni fer esport, això em sembla fantàstic, fer esport en aquí em sembla extraordinari, quan els veig que els meus nets fan esport, ho trobo formidable. Què és el que m'inquieta de tot això? Diguem-ne, les formes de legitimació. Jo, de vegades són més perilloses les formes de legitimació que els mateixos fets. I que la legitimació d'això sigui la recerca de l'eterna joventut, la no acceptació del pas del temps, l'obsessió, la creació d'un nosaltres tancat que mira per damunt de l'espatlla a qui no hi participa. Aquestes són les coses que em semblen inquietants. I quan es fan aquestes, sí, evidentment, que podem estar fent unes altres, les que produeixen l'efecte exactament contrari, no? Les que no són obsessives, les que intenten entendre i adaptar-se i comprendre el pas del temps, les que saben que el cos té límits i que aquests límits se'ns imposaran un dia o altre, i per tant que no genera aquesta expectativa que acaba sent una expectativa frustrant, perquè el temps no s'atura. I allò que anomenem joventut, que no sé què és ben bé, no és etern. I, per tant, els d'això, els productes, de la mena que sigui, que et garanteixen l'eterna joventut, tots són una estafa. I, per tant, no vol dir que no tinguin bon gust, ni que se'n necessiti desaprendre, però que si te'l sents precisament per evitar la pèrdua de la joventut, l'allargament de l'adolescència, aquest és un tema que a mi m'interessa i em preocupa especialment. L'adolescència, no tant la joventut, l'adolescència era percebuda per les societats tradicionals com un període, diguem-ne, que bé, s'ha de passar, no hi ha més remei, però que com menys duri, millor. I estava associada a coses, allò que podien ser simpàtiques en el seu moment, però que haurien de ser superades pel pas del temps. Cada vegada més, el conjunt de la societat, no només els cronològicament adolescents, el conjunt de la societat se'ns està tornant adolescent. Hi ha una, per dir-ho així, una sobrevaloració de l'adolescència, una canonització de l'adolescència. L'adolescència comença molt aviat i s'acaba molt tard. Quan s'acaba? Perquè a vegades no s'acaba mai. Algunes de les actituds entorn de l'esport, de l'exercici, d'això, de l'aturada del temps, em semblen vinculades amb aquesta sobrevaloració de l'adolescència, no parlo ja de la joventut, sinó de l'adolescència més en concret.
0: L'haurem de convidar un altre dia perquè parlem d'aquesta canonització de l'adolescència, que m'ha semblat molt interessant com a concepte. Però escolti, per acabar, perquè sap que la ràdio el temps és limitat, m'agradaria plantejar-li, si em permet, la pregunta que es fa aquest mes d'octubre a la revista Valors, que és: l'esport és salut o és màrqueting personal?
1: Jo crec que l'esport és salut, és màrqueting, és exhibicionisme, és narcisisme, és voluntat de superació, és força de voluntat. El tema no està en l'esport. Està... I ara em contradic com tota la vida, 500 vegades al minut. Està en el relat. El tema està en el relat. És a dir, no, escolti'm, vale, molt bé, jo surto a córrer, perquè em trobo més bé. Anda, doncs fantàstic, felicitats. No, surto a córrer perquè si no em fotré mai vell. No, perquè es farà vell, no pateixi. És salut? Doncs miri, potser sí, però els genolls també es ressenteixen, no? El problema no és què són les coses, sinó quines expectatives situem sobre les coses. I de què ens semblen solució, i de què ens semblen, contradicció. Per tant, jo no associaria l'esport a un sol sistema de valors. És compatible amb tots, És compatible amb valors positius i amb valors negatius. No, el problema no està en l'esport, està en les paraules sobre l'esport.
0: Ens quedem amb aquesta idea. Vicenç Villatoro, un plaer haver pogut compartir aquests minuts amb vostè i gràcies per les seves reflexions.
1: Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Penseu això, que la major part d'aquestes dites reflexions són relativament improvisades i d'algú que el primer que fa és no creure gaire en el que diu.
0: Però com a mínim ens fa pensar, que això ja és molt i també molt necessari.
1: Aquesta sí que és la funció.
0: Vicenç Villatoro, una abraçada, gràcies.
1: Una abraçada, moltes gràcies.
0: Descobrim que destacava aquesta entrevista amb Vicenç Villatoro, Carles Bancs. Carles, quin és el pròllat?
2: Em vull destacar que el procediment cada cop té més importància que no pas el propi objectiu, i és que, per exemple, estem omplint les xarxes cada vegada més de reptes de 365 dies fent, i cada cop en faig més. I jo crec que el que hauríem de gaudir és d'aquest procés i no convertir-lo en un objectiu monetari.
0: És el pròllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Estàs escoltant Valors a l'alça.
0: Ara parlàvem del número 251 de la revista Valors, però l'anterior, el 250, era especial, es va publicar el mes de setembre i parlava de la il·lustració. Per fer-ne memòria, avui estrenem nova secció amb Carles Bancs. De fet, ara semblava que t'hagués acomiadat fa un moment, Carles, però continues aquí l'estudi. Per què has sortit al carrer a buscar opinions? Atenció, eh?
2: Ves que m'has acomiadat perquè havia de sortir al carrer, perquè aquest any, per saber què en pensa la gent d'aquestes preguntes tan complicades que ens fem a Valors, doncs els preguntarem directament a ells. L'objectiu és fugir per un moment dels catedràtics i dels experts que han treballat temes de difícil resposta i veure com se n'en surt la gent quan l'agafes així sense que s'hagi preparat res. Aquesta vegada he sortit a fer preguntes de la il·lustració i et diré que m'ha sorprès el que m'han dit, perquè no és un tema gens fàcil. Primer, per aterrar, vaig voler saber quin concepte en tenien de la il·lustració o què pensaven que era, i la veritat que força ha encertat tothom.
4: Per mi la il·lustració és un art.
5: És el moment de la història en què es va imposar el pensament crític i científic per sobre de la dictadura, podríem dir així, de la religió.
4: Per mi la il·lustració seria una reflexió de com altres veuen les coses.
6: Un moviment ideològic que va aparèixer abans de la Revolució Francesa, que explicava tots els idearis de la llibertat, del concepte de nova cultura, de filosofia...
0: Prou bé per ser improvisat.
2: Prou bé, tot i que també n'hi ha d'altres que potser anaven una mica més perduts.
7: Hòstia, ara m'he quedat atrapat, eh? No sé què dir-te. No sé què és la il·lustració.
5: Com que m'has dit que no és la gràfica i m'has donat alguna pista, i no sé si potser és una època o algun temps en la vida de la il·lustració, no sé. Persones il·lustres, no? Em sona per aquí, però no sabria dir-te més.
0: T'he de dir que prou mèrit té no haver fugit de tu, eh? Perquè t'imagino amb un micròfon pel carrer...
2: N'hi ha prous que van fugir perquè... He de reconèixer que no és una pregunta gens senzilla, i molta gent em va dir: ostres, ara m'agafes molt desprevingut i potser no et sabria respondre. Segurament en farem d'altres, que tothom tindrà alguna cosa a dir-ne i tothom es veurà capacitat de parlar-ne, però un cop fet aquesta presentació vam voler saber el que pensaven d'aquesta pregunta. La il·lustració ha mort, que és el que es preguntaven a Valors.
8: Jo crec que hauria de continuar. La il·lustració és molt important. La societat reflexiona, i quan reflexiona, creurà en la il·lustració.
6: No, crec que hi ha una part de la societat que encara reivindica aquests conceptes, però hi ha una part important també que reivindica conceptes més conservadors, més arrelats a la tradició d'aquella època, més conservadora.
5: Sí. Com sempre passa en la història, és la llei del pèndol. Durant un temps tirem cap a una banda, després tornem cap a l'altra. Ara no sembla que siguem especialment una època gaire digna de ser anomenats il·lustració, però tinc confiança que hi tornarem algun dia o altre.
8: S'ha polititzat molt ara, llavors. Saber la veritat és difícil. Jo diria que haurem de tirar aquí una miqueta per la tendència política de cadascú, no? Evidentment, una persona de dretes tindrà una ideologia, una de l'esquerra tindrà una altra, i això el portarà a pensar d'una forma diferent en base als seus criteris personals, no? Diguem.
2: No sempre és fàcil respondre a aquesta pregunta. Cadascú, com veus, la respon amb les seves paraules, a la seva manera...
0: Està molt bé.
2: Tot i que jo crec que més o menys pensen el mateix que molts catedràtics i moltes persones que han escrit per aquest número, però amb una expressió una mica més del dia a dia, no tan treballada i no tant, doncs, de... anem a buscar referències i anem a parlar en termes més filosòfics, sinó jo penso això i és això. No sé què haguessis respost.
0: És que jo no els hagués sabut respondre, jo hagués fugit, Carles.
2: És que hi ha preguntes que són complicades de respondre i, de fet, pues, va haver-hi un... una persona que va dir, i si us proposo jo una pregunta per un proper número?
9: Què és la raó? Una altra pregunta. Què és la raó?
2: És la raó, no?
0: Què és la raó? No sé si l'hem fet aquesta revista Valors, però espero que Joan Salicru estigui-ho també.
2: Clar, potser, de fet, aquesta secció ens servirà per veure què necessita saber la gent, què vol que...
0: què li interessa?
2: Preguntem, tot això sortia de preguntar si creien que ara la societat es fonamentava a partir de la raó, si la veritat era algo que existia, si estaven més interessats en l'escàndol o el que és l'espectacle, o en una mica allò que és del tot cert, o ens fa potser créixer com a humans, no? Allò que pensava la il·lustració. Ho va aprofitar també per preguntar doncs, en quin moment estàvem com a societat, ja que preguntàvem en quin moment estava la il·lustració, així que a veure què en pensem, com anem com a societat.
5: Crec que preval més l'entranya ara que no la raó i que entre tots i deixant-nos portar per un mal ús de les noves tecnologies hem fet que s'imposi més la desinformació que no la informació i això és un problema i un risc molt gran.
9: Ens hem radicalitzat molt i ja no hi ha un punt intermig i això és un problema, perquè costa molt arribar a una entesa.
10: Jo penso que ara anem tot per molt xarxes, molt influenciable, no? Els influencers, tot això, i que siguin persones il·lustres, doncs la majoria, malauradament, penso que no ho són. Penso que la majoria de persones parlen sense fonaments i aquí s'agafa molta altra gent, molta joventut, i hauríem d'indagar una mica més d'on venen, no?, aquestes idees que deixen córrer per allà.
2: Al cap i a la fi, persones il·lustres, vull dir... cadascú va entendre la il·lustració com va voler, potser hauríem de crear una nova pregunta de qui són aquestes persones il·lustres del nostre segle XXI. Però vaja, això és el que ens va dir la gent a peu de carrer. Segur que farem preguntes molt més senzilles, segur que n'hi hauran d'altres que les opinions seran molt diferents entre uns i altres, però això ha sigut aquesta primera prova de baixar al carrer, preguntar sobre valors, preguntar sobre filosofia i a veure què en pensa la gent.
0: No tinc cap dubte que en traurem reflexions molt interessants, Carles.
2: Doncs moltes gràcies, Laura, per la confiança i això ja ho veurem en els propers programes.
0: Si veieu en Carles Bancs, no fugiu, que us farà preguntes interessants.

0: ha llibres que són una finestra, d'altres que són un refugi, i és per això que un cop al mes parlem amb Conxa Parramont de novetats, però també d'aquelles joies, d'aquells petits tresors literaris que tenim a la prestatgeria, a la tauleta de nit, sovint massa oblidats, potser. Tot plegat per posar en valor autors i autores que ens fan pensar, que ens emocionen, que ens acompanyen. Conxa Parramont, com estàs?
1: Molt bé, i tu?
0: Molt bé, molt contenta de tenir-te de nou a l'estudi per parlar avui de dos llibres que ens porten 90 anys enrere.
1: Pues sí, són dos llibres que fan referència a l'inici de la Guerra Civil, és a dir, a l'any 36, el 18-19 de juliol, però que no parlen de la guerra heroica, sinó que parlen de les víctimes col·laterals de la guerra. Aquí es considera que són les dones, la població civil i els pobres soldats de lleva, que molts d'ells es van apuntar a la guerra pensant-se que podrien canviar el món i es van trobar que la guerra es va canviar molt amb ells. Es tracta d'un llibre que acaba de sortir ara, el primer, del que parlarem, que es diu La revolució en veu de dona, dietaris i records, 1936-1939. És un llibre de la periodista Llúcia Oliva que recull una sèrie de diaris i dietaris de persones, de noies, que van viure la guerra en primera persona i que en aquella època estaven a l'adolescència, és a dir, que la guerra els hi va trencar la vida, perquè van deixar d'anar a l'escola, van deixar de tenir la vida que tenien. Aquest llibre fa referència a les noies de classe benestant, noies burgueses que vivien a diverses comarques de Catalunya, a Osona, a Molins de Rei, a Barcelona, i que, a més, eren molt, molt religioses, perquè en aquella època la gent benestant i burgesa tenia molta relació amb l'Església. Però això no treu amb que el patiment d'aquestes noies no fos molt gran, perquè es van trobar de la nit al dia en què se'ls va acabar la seva bona vida i van haver d'afrontar una situació totalment inesperada, una situació d'angoixa i de por, perquè estaven... Cada dia havien de patir com els milicians venien a casa seva, intentaven, en alguns casos se'n van endur els seus pares i els van assassinar, en altres casos no els van assassinar perquè es van poder amagar, però bueno, patien una situació molt dura, que és un altre angle de la guerra, és a dir, la Guerra Civil i totes les guerres es poden explicar des de molts angles. Jo crec que aquest llibre omple un forat de la historiografia catalana perquè parla de la burgesia i de com va patir la burgesia a la rereguarda, la Guerra Civil i la Revolució Social, perquè no oblidem que el 36 hi va haver-hi una guerra civil que va començar a Catalunya més tard, però aquí a Catalunya el que va començar el 36 va ser una revolució social que van fer els milicians de la CNT-FAI, que volien intentar canviar la societat, abolir les classes socials i acabar amb la prepotència de l'Església a la vida social, és a dir, a les escoles, a l'organització dels nois i altres elements. Llavors, aquestes noies van haver d'afrontar aquesta situació de manera molt dura. Llavors, que són dietaris que escrivien elles, és a dir, és un diari que escriuen cada una d'elles, són 9 dones de diversos llocs i de diversos estaments socials, però totes de burgesia, ben educades i que saben escriure perquè han anat totes a l'escola, i això ens porta a que expliquin molt bé els seus sentiments, perquè són uns dietaris que no han passat cap censura ni han passat cap... Només l'edició pròpia d'un llibre, no? Però són molt, molt, molt reals i fan patir molt, perquè jo, per exemple, que la meva mare també va patir aquesta situació, me la recorda molt. La meva mare explicava coses similars a les que apliquen aquestes noies. Per exemple, la Mercè Oliva, en el seu diari, explica... Ho vol explicar tot, perquè vol deixar constància de tot el que està visquent. Vol deixar constància de la por, de l'angoixa, del sentiment de sentir-se desemparats. Perquè, clar, què va passant a la Revolució Social? Per apaivagar la Guerra Civil o la revolta militar que hi havia hagut de Franco a Àfrica, la Generalitat va donar armes als comitès antifeixistes i a la CNTFA. I aquesta gent es van prendre la guerra per la seva banda. Tot s'ha de dir que, clar, la gent de la CNT i de la FAI venien d'una llarga història de greuges amb els seus patrons, que ja havia començat a la Setmana Tràgica, havia continuat amb el pistolerisme i havia acabat amb la dictadura de Primo de Rivera. Això, aquesta evolució va patar i llavors van allò anar en contra dels patrons i de l'Església, que són els que ells consideraven que els oprimien. Però, bueno, clar, tothom no pensava el mateix. I la guerra, en aquest llibre, s'explica des del punt de vista de les persones que, diguéssim, van patir aquesta agressió dels comitès antifeixistes. Tenim altres llibres, que avui no els comentarem, però que parlen de la acció heroica dels comitès antifeixistes i de com van aconseguir implantar doncs, a les fàbriques un altre sistema d'organització, van aconseguir que la gent tingués més accés. Per exemple, en aquella època es podia, els obrers anaven al liceu, quan abans només hi anaven els senyors. Llavors, aquesta mena d'igualament de les classes socials, altres persones consideren que estaven molt bé. La guerra sempre depèn de qui l'explica i com l'explica.
0: Totalment, i per això és tan interessant aquesta nova perspectiva, no?, que comentaves, perquè al final sembla que hi ha guerres o que hi ha fets històrics que sempre s'expliquen des d'un mateix punt de vista. Hi ha un discurs que s'ha consensuat o no, no?, però que te'l puguin explicar persones que la van viure.
1: Que la van viure en primera persona i que van veure com els cotxes de la CNT FAI arribaven a casa seva. Hi ha un relat molt dur de Molins de Rei, d'una noia de Molins de Rei, que veu com s'enduen el seu oncle. I tres dies després ha d'anar al cementiri, ella, a reconèixer el seu oncle, mort. I se'l troba allà mort i el reconeix per una sèrie d'elements i per les fotos que feia la Creu Roja, que documentava tots els assassinats que feia la CNT-FAI. Pensa que en aquests tres anys de revolució social van morir o van assassinar 8.000 persones. 8.000 persones que tots eren burgesos, però clar, aquí hi havia entre els grans empresaris, que havien tingut grans empreses, i el petit botiguer que tenia una botiga, però com que ja tenia una propietat i la idea era abolir la propietat privada, doncs ja era un enemic de classe. I aquestes coses potser s'haurien d'haver matitzat una mica més. Però, bueno, va sortir la mala llet, diguéssim, que tenia la gent de tant temps comprimit i reprimit. Per l'Església i pels patrons, clar.
0: Primera proposta d'avui, la revolució en veu de dona, dietaris i records, de Llucia Oliva, però n'hi ha una altra.
1: Concha. Sí, la segona és un altre llibre. Tots els llibres són de l'editorial L'Avenç, que últimament està recuperant aquest tipus de guerra, diguéssim, col·lateral, que es diu La Brigada del Vidre. La Brigada del Vidre és un llibre que parla dels nois que es van apuntar voluntàriament a la guerra, i concretament es diu així perquè hi ha un grup de 13 nois que tots duien ulleres i tots eren estudiants. Mm-hmm. Aquestes cròniques que s'expliquen en aquest llibre van ser publicades a diversos diaris durant la guerra, com el Diari de Barcelona, La Publicitat o El Treball. Hi ha diversos nivells, és a dir, hi ha nois que escriuen com si fos el seu diari, i n'hi ha altres que ja són més professionals. Per exemple, hi ha el Pere Caldés, l'Avelia Artigener, el Manuel Cruells, hi ha també dues dones, hi ha una noia de la Creu Roja que explica, de la Creu Roja anglesa, que explica com veu la guerra i com veu els ferits, perquè ella, clar, està a primera línia dels ferits. Després hi ha una crònica de la... Ida Lindbergh, que era la dona de Ramon Mercader. Però la diferència d'aquest llibre és que aquest és un llibre escrit en primera persona i per persones que estaven al front, però té un problema, ha passat la censura. Molt diferent, perquè els altres no. Els altres, la Llúcia va trobar els diaris, entre ells el de la seva mare i de la seva tia, que els havien escrit durant la guerra, tal qual. És a dir, la seva tia li va dir, mira, això vaig escriure durant la guerra abans de morir. I ell el va utilitzar i a partir d'aquí va buscar altres elements i va fer el llibre. Aquests no. I aquests són cròniques que totes les cartes i totes les cròniques que estan en una guerra passen censura. I què van fer? Doncs són positius. Clar, tu expliquen la guerra però des d'un punt de vista, no diguéssim optimista, però sí una experiència, ho expliquen amb naturalitat, sense exaltacions i sense derrotisme. Que potser, si no haguessin passat censura, haguessin sigut una mica més derrotistes, perquè la situació era bastant complicada. Concretament parla del front d'Aragó, que va ser el front més dur, parla de la batalla de Terol i de la batalla de l'Ebre, que ja va ser el final de la guerra.
0: Doncs tenim dues propostes que ens porten fins al 36, 90 anys enrere, per parlar de la Guerra Civil des de diferents punts de vista, que això sempre és enriquidor per poder eixamplar també la fotografia que tenim d'aquell moment. La Brigada del Vidre, Cròniques del Front, i La Revolució en veu de dona, Dietaris i records. Conxa Parramon, moltíssimes gràcies. Vale.
1: Només dir que són dos llibres que parlen de la guerra, perquè n'hi ha moltíssims més, vull dir, que per parlar de la guerra hi ha innumerables llibres i innumerables punts de vista.
0: Gràcies per venir i ens retrobem ben aviat.
1: Molt bé.
0: Cuida't.
1: Vinga, fins al mes que ve.
0: Cada dos anys, Barcelona es converteix en un espai de debat immens en què places, auditoris o jardins s'omplen de reflexions. La Bienal del Pensament, organitzada per l'Institut de Cultura de Barcelona, és una cita que aplega moltíssims ciutadans i que cada edició tracta un tema concret. El lema d'enguany és desencadenar el present i ens convida a repensar el present des de les ciutats i alhora a buscar respostes als grans interrogants que es plantegen les societats actuals. Per endinsar-nos més en aquesta Bienal, parlem amb Mireia Calafell i Berta Subirats, que són fundadores de la productora cultural La Sullivan, que és una de les entitats que forma part de l'equip comissarial de la Bienal. Mireia, Berta, benvingudes, com esteu?
2: Molt bé, gràcies. Bon dia.
0: Gràcies a vosaltres per acompanyar-nos, per parlar. Jo ara deia que el lema d'aquesta Bienal és parlar del present, no? Ens convida a fixar-nos, a focalitzar-nos en el present. No sé si pensem massa poc, si sempre tendim més a recordar el passat o a projectar el futur.
2: Exacte, aquest és el punt de partida, aquesta tendència que hem tingut a projectar, no? A pensar massa sovint en el passat i sobretot en el passat en un sentit també una mica de vegades doncs perillós, en tant que l'imaginem amb nostàlgia, i de també projectar un futur que també de vegades imaginem en excessivament apocalíptic. Llavors es tracta de dir, centrem-nos en el present, i és perquè és ara i aquí que els reptes estan materialitzats, són present.
0: De fet, sembla que exagerem, no? Allà on mirem, ara parlàveu de la nostàlgia del passat, d'un futur apocalíptic. Quins són els reptes del present que voleu reivindicar?
2: Mira, de fet, el programa de la Bienal l'hem pensat a través de diferents eixos o itineraris que d'alguna manera expliquen quins són els reptes i quines són la proposta que creua tota la Bienal. D'una banda hi ha, per exemple, un itinerari que es diu Fugues, i és aquesta voluntat de posar l'accent a les arts com una manera d'eixamplar el món. Aquest any la presència de creadors i creadores és molt important i també ve a demostrar que des d'aquesta mirada altra, més creativa, doncs és un grandíssim lloc des d'on repensar el present. I tenim l'Alessandro Barico, l'Angèlica Lidl, la Hélène Vilar Madruga, la Chantal Maillard, José Luis Garín, Felwin Sa, és a dir, hi ha moltíssims creadors de primer ordre, com això, Mariana Enríquez, Leila Guerriero, Paul Wasch. Després hi ha un altre dels itineraris que es diu Esquerdes, les condicions materials de la vida contemporània. I aquí bàsicament ja hem agrupat doncs aquelles xerrades, sessions i tallers, perquè els formats de la Bienal són molts, doncs això, que parlen sobre qüestions que ens afecten des d'aquesta vida més quotidiana, com l'edat i els estereotips, la qüestió del treball. Tindrem també el Juan Evaristo Valls, per exemple, una reflexió sobre aquest excés de no sé com dir-ho, sí, el que en diuen el gir terapèutic en lloc de pensar en la lluita de classes. Un podcast amb les companyes d'Amigues de Te Cuenta, que es diu Venudes i Fracassades.
3: Sí, en definitiva aquest itinerari, diguem-ne, té a veure amb les condicions materials de vida contemporànies, no? Amb la part més quotidiana i més material de la subjectivitat.
2: Tenim un altre itinerari, que és les ciutats com a escenaris dels grans canvis, un altre que es diu marges, les veus que qüestionen el centre, conflictes, per parlar, per exemple, doncs, de conflictes contemporanis com Ucraïna, i un últim itinerari, que és el de narratives, que és les preguntes que travessen les democràcies contemporànies, perquè és evident que avui no pot ser una Bienal sense reflexionar sobre l'auge de l'extrema dreta i, en definitiva, tot allò que està posant en perill la democràcia.
0: Tots aquests itineraris, amb les pertinents activitats i propostes que feu, veig que ens interpel·len bastant a tots i totes, no? Que a vegades, quan veiem la paraula pensament, ens espantem una mica perquè creiem que potser no és per nosaltres, però, en el fons, qualsevol de qui ens estigui escoltant es pot sentir interpel·lat per alguns dels temes que heu dit.
3: Exacte. De fet, també aquest any una de les peculiaritats de com s'ha teixit la programació és que s'ha tingut en compte molt els actors que al llarg de l'any fan pensament, no? I, per exemple, l'Escola de Pensament és aquest programa de pensament que, a més, s'organitza i s'impulsa des de la xarxa de biblioteques de Barcelona. Nosaltres, la Sullivan, també estem treballant amb tota la xarxa de centres cívics. IS Global, que representa també tota la part més de recerca i investigació. És a dir, que aquest any la Bienal es fa amb moltes complicitats amb la ciutat, amb molta proximitat amb la ciutadania per arribar a interpel·lar-los en general, diguem-ne.
2: Exacte, aquesta proximitat també es tradueix en una programació on els formats són diferents, no? No són només taules rodones i conferències, que també, evidentment, però hi ha, doncs, per exemple, tallers. En col·laboració amb el Festival Clàssics fem un taller sobre veritat i manipulació. Hi ha espectacles escènics, tindrem a Juan Mayorga, per exemple, fent la gran caceria. Hi ha el podcast aquest que us comentàvem abans d'Amiga de Te Cuenta. Ja la nit de dissabte acabem amb una nit que convoca l'humor d'alguna manera, perquè també pensem a través de l'humor i fins i tot del ball. Farem uns monòlegs amb Oya Sherman, Shaun Devnath, Alba Segarra i Judith Martín, i acabarem amb la nit amb un concert de Susto, tot per pensar què vol dir això de ser de Barcelona, no? Què vol dir Barcelona? Es diu barcelonins, barcelonines, un autorretrat i quatre monòlegs. I també tenim un espectacle de producció pròpia, perquè també és interessant, doncs, veure com la Bienal activa la creació d'espectacles, de propostes que estan fetes expressament per la Bienal, com és la Cluenda, que hem comissariat des de la Sullivan, que es diu Ciutats en Correspondència, i que bàsicament el que fa és, doncs, a l'escenari reuneix fins a quatre parelles d'escriptors formades, per exemple, doncs, per Leila Guerriero i Pol Guasch, Antònia Vicenç i Jaime Martínez, Marta Sanz i Marian Matgiri i Marc García Puig amb Neix Sino, amb l'acompanyament de la Meritxell Nederman. I sí, tot això per intentar explicar aquesta voluntat de que realment la Bienal de Pensament, doncs, converteixi les places en el que vol, no? En una plaça pública de debat i de reflexió des de i de maneres molt, molt diferents.
0: Hem perdut espais de reflexió a les ciutats. Creieu que anem mancats d'això?
3: Està clar que el ritme que marca la contemporaneïtat i la seva exigència, no? Aquest acceleracionisme del que parlem, fa que cada vegada siguin més excepcionals aquests moments per trobar-se i de manera pausada trobar-se amb aquests altres que cada vegada veiem menys en un espai públic que cada vegada l'utilitzem menys per aquesta trobada, no? amb els nostres conciutadans. Per tant, la Bienal és una oportunitat excepcional en aquest sentit.
0: Una oportunitat que tenim des de ja mateix, del 13 al 18 d'octubre, amb aquesta nova edició de la Bienal del Pensament a Barcelona, de la qual hem fet un tastet amb la Mireia Calafell i la Berta Subirats, que són de la productora cultural La Sullivan, que és una de les entitats que us explicàvem que forma part de l'equip comissarial d'aquesta Bienal. Mireia i Berta, moltíssimes gràcies. Un plaer haver compartit aquests minuts amb vosaltres i que vagi molt bé aquesta edició.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Fins aquí aquest programa de Valors a l'Alça. Sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, a les aplicacions d'e-books i Spotify, també al web laxarxa.cat. I nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé.
4: Continguts en xarxa.
5: Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. Jo, Joan
6: Coll i Serra... Bon dia, són les dues.
7: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
6: El PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya amb un resultat calcat al dels comicis del 2023, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. El Parlament també quedaria primer, però perdent suports, mentre que Esquerra quedaria en segona posició, pràcticament empatada amb Aliança Catalana. Una enquesta en la qual destaca també una dada que no s'havia vist en dues dècades, la bona percepció de la situació política a Catalunya. Ho explica el director del CEO, Juan Rodríguez Teruel.
8: En aquest baròmetre, gairebé un 30%, de fet un 27%, però podem considerar gairebé que un de cada tres catalans veu bona o molt bona la situació política a Catalunya. Aquesta és una dada que no tenim des de finals del 2007.
6: També avui s'ha fet pública la primera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques des de la convocatòria electoral. El PSOE guanya 3 punts i se situa a 12 d'avantatge respecte del PP. És dimecres 14 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. El Tribunal de Comptes aplica l'amnistia a Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés. Sònia Kerr.
9: Ho ha fet en aplicació a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol, que va aclarir que l'organització de l'1 d'octubre no va afectar els interessos financers de la Unió Europea.
6: Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país protesten a aquesta hora al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català.
9: Han vingut en columnes i han col·lapsat carreteres i autopistes al llarg de tot el matí. La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, posa veu a la reivindicació.
10: En qüestió de menys d'un any, l'augment de costos de producció, la baixada de preus d'alguns productes i també la sequera històrica que pateix Europa, de la qual Catalunya tampoc ens n'escapem, ha posat a la majoria de sectors doncs, entre les cordes. Això només demostra que no podem acceptar més polítiques de pedaços, sinó que el que necessitem són mesures estructurals.
6: Els preus augmenten un 4,5% a Catalunya el mes de setembre respecte del mateix mes que l'any passat.
9: Es tracta de l'alça més elevada en 3 anys, impulsada per l'augment dels carburants. A més, la inflació, que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes fins al 3%.
6: En cultura, compta enrere per a una nova edició del Filmets Badalona Film Festival.
9: Enguany comptarà amb 230 curtmetratges i 212 pel·lícules provenents d'una cinquantena de països. El certamen se celebrarà a Badalona i diverses seus metropolitanes del 15 al 25 d'octubre.
6: En esports, el Barça aconsegueix la segona golejada a la Lliga de Campions masculina de futbol. Joan Barberà.
11: Triomf per un gol a 4 al camp del Galatasaray, liderat a la fase Lliga amb 2 victòries i 9 gols a favor i desena victòria del curs en competició oficial a 10 dies del Clàssic contra el Real Madrid.
6: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
12: Bon dia. En general estem tenint un dimecres força tranquil, però més humit que les últimes jornades, i aquesta humitat s'ha traduït amb molta boira, que aquest matí teníem a gran part de les fondalades de la Catalunya central, també en alguns racons del prelitoral, interior gironí, les valls del Prepirineu, boires, núvols baixos, mala visibilitat, ambient enrarit, ambient tèrbol, que va menys, per tant, s'estan dissipant gran part d'aquestes nuvolades. Ens en quedaran algunes, que simplement el que faran és decorar el cel, sobretot a les comarques del prelitoral, entre el Vallès i el Penedès, també al sud d'Osona, cap al Mollanès, núvols simplement, ja diem, descafeinats, més sol cap a l'Alt Pirineu, i la tarda, déu-n'hi-do, si arribarà a ser càlida. Està pujant la temperatura a hores d'ara més que ahir, i aquesta tarda estarem fregant els 30 graus en alguns indrets de Ponent i de la Ribera d'Ebre, però la bonança també serà evident a la resta del país. El dijous tornarem a despertar amb molta boira, fins i tot també a la costa, especialment la Brava. N'estem pendents a la xarxa.
6: El control de so, Francesc Avila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les 2.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: Thank you. El PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya amb un resultat calcat al dels comicis del 2023, d'entre 18 i 19 escons, ho diu el segon baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. El Parlament també quedaria primer, però perdent suports, mentre que Esquerra Republicana quedaria en segona posició, pràcticament empatada amb Aliança Catalana. L'enquesta també certifica que un terç dels catalans veuen bona o molt bona la situació política.
9: Els socialistes quedarien per davant d'Esquerra Republicana de Catalunya, que creixerien escons de 7 a entre 10 i 11, mentre que Junts perdria representació fins a situar-se entre els 4 o 5 diputats. També ho farien els comuns, que de 7 escons passarien a entre 2 o 3. PP i Vox guanyarien suports amb entre 6 i 7 diputats als populars i entre 5 i 6 la formació d'ultradreta.
6: Pel que fa als comicis del Parlament, no hi ha gaire canvis respecte de la darrera enquesta del mes de juny. El PSC tornaria a guanyar, però amb menys suport, amb un màxim de 35 diputats.
9: El seguirien Esquerra i Aliança Catalana, que pràcticament empatarien en la franja entre els 23 i els 26 escons. Junts baixaria fins a un màxim de 20 escons, mentre que el PP i Vox traurien entre 12 i 13 diputats. Els comuns entre 5 i 6 i la CUP entre 4 i 5. Tot plegat en un moment polític que, com explica el director del CEO, Juan Rodríguez Teruel, els ciutadans veuen bé Catalunya.
8: Després de l'empitjorament o del deteriorament que perceben, sobretot de la situació política a Espanya, això no es veu reflectit en la situació política catalana fins al punt que, de fet, en aquest baròmetre, gairebé un 30%, de fet un 27%, però podem considerar gairebé que un de cada tres catalans veu bona o molt bona la situació política a Catalunya. Aquesta és una dada que no tenim des de finals del 2007.
9: Cal tenir en compte, però, que l'enquesta del CEO és anterior a la votació de la llei d'habitatge al Congrés i a les protestes que han mobilitzat milers de persones.
6: Avui també s'ha fet pública la primera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, des de la convocatòria anticipada d'eleccions generals. El PSOE guanya 3 punts i se situa a 12 d'avantatge respecte del PP, amb un 34% d'intenció de vot.
9: Els populars perdrien 3 punts respecte a l'últim sondeig i es quedarien amb el 22% de les paperetes. Segons l'estudi, Vox no aprofitaria aquesta caiguda i només augmentaria mig punt fins al 17% dels vots. El Front Ampli, amb el 6% de les paperetes, guanyaria 4 dècimes i Podem, amb el 3, en perdria 6. Esquerra seria sisena força a l'Estat amb el 3% dels vots, mig punt més que ara fa un mes. Junts obtindria l'1% dels vots, 4 dècimes més que en l'últim sondeig. Segons el CIS, el bloc de la dreta no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb un 39,4% dels vots, mentre que el PSOE, Sumar i Podem assolirien entre les tres el 43,2% dels sufragis.
6: Justament en relació a la fragmentació del bloc progressista, el politòleg

0: enorme de aquesta esquerra. Parlem de, quan fem les estimacions de les enquestes, parlem de la meitat de la representació en escons, no? D'anar, és la diferència entre anar unides o dividides.
1: No deixem la política. El Tribunal de Comptes ha aplicat l'amnistia als expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, a l'exvicepresident Oriol Junqueras i a una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat, tot plegat per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i a l'acció exterior del procés.
2: Ho ha fet en aplicació a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol, que va aclarir que l'organització de l'1 d'octubre no va afectar els interessos financers de la Unió Europea. En una resolució, el Tribunal també ordena aixecar les fiances que tenien dipositades als encausats en garantia de presumptes responsabilitats comptables, xifrades amb més de 4 milions d'euros. Des de Brussel·les, el president Salvador Illa ha celebrat que s'imposi la convivència.
3: Lògicament bé, i que malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen. No?
4: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Ens demanen pas des del centre de Barcelona perquè uns 200 tractors i un miler de pagesos vinguts d'arreu de Catalunya protesten a aquesta hora per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació pagesa que és la culminació de diferents marxes lentes de tractors que han afectat el trànsit a les principals carreteres del país durant tot el matí. Carina Bellbé, bon dia.
5: Bon dia. Sí, la protesta vol convertir les reivindicacions pageses en una demostració de força al centre de Barcelona, amb, com dèieu, la presència de 200 tractors i un miler de pagesos provenents de tot el país. Reclamen polítiques estructurals per superar una situació crítica, diuen, que s'ha agreujat el darrer any, marcada per l'augment de costos de producció, la sequera i la crisi de preus derivada de les guerres, que a molts els ha portat a plegar. Entre les 8 mesures que reclamen destaquen ajudes directes de fins a 17.000 euros per explotació per fer-les viables o un gasoil agrari amb la mínima tributació possible. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
6: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals. Avui som aquí fent aquesta mobilització. El dia 28 d'octubre la nostra confederació estatal Unió d'Uniones, juntament amb les altres organitzacions representatives estatals, ja ha anunciat una mobilització a Madrid i serem, i aquí a Catalunya també continuarem doncs, mobilitzant-nos, assenyalant a tots aquells que són culpables de la nostra situació.
5: Ara mateix la tracturada es troba a la Gran Via, davant la seu del Departament d'Agricultura, després d'haver traslladat les reivindicacions a la delegació del govern espanyol a Barcelona. Una protesta que finalitzarà a la plaça Sant Jaume, davant del Palau de la Generalitat.
1: Gràcies, Carina. Una protesta que no ha acabat encara i que ha començat ja a primera hora del matí amb aquestes marxes lentes, aquestes tracturades que han arribat fins al centre de Barcelona. A Vilafranca del Penedès, la concentració s'ha iniciat a 8:45 del matí a prop del polígon Masia Pont Nou i ha comptat amb una desena de tractors a més d'un centenar de pagesos. Ràdio Vilafranca, Adrià Fernández.
7: Més tard, a les 10, també s'ha produït la sortida d'un autobús, en aquest cas des de l'aparcament del Centre Àgora. Entre les persones que s'hi han aplegat hi havia Josep Marrugat, membre de l'executiva d'Unió de Pagesos, que ha traslladat la seva preocupació respecte de l'augment desmesurat dels costos de producció, com també dels baixos preus que se'ls ha pagat pel raïm en aquesta darrera barema.
8: Veiem com els costos s'estan encarint i, en canvi, doncs, els productes agraris cada vegada van davallant i el marge doncs, arriba a ser inexistent, com és el cas de la vinya en aquest any, que tenim uns costos oficials de 53 cèntims i gairebé no hi ha arribat ningú, alguna excepció hi deu haver hagut, però que la gent s'ha quedat a 30-35 cèntims de mitjana, i això és un drama perquè ve a dir que el sector vitivinícola ha col·lapsat.
7: La que ha estat, doncs, la barema més primerenca de la història al Penedès ha derivat en l'acumulació d'estocs, portant fins i tot alguns cellers a no comprar raïm o a reduir-ne compres.
1: Enmig d'aquestes protestes i reivindicacions, el president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama a Europa que activi els fons de contingència per a l'agricultura catalana i que es mobilitzin tots els recursos possibles per a habitatge i l'oficialitat del català. Illa s'ha reunit avui amb la vicepresidenta de la Comissió Europea, amb Teresa Rivera, i ha dinat amb el president del Consell Europeu, Antonio Costa. Enviada especial a Brussel·les, Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. El president Salvador Illa ha vingut a Brussel·les dos dies que ha farcit de reunions amb diversos organismes europeus. A tots ells es ha reclamat que parin atenció i posin diners en dos problemes centrals: la crisi que pateix la pagesia per

0: increment dels preus dels carburants i en l'habitatge.
1: Cal mobilitzar tots els recursos de les institucions europees en matèria d'habitatge, missatge número 1. Missatge número 2, cal activar el fons de contingència i tots els ajuts en matèria d'agricultura. I el tercer missatge, que també ha estat fruit de la meva intervenció aquest matí en el Comitè de les Regions, les regions hem de tenir un paper en el marc financer plurianual. No pot haver-hi una recentralització de competències en els estats, i cal potenciar la Indústria Accelerator Act, també donant un paper a les regions.
0: Illa reclama també l'oficialitat del català i que en els nous pressupostos europeus les regions mantinguin o guanyin pes i no el perdin, ja que tal com estan enfocats la tendència és recentralitzar-lo. D'altra banda, Illa ha dit que no hi ha cap novetat respecte a l'expresident Carles Puigdemont, amb qui no s'ha vist ni té previst fer-ho.
2: I tot plegat, mentre les xifres econòmiques segueixen empitjorant, la dada definitiva de l'IPC del setembre a Catalunya confirma l'alça més elevada en 3 anys. Els preus s'han encarit un 4,5% respecte del mateix mes que l'any passat.
3: En el conjunt de l'Estat, la pujada ha estat més acusada, del 4,9%, que confirma l'indicador avançat publicat a principis de mes. La inflació subjacent, la que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes, tant a Catalunya, fins al 3%, com a l'Estat, fins al 3,1%. Davant d'aquestes xifres, des de Comissions Obreres fan 3 demandes, que resumeix el responsable de Mercat de Treball, Albert Ferrer.
4: Mesures per a reduir el preu de l'habitatge i democratitzar el seu accés. Reclamem als poders públics mesures per a contenir la inflació i, sobretot, que despleguin polítiques per a minimitzar el seu impacte en les persones treballadores. I, finalment, denunciem els guanys desorbitats per part de moltes empreses que, de manera irresponsable, estan pujant els preus dels seus productes, prenent com a excusa la inflació.
3: El sindicat UGT centra les seves demandes en l'increment salarial, com apunta el secretari de Política Sindical, Òscar Riu.
5: És necessari un augment de salaris per poder anar a comprar, per poder fer front als pagaments del dia a dia i per poder donar una resposta a l'augment de preus que patim des de l'últim any. Un augment de salaris que està bloquejat per la patronal i que a la qual li hem de donar una resposta. Una resposta contundent que demostri que no podem comprar si no s'augmenten salaris.
3: L'Institut Nacional d'Estadística assenyala els preus de les activitats recreatives, l'esport, la cultura i també del transport com a principals factors d'aquest encariment.
6: Notícies en xarxa.
2: És 3:15. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà a la normalitat el servei de trens d'alta velocitat arran de l'incendi que va patir un comboi dilluns a Ricla, a Saragossa. És la previsió que fa ADIF, l'organisme estatal que gestiona la xarxa ferroviària i que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via.
3: La circulació amb l'AVE Catalunya-Aragó-Madrid està garantida, però amb retards, perquè circulen per via única durant 25 quilòmetres. El nou coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya d'ADIF, Antonio Carmona, ha demanat disculpes als usuaris afectats i ha explicat com avancen aquests treballs.
7: Ja s'ha retirat una part del comboi, queda la cabina tractora afectada per la incidència. Són treballs molt complexes que només es poden fer en horari nocturn. Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics d'ADIF treballaran per reparar la infraestructura a Malmesa, i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
3: Segons Carmona, Renfe diu que el tren accidentat tenia el pla de manteniment al dia i que les causes de l'accident encara s'estan investigant. Carmona ha xifrat els retards dels trens AVE en 10 o 15 minuts.
2: En canvi, alguns dels passatgers de l'alta velocitat han assegurat aquesta casa a la xarxa, a l'estació de Sants de Barcelona, que els retards són força superiors.
8: Anem a Madrid, que tenim una jornada aquesta tarda, i ahir a les 11:15 o així ens va arribar un WhatsApp de Renfe avisant que el tren en principi sortia amb mitja hora de demora i que aleshores havíem de sortir lloc de 8:45 a les 9.
9: Voy a coger un AVE hacia Madrid, tenía que salir a las 7:27 y yo creo que de momento tiene un retraso de unos 40 minutos aproximadamente. Esperemos que se quede aquí y todo vaya bien.
2: A això s'hi ha de sumar avui un robatori de cable que provoca retards a la línia ferroviària convencional entre Lleida i Saragossa.
3: La sostracció del material s'ha produït entre Raïmat i Almacelles, al Segrià, segons ADIF.
2: I encara en relació al transport públic, ha quedat desconvocada la vaga d'autobusos de TMB a Barcelona després que la direcció i els sindicats hagin assolit un preacord.
3: I per tant, s'han suspès les aturades previstes per avui i 5 dies més d'aquest mes, a l'espera que l'Assemblea de Treballadors ratifiqui aquest preacord. Aquest preveu un increment dels dies de descans i la conseqüent reducció de la jornada laboral. El 2027 els treballadors del bus tindran 10 dies més de descans l'any i una jornada que s'acostarà a les 35 hores setmanals.
2: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a Tarragona, ja que allà els adolescents diuen fumen menys cànnabis i beuen menys alcohol, però vapegen més. És una de les conclusions d'una enquesta que ha fet l'Ajuntament i la Universitat Rovira i Virgili i que analitza els hàbits i el benestar dels joves d'entre 14 i 19 anys. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
10: L'estudi, que acumula 5 edicions des del 2015, mostra una reducció del consum d'alcohol, tabac i cànnabis, però alerta de l'augment del vapeig, que ha passat del 4,2% al 22,6% en l'última dècada. Així ho explica el catedràtic de Sociologia de la URB, Ángel Belzunegui.
11: Hi ha hagut un descens importantíssim dels consums de les substàncies més tradicionals, no? Com podria ser el tabac, l'alcohol, i després també ha baixat substancialment el consum de cànnabis, no? L'únic consum que ha pujat, i és un punt que hem d'estudiar i que hem d'incloure en els sistemes de prevenció de l'Ajuntament, és l'increment del vapeig.
10: Una de les principals preocupacions és el malestar emocional, que afecta un 29,2% dels adolescents, amb una diferència significativa entre nois i noies. L'enquesta també assenyala que el 31,7% presenta indicadors d'ús problemàtic d'internet.
2: Els Mossos investiguen l'apunyalament d'un metge a Estat al centre d'atenció primària al CAP de Torelló, a Osona.
3: Els fets van tenir lloc ahir a les 12 de la nit, a prop de la plaça Sant Fortià, i la víctima, que està fora de perill, va poder trucar al 112 alertant de l'incident. Ara s'investiga si es tracta d'un robatori amb violència o bé d'una agressió gratuïta. L'Ajuntament de Torelló ha condemnat els fets a través d'un comunicat i ha traslladat el seu suport a la víctima i al seu entorn.
2: I la Diputació de Barcelona ha explorat aquest matí les potencialitats de la intel·ligència artificial. Ha estat en l'àmbit de la gestió dels municipis i les ciutats i en el marc de la quarta jornada de comunicació municipal. S'ha fet sota el títol Innovació en la comunicació pública local.
3: La jornada ha deixat, però, més preguntes que respostes en un món digital i virtual que està transformant tots els models organitzatius. La consellera delegada de la XAL, Núria de José, també ha reflexionat sobre l'impacte de la IA en els mitjans de comunicació locals.
12: Qui subministrarà aquesta informació d'àmbit local perquè la IA la pugui anar a buscar, la pugui elaborar i servir-la als usuaris? Doncs possiblement aquests mitjans de comunicació local poden ser les estructures més sòlides per ser això, passar de ser operadors a ser font d'informació perquè altres serveixin aquests continguts. Informació feta amb criteris deontològics, amb rigor i amb veracitat.
3: La trobada de comunicació de la Diputació s'adreça als professionals de la comunicació de les entitats locals de la província de Barcelona.
2: I és moment per a la cultura. Compte enrere per a una nova edició del Filmets Badalona Film Festival. Complirà de cinema, Badalona i diverses seus metropolitanes. Serà del 15 al 25 d'aquest mateix mes. Enguany compta amb 230 curtmetratges i 212 pel·lícules provinents d'una cinquantena de països. Recordem que totes les activitats tenen l'accés lliure i gratuït amb reserva prèvia d'entrades. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno. No, tenim problemes per escoltar Raquel Moreno. De seguida intentem recuperar aquesta informació des de Ràdio Ciutat de Badalona. En tot cas, ara passem a una altra qüestió. Anem fins a Sant Feliu de Guíxols, que projecta un espai de creació artística a l'antiga fàbrica de Can Rosselló. L'Ajuntament ha cedit els terrenys a l'entitat cultural que s'encarregarà de la reforma i de la gestió. L'objectiu, que esdevingui un punt de trobada estratègic amb la cultura com a element motor. Ràdio Sant Feliu, Joana Valent.
13: L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha cedit per 50 anys l'antiga fàbrica surera de Can Rosselló a Mascana de Sis per desenvolupar-hi la futura fàbrica creativa M6. Actualment, l'associació busca recursos per rehabilitar aquest edifici patrimonial que data del 1882 i que compta amb prop de 1.000 metres quadrats i 3 plantes. Marc Calvet és el president de Mascana de Sis.
14: És un gran espai on hi puguin anar artistes, professionals, estudiants, entitats, ciutadania, i vinculat tot amb la creació, la producció artística, la formació, el coworking, residències artístiques, activitats educatives i, al final, una cosa molt important per Sant Feliu, un espai social de trobada, d'intercanvi.
13: El projecte de rehabilitació de la fàbrica pot costar prop de 3 milions d'euros i l'Ajuntament hi sumaria 1,5 milió d'euros més per tal d'urbanitzar l'entorn. S'ambiciona que estigui en funcionament el 2030.
2: Les novel·les d'ambientació històrica triomfen entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta. Aquest migdia s'han presentat els manuscrits que participaran a la gala que decidirà el guanyador demà a la Fira de Montjuïc. David Navarro, bon dia.
15: Bon dia. De les 9 novel·les, només dues s'han presentat sense pseudònim. Els finalistes escollits pel jurat tracten temàtiques que van des de la novel·la històrica, com La sombra d'Isabel, o La noche de los faroles, o Los caminantes, a la negra, Letra herido, passant per temàtiques com la dels nadons robats, que toca Alba Naranja. El president del grup Planeta, José Cregueras, ha rebutjat les crítiques per la concessió del premi a figures mediàtiques com Juan del Val. Enguany, el premi ha batut el seu rècord de participació. En total, s'hi han presentat 1.424 originals.
2: Gràcies, David Navarro. I ara, la informació esportiva. Amb Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça aconsegueix la segona golejada a la Lliga de Campions masculina de futbol.
16: Bon dia, Marta. Triomf per 1-4 al camp del Galatasaray, liderat a la fase Lliga amb 2 victòries i 9 gols a favor i 10a victòria del curs en competició oficial a 10 dies del clàssic contra el Real Madrid. Escoltem el tècnic del conjunt blaugrana, Hansi Flick.
17: Football can change very fast, so...
18: El futbol pot canviar molt ràpid. Estem orgullosos de la situació, estem contents i tenim la confiança i la convicció en el nostre estil, en com volem jugar. Però al cap i a la fi, les nostres ambicions van molt més enllà. Volem guanyar títols. Ara mateix no es pot guanyar res. És el maig i juny quan es guanyen els grans títols i per això treballem cada dia.
17: You win the big titles and this is we are working every day for that.
16: I què diu el defensa Eric García de Lamine Yamal, jugador un dia més valuós del partit?
19: Un jugador com ell, no cal a vegades desmotivar-lo extra, no? Avui crec que entre tot hi havia una mica més de motivació per ell i bueno, és un jugador diferencial i ho està demostrant dia a dia.
16: Lamine Yamal, el jugador més valuós del partit de la Lliga de Campions d'ahir a Turquia. El comitè de competició de la Federació Espanyola de Futbol ha de comunicar a les properes hores la sanció al jugador del Real Madrid, Vinícius, per la seva expulsió contra el Villarreal en el darrer partit de Lliga, on va veure targeta vermella directa i posteriorment es va queixar al col·legiat, com especifica l'acte. Depèn de la sanció, es perdrà el clàssic del 25 d'octubre al Camp Nou. Habitualment, les protestes als àrbitres suposen una sanció entre 2 i 3 partits, i això faria que el brasiler es perdés el duel contra el Barça. En bàsquet, el Joventut Badalona rep avui a les 8 del vespre el Morabanc Andorra, en partit pendent de la Lliga ACB. En waterpolo, Sabadell i Barceloneta s'enfronten avui a les 7 a Can Llong en la final de la Supercopa d'Espanya masculina. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
20: Segon trofeu en joc de la temporada per uns i altres després de la final de Copa Catalunya que van protagonitzar amb dos equips fa un mes clavat. El vencedor va ser el conjunt mariner, però el club no li va perdre la cara al partit i el marcador final va ser de 10-9. L'Estrapula més ve d'aconseguir un gran triomf en Champions a la piscina del Jadran Hercegovina Novi i d'haver guanyat els 5 primers partits de Lliga, l'últim a Tenerife per 10-16 el passat cap de setmana. Per tot, el capità Sergi Cabanes té clar que arriben preparats a la cita.
21: Crec que l'equip ara ve amb bona dinàmica. També es junta el fet que juguem a casa. Els calendaris dels dos equips és una mica apretat, però bueno, com dic, els ànims estan bé.
20: I Cabana remarca el factor Can Llong com a punt a favor per poder donar la sorpresa.
21: Aprofitar el factor camp i amb la nostra afició, amb la nostra grada, poder posar en apurs a un Barceloneta que també ve de fer molt bons resultats, ve de guanyar la Supercopa d'Europa, tot i el resultat jo crec que amb bastanta convicció.
20: El Barceloneta, vigent campió de tot, també ha signat fins ara la plena de victòries a Lliga. La Supercopa d'Espanya arrenca avui a les 7 del vespre.
16: I en handbol destaquem, avui juga el CAC 7 Balomano Granollers, partit de Lliga a la pista del Beti Onac.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.
22: La xarxa de comunicació local. Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
0: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
0: Tota la informació a firamediterrània.cat. Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
4: Avui va del meu kit de supervivència creativa. Segur que quan surts a casa mires a portar a sobre el mòbil, les claus, els auriculars. Jo també. I a més, intento no sortir mai sense el meu kit de supervivència creativa. Sí, sí, ara t'ho explico. Porto sempre un estoig petit i pràctic, amb tot el que em serveix quan necessito una empenta d'inspiració. Perquè ja se sap, la inspiració no té horaris. I quan arriba, més val estar preparada. A dins hi porto quatre coses molt meves. Una llibreta, un rotulador i un llapis. Que em venen bé per deixar córrer les idees sense filtres. Hi ha dies que només hi faig gargots o escric paraules sense sentit. Però mira, d'això també en surten connexions noves. També porto un petit rellotge de sorra. El faig servir quan necessito posar límit al caos. El giro i observo com cau la sorra i em dono aquests minuts per parar, respirar o escriure una idea concreta. També hi tinc una pedra, rodoneta i suau. Me la vaig trobar un dia caminant per la platja i em recorda que les coses necessiten temps per agafar forma, que fins i tot les idees més aspres, si les treballes, poden acabar polides. I potser el més simbòlic que porto són tres cordons, un de daurat, un de vermell i un de verd. Cada color representa un àmbit o repte que tinc entre mans. Quan prenc una decisió o vull comprometre'm amb una idea, hi faig un nus. No és només un cordó, és un recordatori. I quan aconsegueixo l'objectiu, desfaig el nus. Com si fos un petit ritual de compromís amb mi mateixa. Aquest estoig m'acompanya tot arreu. A vegades no el faig servir. Però només saber que el porto a sobre ja em recorda que la creativitat és com una amiga i que pot aparèixer en qualsevol moment. Així que avui et proposo fer el teu kit de supervivència creatiu. Quins tresors hi guardaries per encendre la llum creativa?

0: la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya amb un resultat calcat al dels comicis del 2023, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. El Parlament també quedaria primer, però perdent suports, mentre que Esquerra quedaria en segona posició, pràcticament empatada amb Aliança Catalana. Una enquesta en la qual destaca també una dada que no s'havia vist en dues dècades, la bona percepció de la situació política a Catalunya. Ho explica el director del CEU, Juan Rodríguez Teruel.
3: En aquest baròmetre, gairebé un 30%, de fet un 27%, però podem considerar gairebé que un de cada tres catalans veu bona o molt bona la situació política a Catalunya. Aquesta és una dada que no tenim des de finals del 2007.
1: També avui s'ha fet publicar la primera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques des de la convocatòria electoral. El PSOE guanya 3 punts i se situa a 12 d'avantatge respecte del PP. És dimecres 14 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. El Tribunal de Comptes aplica l'amnistia a Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés. Sònia Kerr.
4: Ho ha fet en aplicació a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol, que va aclarir que l'organització de l'1 d'octubre no va afectar els interessos financers de la Unió Europea.
1: Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu de Catalunya protesten al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català.
4: Han vingut en columnes i han col·lapsat carreteres i autopistes al llarg del matí. La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, posa en veu a la reivindicació.
5: En qüestió de menys d'un any, l'augment de costos de producció, la baixada de preus d'alguns productes i també la sequera històrica que pateix Europa, de la qual Catalunya tampoc ens n'escapem, ha posat a la majoria de sectors doncs, entre les cordes. Això només demostra que no podem acceptar més polítiques de pedaços, sinó que el que necessitem són mesures estructurals.
1: Els preus a Catalunya augmenten un 4,5% al setembre respecte del mateix mes de l'any passat.
4: Es tracta de l'alça més elevada en 3 anys, impulsada per l'augment dels carburants. A més, la inflació, que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes, fins al 3%.
1: En cultura, compta enrere per a una nova edició del Filmets Badalona Film Festival.
4: Enguany comptarà amb 230 curtmetratges i 212 pel·lícules provenents d'una cinquantena de països. El certamen se celebrarà a Barcelona i diverses seus metropolitanes a partir de demà i fins al 25 d'octubre.
1: A Badalona, se celebrarà a Badalona. Als esports, el Barça aconsegueix la segona golejada a la Lliga de Campions masculina de futbol, Joan Barberà.
6: Triomf per 1-4 al camp del Galatasaray, liderat a la fase Lliga amb 2 victòries i 9 gols a favor i desena victòria del curs en competició oficial a 10 dies del Clàssic contra el Real Madrid.
1: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. En general estem tenint un dimecres força tranquil, però més humit que les últimes jornades, i aquesta humitat s'ha traduït amb molta boira, que aquest matí teníem a gran part de les fondalades de la Catalunya central, també en alguns racons del prelitoral, interior gironí, les valls del Prepirineu, boires, núvols baixos, mala visibilitat, ambient enrarit, ambient tèrbol, que va menys, per tant, s'estan dissipant gran part d'aquestes nuvolades. Ens en quedaran algunes, que simplement el que faran és decorar el cel, sobretot a les comarques del prelitoral, entre el Vallès i el Penedès, també al sud d'Osona, cap al Mollanès, núvols simplement, ja diem, descafeinats, més sol cap a l'Alt Pirineu, i la tarda, déu-n'hi-do, si arribarà a ser càlida. Està pujant la temperatura a hores d'ara més que ahir, i aquesta tarda estarem fregant els 30 graus en alguns indrets de Ponent i de la Ribera d'Ebre, però la bonança també serà evident a la resta del país. El dijous tornarem a despertar amb molta boira, fins i tot també a la costa, especialment la Brava. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts a 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya amb un resultat calcat al dels comicis del 2023, entre 18 i 19 escons, ho diu el segon baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. El Parlament també quedaria primer, però perdent suports, mentre que Esquerra Republicana quedaria en segona posició, pràcticament empatada amb Aliança Catalana. L'enquesta també certifica que un terç dels catalans veuen bona o molt bona la situació política.
4: Els socialistes quedarien per davant d'Esquerra Republicana de Catalunya, que creixerien escons de 7 a entre 10 i 11, mentre mentre que Junts perdria representació fins a situar-se entre els 4 o 5 diputats. També ho farien els comuns, que de 7 escons passarien a entre 2 o 3. PP i Vox guanyarien suports amb entre 6 i 7 diputats, els populars entre 5 i 6 i la formació d'ultradreta.
1: Quan els comicis al Parlament no hi ha gaire canvi respecte de la darrera enquesta del mes de juny. El PSC tornaria a guanyar, però amb menys suport aquest cop, amb un màxim de 35 diputats.
4: El seguirien Esquerra i Aliança Catalana, que pràcticament empatarien en la franja entre els 23 i els 26 escons. Junts baixaria fins a un màxim de 20 escons, mentre que el PP i Vox traurien entre 12 i 13 diputats, els comuns entre 5 i 6 i la CUP entre 4 i 5. Tot plegat en un moment polític que, com explica el director del CEO, Juan Rodríguez Teruel, els ciutadans veuen bé a Catalunya.
3: Després de l'empitjorament o del deteriorament que perceben, sobretot de la situació política a Espanya, això no es veu reflectit en la situació política catalana fins al punt que, de fet, en aquest baròmetre, gairebé un 30%, de fet un 27%, però podem considerar gairebé que un de cada tres catalans veu bona o molt bona la situació política a Catalunya. Aquesta és una dada que no tenim des de finals del 2007.
4: Cal tenir en compte, però, que l'enquesta del CEO és anterior a la votació de la llei d'habitatge al Congrés i a les protestes que han mobilitzat milers de persones.
1: Avui també s'ha fet pública la primera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS. És la primera que es fa des de la convocatòria anticipada d'eleccions generals. El PSOE guanya 3 punts i se situa a 12 d'avantatge respecte del PP, amb un 34% d'intenció de vot.
4: Els populars perdrien 3 punts respecte a l'últim sondeig i es quedarien amb el 22% de les paperetes. Segons l'estudi, Vox no aprofitaria aquesta caiguda i només augmentaria mig punt, fins al 17% dels vots. El Front Ampli, amb el 6% de les paperetes, guanyaria 4 dècimes i Podem, amb el 3, en perdria 6. Esquerra seria sisena força a l'Estat, amb el 3% dels vots, mig punt més que ara fa un mes. Junts obtindria l'1% dels vots, 4 dècimes més que en l'últim sondeig. Segons el CIS, el bloc de la dreta no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb 39,4% dels vots, mentre que el PSOE, Sumar i Podem assolirien entre els 3 els 43,2% dels sufragis.
1: No deixem, la política és un altre dels titulars de la jornada. El Tribunal de Comptes ha aplicat l'amnistia als expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, a l'exvicepresident Oriol Junqueras i a una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i a l'acció exterior del procés.
4: Ho ha fet en aplicació a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol, que va aclarir que l'organització de l'1 d'octubre no va afectar els interessos financers de la Unió Europea. En una resolució, el Tribunal també ordena aixecar les fiances que tenien dipositades als encausats en garantia de presumptes responsabilitats comptables, xifrades en més de 4 milions d'euros. Des de Brussel·les, el president Salvador Illa ha celebrat que s'imposi la convivència.
8: Veure-ho lògicament bé, i que malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen. No?
2: Notícies en xarxa.
1: Tornem ara al centre de Barcelona. Allà uns 200 tractors i un milers de pagesos d'arreu de Catalunya protesten per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació pagesa que és la culminació de diferents marxes lentes de tractors que han afectat el trànsit a les principals autopistes i carreteres de Catalunya al llarg del matí. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. Sí, la protesta vol convertir les reivindicacions pageses en una demostració de força al centre de Barcelona, amb la presència, com dèieu, de 200 tractors i un miler de pagesos provenents de tot el país. Reclamen polítiques estructurals per superar una situació crítica, diuen, que s'ha agreujat el darrer any, marcada per l'augment de costos de producció, la sequera i la crisi de preus derivades de les guerres, que els han portat a molts a plegar. Entre les 8 mesures que reclamen destaquen ajudes directes de fins a 17.000 euros per explotació per fer-les viables o un gasoil agrari amb el mínima tributació possible. Què és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos?
10: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals. Avui som aquí fent aquesta mobilització. El dia 28 d'octubre la nostra Confederació Estatal Unió d'Uniones, juntament amb les altres organitzacions representatives estatals, ja ha anunciat una mobilització a Madrid i serem. I aquí a Catalunya també continuarem doncs, mobilitzant-nos, assenyalant a tots aquells que són culpables de la nostra situació.
9: Ara mateix la tractorada camina cap a la plaça de Sant Jaume, cap a la seu del govern de la Generalitat, després d'haver passat per la delegació del govern espanyol i també pel Departament d'Agricultura, on s'han cremat bales de palla en motiu de protesta.
1: Gràcies, Carina. I enmig d'aquestes protestes, el president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama a Europa que activi els fons de contingència per a l'agricultura catalana, que es mobilitzin tots els recursos possibles, també per l'habitatge i l'oficialitat del català. Illa s'ha reunit avui amb la vicepresidenta de la Comissió, Teresa Ribera, i ha dinat amb el president del Consell Europeu, amb Antonio Costa. Enviada especial a Brussel·les, Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. El president Salvador Illa ha vingut a Brussel·les dos dies que ha farcit de reunions amb diversos organismes europeus. A tots ells es ha reclamat que parin atenció i posin diners en dos problemes centrals, la crisi que pateix la pagesia per l'increment dels preus dels carburants i en l'habitatge.
12: Cal mobilitzar tots els recursos de les institucions europees en matèria d'habitatge, missatge número 1. Missatge número 2, cal activar el fons de contingència i tots els ajuts en matèria d'agricultura. I el tercer missatge, que també ha estat fruit de la meva intervenció aquest matí en el Comitè de les Regions, les regions hem de tenir un paper en el marc financer plurianual, no pot haver-hi una recentralització de competències en els estats, i cal potenciar la indústria en Accelerator Act, també donant un paper a les regions.
11: Illa ha reclamat també l'oficialitat del català i que en els nous pressupostos europeus les regions mantinguin o guanyin pes i no el perdin, ja que tal com estan enfocats la tendència és recentralitzar-lo. D'altra banda, Illa ha dit que no hi ha cap novetat respecte a l'expresident Carles Puigdemont, amb qui no s'ha vist ni té previst fer-ho.
1: I tot plegat mentre les xifres econòmiques segueixen empitjorant. La dada definitiva de l'IPC de setembre a Catalunya confirma l'alça més elevada en 3 anys. Els preus s'han encarit un 4,5% respecte del mateix mes que l'any passat.
4: En el conjunt de l'Estat, la pujada ha estat més acusada, del 4,9%, que confirma l'indicador avançat publicat a principis de mes. La inflació subjacent, que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes tant a Catalunya, fins al 3%, com a l'Estat, fins al 3,1%. Davant d'aquestes xifres, des de Comissions Obreres fan 3 demandes, que resumeix el responsable de Mercat del Treball, Albert Ferrer.
13: Mesures per a reduir el preu de l'habitatge i democratitzar el seu accés. Reclamem als poders públics mesures per a contenir la inflació i, sobretot, que despleguin polítiques per a minimitzar el seu impacte en les persones treballadores. I, finalment, denunciem els guanys desorbitats per part de moltes empreses que, de manera irresponsable, estan pujant els preus dels seus productes, prenent com a excusa la inflació.
4: UGT centra les seves demandes en l'increment salarial, com apunta el secretari de Política Sindical, Òscar Riu.
14: És necessari un augment de salaris per poder anar a comprar, per poder fer front als pagaments del dia a dia i per poder donar una resposta a l'augment de preus que patim des de l'últim any. Un augment de salaris que està bloquejat per la patronal i que a la qual li hem de donar una resposta. Una resposta contundent que demostri que no podem comprar si no s'augmenten salaris.
4: L'Institut Nacional d'Estadística assenyala els preus de les activitats recreatives, l'esport, la cultura i també del transport com a principals factors d'aquest encariment.
1: Fins a principis de la setmana vinent no tornarà a la normalitat el servei de trens d'alta velocitat arran de l'incendi que va patir un comboi dilluns a Ricla, a Saragossa. És la previsió que fa ADIF, l'organisme estatal que gestiona la xarxa ferroviària i que atribueix aquesta demora al restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via.
4: La circulació amb AVE Catalunya-Aragó-Madrid està garantida, però amb retards, perquè circulen per via única durant 25 quilòmetres. El nou coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya d'ADIF, Antonio Carmona, ha demanat disculpes als usuaris afectats i ha explicat com avancen els treballs.
15: Ja s'ha retirat una part del comboi, queda la cabina tractora afectada per la incidència. Són treballs molt complexes que només es poden fer en horari nocturn. Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics d'ADIF treballaran per reparar la infraestructura malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
4: Segons Carmona, Renfe diu que el tren accidentat tenia el pla de manteniment al dia i les causes de l'accident s'estan investigant. Carmona ha xifrat els retards dels trens AVE en 10 o 15 minuts.
1: En canvi, alguns dels passatgers de l'alta velocitat consultats per la xarxa des de l'estació de Sants a Barcelona asseguren que els retards són força superiors.
16: Anem a Madrid, que tenim una jornada aquesta tarda, i ahir a les 11:15 o així ens va arribar un WhatsApp de Renfe avisant que el tren en principi sortia amb mitja hora de demora i que aleshores havíem de sortir lloc de 8:45 a les 9.
17: Voy a coger un AVE hacia Madrid, tenía que salir a las 7:27 y yo creo que de momento tiene un retraso de unos 40 minutos aproximadamente. Esperemos que se quede aquí y todo vaya bien.
1: Això s'hi ha de sumar avui un robatori de cable que provoca retards a la línia ferroviària convencional entre Lleida i Saragossa.
4: La sostracció del material s'ha produït entre Raimat i Almacelles, al Segrià.
1: I encara en relació al transport públic, ha quedat desconvocada la vaga d'autobusos de TMB a Barcelona després que la direcció i els sindicats hagin assolit un preacord.
4: Per tant, s'han suspès les aturades previstes per avui i 5 dies més d'aquest mes a l'espera que l'Assemblea de Treballadors ratifiqui aquest preacord. Preveu un increment dels dies de descans i la conseqüent reducció de la jornada laboral. El 2027, els treballadors del bus tindran 10 dies més de descans l'any i una jornada que s'acostarà a les 35 hores setmanals.
1: Són 3:45. Les obres de la retirada d'amiant de la ciutat de Badia del Vallès ja han començat. Aquestes afecten 127 comunitats de veïns i es tracta d'una reivindicació històrica del veïnat, com us explicàvem ahir. Avui l'alcalde Josep Martínez ha explicat com ha estat aquest inici i fins quan durarà aquesta primera fase per treure l'amiant. Televisió de Sabadell, Ferran Ortega.
18: Badia del Vallès ja ha començat la retirada d'amiant de la seva ciutat. Una retirada que serà prolongada i que s'anirà fent en diverses fases a tota la ciutat. L'objectiu, ser la primera ciutat europea lliure d'amiant. El projecte de retirada ha començat aquest dimarts 13 d'octubre, amb total seguretat i sense cap problemàtica per als veïns, seguint, doncs, el pla previst. La primera fase, que està prevista que finalitzi just abans de l'estiu, comptarà amb l'extracció de l'amiant de canonades i galeries a les zones més deteriorades. Així ho ha explicat l'alcalde de Badia del Vallès, Josep Martínez.
19: Doncs comencem sobretot amb aquelles comunitats que estan més deteriorades i fent front a aquestes 127 comunitats de veïns. Hem fet reunions a peu de carrer amb tot el veïnat, amb l'objectiu, sobretot, no només d'explicar el que s'havia fet, sinó també que comencen les obres. Per tant, tot segueix els seus passos. Les empreses també que tenim contractades per dirigir i controlar l'obra també estan fent totes les medicions oportunes perquè el procediment sigui completament segur.
18: La segona fase, una mica més complexa, començarà al novembre.
1: Del Vallès Occidental a l'Oriental, la Fira d'Ocupació Girafeina Més 45 ha tornat avui a Mollet del Vallès amb la seva segona edició i una participació de rècord. Hi participen 44 empreses amb 162 ofertes de feina i 439 vacants. Ràdio Mollet, Joel Gascón.
20: La convocatòria ha registrat 1.563 persones inscrites i ha generat cues molt llargues per accedir al recinte. La fira manté el format speed dating amb entrevistes breus entre empreses i candidats per facilitar un primer contacte directe i agilitzar els processos de selecció. Els candidats presents s'han preparat les entrevistes per aprofitar al màxim les oportunitats laborals. És el cas de la Isabel Cano i en Víctor Malvaceda.
21: Pues sí, lo he traído todo preparado porque hace días que me apunté, miré las empresas y lo traigo todo planificado y organizado para ir más rápido e ir realmente a lo que quiero.
22: Sí, me he preparado, he tratado de ser un poco más concreto en mi presentación y, bueno, dar mi mejor cara, como se dice, ¿no?
20: El format agrada a les empreses perquè els permet rebre entre 70 i 80 currículums de persones que han pogut entrevistar durant la jornada. Pel que fa als perfils professionals més buscats, destaquen els d'operari de producció, operari de magatzem, auxiliar d'hipermercat, dependent de vendes o cambrer i ajudant de cuina.
1: I atenció, perquè el Departament d'Agricultura rebaixa a 2 els casos de febre del Nil Occidental detectats en èquids a Almacelles, al Segrià i a Pau, a l'Alt Empordà.
4: Primer es va informar de 16 casos entre les dues hípiques, però el Laboratori Central de Veterinària només en confirma 2, un a cadascun. És el primer cas confirmat de la malaltia a la demarcació de Lleida des del mes d'octubre del 2020, malgrat que sí que s'havien localitzat positius en cavalls a la resta de Catalunya.
1: La Diputació de Barcelona ha explorat aquest matí les potencialitats de la intel·ligència artificial en l'àmbit de la gestió de municipis i ciutats. Ho ha fet en el marc de la quarta jornada de comunicació municipal, que s'ha fet sota el títol Innovació en la comunicació pública local.
4: La jornada ha deixat, però, més preguntes que respostes en un món digital i virtual que està transformant tots els models organitzatius. La consellera delegada de la XAL, Núria de José, també ha reflexionat sobre l'impacte de la IA en els mitjans de comunicació locals.
23: Qui subministrarà aquesta informació d'àmbit local perquè la IA la pugui anar a buscar, la pugui elaborar i servir-la als usuaris? Doncs possiblement aquests mitjans de comunicació local poden ser les estructures més sòlides per ser això, passar de ser operadors a ser font d'informació perquè altres serveixin aquests continguts. Informació feta amb criteris deontològics, amb rigor i amb veracitat.
4: La trobada de comunicació de la Diputació s'adreça als professionals de la comunicació de les entitats locals de la província de Barcelona.
1: I és moment per la cultura. Compte enrere per a una nova edició del Filmets Badalona Film Festival. Complirà de cinema, Badalona i diverses seus metropolitanes a partir de demà i fins al 25 d'octubre. Enguany compta amb 230 curtmetratges i 212 pel·lícules provinents d'una cinquantena de països. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
0: El certamen començarà demà dijous, 15 d'octubre, amb les sessions adreçades a escoles i instituts amb filmets primària i filmets secundària. L'endemà divendres, el Teatre Zorrilla acollirà la sessió inaugural amb el lliurament de la Venus d'Honor a l'ESCAC. L'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya ho farà en reconeixement a la seva tasca formativa i connectant el talent jove amb la indústria. El festival també reconeixerà enguany la trajectòria de l'actor i director Miguel Ángel Muñoz durant la gala de cloenda de la nit de les Venus. Serà dissabte 24 d'octubre. Durant la roda de premsa de presentació del Filmets, el seu director artístic, Marc Cors, ha remarcat que l'edició d'enguany serà molt més eclèctica que les anteriors, buscant, ha dit, propostes molt més cinematogràfiques que no pas intimistes, així com de ficció i terror.
5: On hi ha uns bons efectes visuals o una bona música, encara que potser la història, doncs, hem contemplat això també, no? Buscar i donar importància a tota la resta de l'equip, no?, que conforma la pel·lícula, no només a vegades el director i la producció, sinó directament als departaments especialistes.
0: Fins al 25 d'octubre, les diferents seus del festival, a Teatre Zorrilla, el Círcul, l'Institut Francès de Barcelona, el Cinema Catalunya de Terrassa i el Cinema Edison de Granollers, projectaran 52 estrenes mundials i 64 d'internacionals. A més, hi haurà 27 pel·lícules a Badalona, de les quals 13 participen en competició internacional.
1: Doncs demà comença el Filmets a Badalona i a Barcelona es lliura el Premi Planeta, el més ben dotat de les lletres en castellà. Les novel·les d'ambientació històrica triomfen entre els escrits finalistes en aquesta 75a edició dels Premis. Aquest migdia s'han presentat els manuscrits que participaran a la gala que ha de decidir qui serà el guanyador demà a la Fira de Montjuïc. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. De les 9 novel·les, només dues s'han presentat sense pseudònim. Els finalistes escollits pel jurat tracten temàtiques que van des de la novel·la històrica, com La sombra d'Isabel, La noche de los faroles o Los caminantes a la negra, Letra herido, passant per temàtiques com la dels nadons robats, que toca Alba Naranja. El president del grup Planeta, José Cregueras, ha rebutjat les crítiques per la concessió del premi a figures mediàtiques com Juan del Val.
7: Nosotros sí que lo que decimos es las cifras de difusión del premio es la que nos avala. Es decir, al final hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector. Y el número de persones que se acercan al Premi Planeta crece.
6: Enguany el Premi ha batut el seu rècord de participació. En total s'hi han presentat 1.424 originals. El Premi Planeta atorga 1 milió d'euros al guanyador i 200.000 al finalista. L'entrega es farà demà en una gala al pavelló número 1 del recinte de Montjuïc de la Fira de Barcelona.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça aconsegueix la segona golejada en Lliga de Campions masculina de futbol.
24: Bon dia, Marta. Triomf per 1-4 al camp del Galatasaray a Turquia, liderat a la fase Lliga, amb 2 victòries i 9 gols a favor i 10a victòria del curs en competició oficial a 10 dies del Clàssic contra el Real Madrid. Escoltem Eric García, defensa del Barça, parlant de Lamin Yamal, un dia el jugador més valuós del partit.
25: Un jugador com ell... No cal a vegades motivar-lo extra, no? Avui crec que entre tot hi havia una mica més de motivació per ell i bueno, és un jugador diferencial i ho està demostrant dia a dia.
24: I el comitè de competició de la Federació Espanyola de Futbol ha de comunicar a les properes hores la sanció al jugador del Madrid, Vinícius, per la seva expulsió contra el Villarreal, on va veure vermella directa i posteriorment es va queixar al col·legiat com especifica l'acte. Depèn de la sanció, es perdrà el clàssic del 25 d'octubre al Camp Nou. Habitualment, les protestes als àrbitres suposen una sanció entre 2 i 3 partits, i això faria que el brasiler es perdés el duel de Lliga contra el Barça. A Tercera Federació, avui la Lliga es posa al dia amb els partits pendents de fa un parell de caps de setmana. A les 8 del vespre, Cornellà Peralada, Muntanyès a l'Escala i l'Hospitalet Mollerussa. Mitjans de l'Hospitalet, Andrés Rubió.
26: L'Hospi vol sumar de 3 en 3. Després de les 5 primeres jornades, els riberencs tenen 7 punts, amb una victòria i 4 empats. L'equip no ha perdut, aquesta és la notícia positiva des del punt de vista hospitalenc, però un conjunt que vol pujar necessita guanyar amb regularitat. I aquest dimecres tenen una bona oportunitat per aconseguir-ho davant el Mollerussa. L'entrenador del centre d'esport l'Hospitalet és Raúl Page.
2: creo que en los 5 partidos que hemos jugado el rival no ha sido mejor a nosotros en ninguno. Hemos estado cerca de ganar. Todos estos empates han sido más para ganar que no para perderlos. Entonces estamos muy tranquilos. Sí que es cierto que estamos ahí con la búsqueda de la mejora de las primeras partes, que no son tan buenas como las segundas partes. Y bueno, pues ahí estamos indagando un poco para darle a los chavales esas claves atencionales para que sean mejores, ¿no?
26: En una setmana amb 2 partits, un fet que segurament obligarà a Raúl Page a haver de fer rotacions pensant també en l'enfrontament del pròxim diumenge contra la Pobla de Mafumet. Però abans, l'OSPI vol recuperar sensacions contra el Mollerussa en un duel que tindrà lloc aquest dimecres a partir de les 8 del vespre a l'estadi municipal de l'Hospitalet.
24: Gràcies, Andrea Rubio. Des de mitjans de l'Hospitalet volem escoltar el tècnic de l'equip rival del Mollerussa, Manuel Cazorla.
3: I haurem d'estar amb una versió molt bona, sobretot defensivament, ser molt fiables com ho estem sent, i després pues, aprofitar les nostres oportunitats que segur que tindrem i que estic segur que l'equip donarà la cara al camp de l'Hospitalet perquè hem estat sempre dins de tots els partits. Entenc i intueixo que no serà diferent, però que hem de ser conscients de que visitem un dels rivals forts de la categoria i que està fent molt bé les coses.
24: I a 9:15, Sant Cristóbal Fegrama i Cerdanyola Martinenc en bàsquet del Joventut de Badalona rep avui el Morabanc Andorra a les 8 del vespre, partit pendent de la Lliga CB. A l'Eurocup femenina de bàsquet, l'Espar Girona rep la visita de l'Ostrava Txec. I en waterpolo, Sabadell i Barceloneta s'enfronten avui a les 7 a la final de la Supercopa d'Espanya. Escoltem Sergi Cabana, jugador del Club Natació Sabadell.
8: Crec que l'equip ara ve amb bona dinàmica. També es ajunta el fet de que juguem a casa. Els calendaris dels dos equips és una mica apretat, però bueno.
24: Les paraules de Sergi Cabana, jugador del Club Natació Sabadell, avui final de la Supercopa d'Espanya masculina de waterpolo.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3, nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu molt bona tarda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país protesten al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Han vingut en columnes i han col·lapsat carreteres i autopistes al llarg del matí en un manifest que han llegit davant de la delegació del govern espanyol. El Sindicat Agrari Unió de Pagesos demana ajut econòmic d'emergència per a la pagesia afectada per efectes climàtics, augment dels costos o els preus baixos, que podria anar entre els 17.000 o els 8.500 euros segons el tipus d'explotació. La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, en parla.
2: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals. Avui som aquí fent aquesta mobilització. El dia 28 d'octubre la nostra Confederació Estatal Unió d'Uniones, juntament amb les altres organitzacions representatives estatals, ja ha anunciat una mobilització a Madrid i hi serem. I aquí a Catalunya també continuarem doncs, mobilitzant-nos, assenyalant a tots aquells que són culpables de la nostra situació.
1: A mig d'aquestes protestes, el president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama a Europa que activi els fons de contingència per l'agricultura catalana, que es mobilitzin tots els recursos possibles per l'habitatge i l'oficialitat del català. Illa s'ha reunit avui amb la vicepresidenta de la Comissió Europea, Teresa Rivera, i ha dinat amb el president del Consell Europeu, Antonio Costa. Escoltem el president.
3: Cal mobilitzar tots els recursos de les institucions europees en matèria d'habitatge, missatge número 1, missatge número 2, cal activar el fons de contingència i tots els ajuts en matèria d'agricultura. I el tercer missatge, que també ha estat fruit de la meva intervenció aquest matí en el Comitè de les Regions, les regions hem de tenir un paper en el marc financer plurianual, no pot haver-hi una recentralització de competències en els estats.
1: I el Tribunal de Comptes aplica l'amnistia a Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés. Ho ha fet en aplicació de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol. I ha quedat desconvocada la vaga d'autobusos de TMB després que direcció i sindicats hagin assolit un preacord. S'han suspès les aturades previstes per avui i 100 dies d'aquest mes a l'espera que l'Assemblea de Treballadors ratifiqui aquest preacord. I les novel·les d'ambientació històrica triomfen en els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta. Aquest migdia s'han presentat els manuscrits que participaran a la gala que decidirà el guanyador a la Fira de Montjuïc enguany amb rècord de participació 1.424 novel·les.
4: ¿Me dice tu nombre, por favor?
5: Mi nombre, Peyu.
4: De acuerdo, Peyu.
5: No, Peyu no, Peyu, con i.
4: Bien.
5: Peyu, si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
4: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
5: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
6: Hotel Restaurant Abatissa. Un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. La Abatissa patrocina aquest

Benvinguts i benvingudes a la veu de Sant Joan, al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dimecres de cognom 14 d'octubre de 2026. I un dia com avui de 1980, la botànica, naturalista i exploradora Bethy Molesworth rebia finalment el reconeixement que mereixia per la seva feina a la trobada internacional de pteridologia que se celebrava a Algesires. Nascuda l'any 1913 a Nova Zelanda, Bethy Molesworth va començar els seus estudis de botànica de la mà de la doctora Lucy Cranwell Smith. Va estar molts anys fent recerca i explorant el sud-est asiàtic, en aquells moments amb una gran presència de guerrilles, abans d'arribar a l'estret de Gibraltar, on pocs anys després publicaria una breu nota anunciant el descobriment d'una petita colònia d'una espècie de falguera a la comarca d'Algesires. Seguint amb les seves recerques, ja està alerta a Algesires, Bethy Molesworth va arribar a ser coneguda com la reina de les falgueres per la seva contribució i el seu coneixement i classificació. L'any 1980, un dia com avui, com dèiem, finalment rebia el reconeixement internacional. I 15 anys més tard era guardonada a Londres amb la medalla Linneana, que només es concedeix als naturalistes que han contribuït significativament al món de la biologia i haver portat coneixements rellevants a la nostra història natural. I 3 anys abans, un dia com avui de 1977, David Bowie publicava Heroes, gravat en un estudi al llavors Berlín Occidental, molt a prop del mur, de manera gairebé improvisada, volgué comptar amb Brian Eno i Tony Visconti en el que seria la segona entrega de la Berlin Trilogy. Escoltem The Secret of Life of Arabia.

0: Hi ha diversos cops a l'any en què els caps de setmana de Sant Joan semblen no poder encabir més propostes. Aquest pròxim cap de setmana és un d'aquests. Dissabte coincideixen la Fira de la Tardor amb la trobada comarcal de colles geganteres i a la tarda amb activitats del Festival Transroman. I tant dissabte com diumenge també se celebren els dos dies trial de Santigos a Clàssiques, que s'allargaran diumenge, que és quan l'Associació Sardanista de Sant Joan celebra també la dotzena castanyada amb una doble audició de sardanes al pavelló. De la trobada gegantera en vam parlar lleons amb el cap de colla dels gegants, en Sergi Colomer, i avui recuperem l'entrevista que li va fer l'Isaac Muntades a l'alcalde Ramon Roquer sobre la Fira de Tardor al Territori 17.
1: Són 2:15 del matí i, per tant, és moment per l'entrevista. I aquest pròxim dissabte, Sant Joan de les Abadeses serà l'escenari de la segona edició de la Fira de la Tardor, una mostra que ha arribat per quedar-se i que vol consolidar-se en una substitució, de la Fira de la Carbassa. Isaac Muntades, bon dia de nou.
2: Bon dia de nou, Ona. Doncs sí, avui a l'estudi de la Veu de Sant Joan tenim amb nosaltres l'alcalde del municipi, en Ramon Roquer, que també és el regidor, entre altres coses, de promoció econòmica, turisme i comerç. Bon dia, alcalde, i moltes gràcies per ser al Territori 17 amb nosaltres un cop més.
3: Bon dia a vosaltres per invitar-me.
2: L'any passat es va celebrar, alcalde, la primera edició d'aquesta nova fira, que venia a recollir una mica el llegat de l'antiga Fira de la Carbassa. No sé com en valora la seva implantació, si creu que es consolidarà, i el millor de tot és que no hi va haver any de transició, que una va substituir l'altra directament.
3: Sí, estic convençut que anirà bé. De fet, l'any passat vam quedar sorpresos de lo bé que va anar, aquesta evolució, no?, que apuntàvem, no?, des que veníem d'una Fira de la Carbassa amb molt d'èxit, evidentment, amb una personalitat molt forta, aquesta Fira de Tardor, que pretenia recollir el llegat d'aquesta Fira de la Carbassa, però també incorporar en la pròpia fira altres productes de tardor, que la tardor és un molt bon moment perquè tenim uns fruits boníssims, no?, sobretot per la gastronomia, per la casa, per la llar, i ens va semblar molt adequat potenciar tots aquests fruits de tardor i potenciar molt més la tardor. Finalment, també és veritat, va ser una evolució necessària, obligada d'alguna forma, les coses totes tenen un inici i un final, i finalment la Fira de la Carbassa, doncs, després de moltíssimes edicions i de molt d'èxit, va arribar a un punt, no?, en què tots els voluntaris i tota la gent que l'impulsava, doncs, van dir, doncs, bueno, doncs, fins aquí ha arribat la nostra energia, i a partir d'aquí, doncs, amb la Unió de Botiguers, l'Ajuntament i també voluntaris, col·laboradors i entitats del municipi, tots abocats, doncs, amb aquesta Fira de la Tardor.
1: Clar, perquè, és a dir, l'anterior Fira de la Carbassa tenien com a principal atracció que els carbassaires portaven carbasses gegants al municipi. No és el cas d'aquesta, però sí que sembla que la carbassa, doncs, també tindrà un gran protagonisme i que també hi haurà activitats, doncs, que se centraran en aquest fruit, no?
3: Sí, la veritat és que ho apuntaves, la Fira de la Carbassa, el seu principal èxit eren les carbasses gegants. De fet, tot aquest món de la carbassa i la carbassa gegant va tenir els seus moments en què hi havia molts cultivadors que cultivaven carbasses gegants. Els últims anys ja va començar a costar moltíssim tenir carbasses gegants, perquè cada vegada eren menys els cultivadors, i per tant la pròpia fira perdia aquest atractiu. Per tant, a l'hora de dir seguim amb la Fira de la Carbassa, però el sol fet tan sols de no tenir, no?, la principal, diguem, allò estrella, no?, que era el concurs de carbasses gegants, vam decidir ampliar una mica la mirada i, per tant, doncs, potenciar tot el que és el fruit de tardor, sobretot també la carbassa, perquè veníem d'aquests anys i, per tant, també a la comarca, en Sant Joan i comarca, ja havíem

0: aconseguir doncs, que molts cultivadors col·laboressin amb la Fira de la Carbassa i, per tant, aquests segueixen ara col·laborant amb la Fira de la Tardor. I com molt bé apuntaves, per tant, segurament la carbassa acabarà sent un 80% de la fira, perquè les parades que ens venien doncs, ens segueixen venint, però és veritat que perdem aquest concurs de carbasses gegants, però aquest any introduïm un concurs de carbasses originals, perquè finalment doncs, és una època de moltíssima carbassa, tenim molts cultivadors que volen col·laborar de la comarca, i penso que està bé que continuem també cuidant-los, no? I entre tots doncs, posant en valor tot aquest producte de tardor, i per què no la carbassa, que venim d'aquest llegat, com dèiem, no?
1: Tot i així, alcalde, ara deia això, que les carbasses doncs, aquests últims anys els cultivadors els hi costava molt portar-les, també era molt més petites per al tema de la meteorologia, no? Perquè tampoc plovia en excés, no? I això era un problema per ells, perquè no eren tan grosses, no? No tornarem segurament a veure carbasses de 800 quilos, vull dir, això és una cosa molt complicada, com vam tenir aquí a Sant Joan dels Vallès, però potser sí que a la llarga, potser un dels objectius seria que, si més no, una petita mostra, no sé si ho han pensat, és molt complicat, entenc?
0: No, sí, realment és complicat, i ho apuntaves, El canvi climàtic també va afectar aquest cultiu de carbasses gegants. Finalment eren les mateixes carbasses les que havien d'anar passant fira a fira de la carbassa al nostre país. Aquestes carbasses moltes vegades no eren prou resistents com per poder anar passant fira a fira, i per tant les anaven perdent. Com et deia, de fet era fruit de que cada vegada hi havia menys cultivadors que s'atrevissin a apostar per la carbassa gegant, i jo crec que les coses finalment, mira, passat uns anys, doncs ara penso que hem de seguir apostant per tots aquests fruits de tardor, hem de seguir apostant per la carbassa, sobretot en zones que també encara podem tenir molts cultivadors i que la carbassa és molt present durant aquesta època, però bueno, però també doncs, donar-li presència doncs, a les castanyes i altres fruits propis d'aquesta època, el moniato, etc. De fet, a la Fira de Tardor se'ns hi han sumat establiments de la Unió de Botiguers, que també doncs, ens aportaran productes elaborats, locals, i que enriqueixen moltíssim la pròpia fira. De fet, hi haurà activitats durant tot el dia, no sé si voleu que a poc els vagi explicant, i per tant el que nosaltres volem és que tot el visitant i també gent del municipi que es volqui a la fira, que vingui, que s'apropi Sant Joan, passi un dia de gaudi amb amics, companys, família, i que per tant també pugui emportar-se'n cap a casa doncs, aquesta carbassa, aquest fruit de tardor, i que s'ho hagi passat bé. Finalment les fires, a part de ser un aparador del municipi, posen valor també el territori, la gent que hi viu i també aquesta hospitalitat, no? que volem mostrar quan organitzem qualsevol esdeveniment, i volem acollir persones que s'apropen per conèixer una mica més el municipi, per compartir amb nosaltres aquesta diada.
2: Clar, la mostra s'ubicarà a la plaça Clavé. Explica'ns una mica doncs, quantes parades tindrem i també doncs, quins productes es demana que portin els paradistes. No sé si s'intenta que siguin homogenis en aquest sentit.
0: Bueno, bàsicament nosaltres farem això, no? És a dir, a la plaça Clavé ens hi queben una trentena de parades. Totes elles s'ha demanat que fossin de producte de tardor. Hi haurà alguna d'artesania, poqueta cosa, però bàsicament doncs, decoració i producte de tardor, amb molta carbassa, amb castanyes, em deia amb moniato, amb varietat d'aquests productes, també de decoració, no només pensant en la gastronomia. Tindrem també una noia que fa escultura a través amb una carbassa, i per tant tall de carbassa. Podrem esmorzar i dinar amb entrepans de botifarra amb bolets. El bolet també esperem que sigui present en la fira, i tindrem aquest concurs de les carbasses més originals. Ens animaran la fira els grallers del poble, tindrem tallers infantils amb temàtica de fruits de tardor i de carbassa. A la una tindrem una mostra de balls de country. També a la tarda tindrem una exhibició de batutaga per dinamitzar la fira. Per tant, nosaltres estem convençuts que serà doncs, un dia concorregut amb molta gent, amb activitats per tots, activitats també pels petits, que finalment doncs, són els que volem que s'emportin una bona sensació d'haver visitat Sant Joan les Abadeses. I també m'agradaria que els cultivadors i que tothom que s'apropa amb la seva parada a Sant Joan, amb la il·lusió d'oferir doncs, aquest producte, passat el dia, no? Doncs veiem aquestes paradetes ja més buides de producte, que això vol dir que haurà anat bé i que tothom podrà tornar a casa supercontent.
1: Ara ho deia l'alcalde, però també per ampliar, la gastronomia tindrà un pes important en aquesta fira, vull dir que al final és una fira de tardor, que com deia hi ha aliments que només estan en aquesta època de l'any, o que és el seu moment, no? És el moment del producte, no?
0: Sí, l'any passat va funcionar molt bé, aquest any ens participen més d'un restaurant amb producte propi, algun establiment de menjar per emportar, alguna pastisseria que també ens participa amb el seu producte. Jo he de dir que l'any passat la parada de producte local va funcionar molt bé, es va vendre molt bé, perquè és un producte ja elaborat, en què es pot comprar ja pensant en el dinar o pensant en el sopar o pel record de dir quan arribem a casa doncs ho provarem, i va funcionar molt i molt bé. Jo penso que és una de les d'aquelles parts que si les fires poden introduir, no?, aquesta petita part gastronòmica, tothom ho agraeix moltíssim. De fet, aquest any potenciem molt a través d'un restaurant el poder esmorzar amb botifarra de bolets. Jo he de dir que a la Fira de la Carbassa funcionava molt bé, llavors feien botifarra de carbassa i funcionava molt bé tant per esmorzar com per dinar, a veure si aquesta botifarra de bolets agrada, i també, per tant, funciona molt bé.
2: Clar, també explica'ns, perquè no sé quina ha estat la resposta del comerç local en aquest sentit, i no sé si també hi participa el comerç local d'alguna manera a la fira.
0: Sí, sí, el comerç local, de fet, forma part de l'organització, juntament també amb l'Ajuntament i altres entitats del municipi, doncs, que es volquen amb la fira, perquè finalment el que volem és que sigui un dia també un punt festiu, no? La Unió de Botiguers, precisament, la fem dissabte, perquè dissabte tenim els comerços oberts, i ells, precisament, durant l'any el que volen és que el municipi sigui capaç d'organitzar esdeveniments firals, que tinguin èxit, que tinguin identitat i que puguin funcionar. De fet, des de l'Ajuntament fa molts anys que apostem no tant per la quantitat, sinó per la qualitat d'aquells esdeveniments que fem, que estan ben marcats en el calendari, que els fem sempre amb col·laboració de la Unió de Botiguers i amb altres entitats, i de fet és el producte que acaba funcionant. Per tant, entre tots ho fem, i esperem, doncs, que la Fira de Tardor sigui, com deia, molt concorreguda, molt visitada, ens funcioni, i penso que aquesta participació que apuntaves del comerç local és bàsic. Des de l'Ajuntament, amb molt bona voluntat, amb molta il·lusió que es vulguin fer les coses, si no hi ha la implicació real de la gent del poble, és molt difícil que les coses funcionin.
1: Mm-hmm. També en repassar una mica les activitats d'alcalde, que les entitats del municipi sí que hi tindran un pes important. Sí que hi seran, hi haurà diverses actuacions previstes, no?, la programació del dia, que ens faran, expliqui'ns en detall, i això, que s'hi volquen, no?, que això és el més important, no?, que les entitats hi són.
0: Sí, de fet, nosaltres aquest any tenim la participació dels grallers, que passaran al matí. Tenim una entitat que es diu Ubuntu, que farà, doncs, també els tallers infantils. Tenim una entitat que balla country, i ells també volen estar a la fira, i per tant ens animaran, com ho fan en moltes fires, amb molt d'èxit, amb un magnífic ball de country d'assaig, que per ells acaba sent un assaig, però per tots nosaltres acaba sent un gaudi. I també a la tarda tindrem el Batutaga, amb una mica de soroll, però també per animar una mica la festa, i més tallers infantils. Durant el dia, el que apuntava, no?, té molt d'èxit l'escultura de carbassa, molt d'èxit, i aquest any la tornem a tenir. Per tant, jo penso que la dinamització de la fira està garantida, i que l'èxit de la fira, si tenim la sort de que ens acompanyi una mica el clima, la Fira de Tardor de Sant Joan de les Abadeses, estic segur que serà un èxit un any més.
2: I per anar acabant, a Sant Joan de les Abadeses també es fan fires durant tot l'any, i també un munt de festes i activitats destacades. No sé si és important fer-ne en una època de l'any en què hi ha menys turisme també, i per al final dinamitzar el municipi d'una altra manera, no?
0: Sí, la veritat és que la tardor per nosaltres, per la zona, és una bona època. Encara tenim, doncs, molt de turisme, sobretot vinculat a aquests productes de tardor. Segurament el producte estrella seria el bolet, no? Aquest any, també una mica degut, no sé si al canvi climàtic, els bolets ens estan arribant tard, i per tant tenim aquí un impàs abans doncs arriba la neu, no? Però bueno, per tant jo penso que és important aquestes fires de temàtiques d'aquesta època, són molts els municipis que s'hi apunten. Nosaltres, de fet, he d'avançar que el mes que ve, el dia 14 de novembre, també estem preparant una fira així més, en diem fira rural, que vam tenir ja un primer exemple al juliol i que també va funcionar molt bé, i bàsicament és per això, no? Per intentar portar aquell plus de dir, home, generem oferta perquè el territori i el municipi s'ho mereix, però a la vegada és una època de l'any que tenim molts visitants i també hem de ser capaços de generar oferta per seguir sent atractius com a poble i com a territori. Jo crec que Sant Joan, que és un poble doncs, que a poc va creixent doncs, amb infraestructura turística i comercial, en el sentit de que manté molt bé encara el comerç, doncs penso que hem de seguir en aquesta línia, eh? Apostant entre tots per posar en valor el municipi, perquè acabem sent aquest recurs turístic, no? Aquesta destinació turística que jo crec que els últims anys ens hem anat guanyant a pols, picant molta pedra, i seguint creixent.
1: Doncs moltes gràcies a Ramon Roquer, alcalde de Sant Joan de les Abadeses, per explicar-nos doncs, totes les activitats d'aquesta Fira de la Tardor, un cap de setmana tapeït també a Sant Joan de les Abadeses, perquè també tenim els dos dies trial de Santigos a Clàssic, per sí, tant, sí. Motor
0: I trobada gegantera comarcal. La Exacte. Veritat és que, i doble audició de sardanes amb castanyada el diumenge a la tarda, d'activitats moltíssimes tot el cap de setmana. I només m'heu deixat parlar d'una.
1: Exacte. No tenim temps per més. Moltes gràcies, alcalde. Fins una altra. Adéu.
3: Filippo Jazz és una formació madrilenya que combina en jazz amb diversos estils. Vam parlar d'ells arran de la seva actuació el passat abril a la Jazz Cava de Vic en el marc de la programació de la 14a edició del curt circuit. Ara, la banda obre una nova etapa en la qual col·laboren amb una llegenda del jazz com és el trompetista nord-americà Randy Brecker. Seguint amb els jocs de paraules que sembla que tant els agrada, el primer tema d'avançament del pròxim disc es diu Gustavo Adolfo Brecker. Thank you.

0: I ja ho sabeu, que tenim el nostre crític cinematogràfic de gira fent bolos aquest mes. Primer Sant Sebastián i ara a Sitges. Hola, Gerard.
1: Hola, què tal?
0: Sitges ja ho tens molt més per mà, eh?
1: Sí, Sitges és com casa i bé, un any més es demostra, perquè estem així en un festival que al final és caòtic, però és molt acollidor també. I això, ja l'estem disfrutant molt, la veritat.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs escolta, explica'ns una mica què és el que has vist aquests dies, què és el que ens vols explicar des de Sitges.
1: Bé, a l'última crònica que vam fer ja vam parlar de tota la jornada inaugural, vam anticipar una mica el que venia el cap de setmana i aquí venia una petita reflexió que volia fer, que és que realment, segurament les millors pel·lícules que s'han projectat al festival són retrospectives. O sigui, que és una mica greu, però bueno, també és una mica el signe dels temps. Però sí que he pensat que és curiós com fa anys el cinema era molt més transgressor, molt més creatiu i fins i tot molt més divertit. Ho dic perquè es va poder veure aquest cap de setmana dues retrospectives molt potents, com van ser Brain Dead, que per cert va ser una sessió històrica amb Peter Jackson al cinema, una ovació unànime amb tot l'auditori en peu, a més molt llarga. Vull dir que va ser una sessió molt bonica i, a més, amb una pel·lícula històrica com Brain Dead, que va passar pel festival i ja va sorprendre en el seu moment. I bé, és una pel·lícula que segueix molt vigent, però tot i així tu la veus i dius, ostres, és una pel·lícula que a cada escena hi ha alguna idea molt creativa, és gore, és divertida, o sigui, i a més està molt, molt ben dirigida, no? I va passar una mica també amb The Devils, una pel·lícula de l'any 71 de Ken Russell, una pel·lícula enorme rodada a Pinewood Studios, a Anglaterra, que també és una pel·lícula molt transgressora al seu moment, que va patir la censura i que ara es restrenarà amb una restauració en 4K, a la qual s'hi han afegit escenes que van ser censurades al moment. Uh-huh. És una pel·lícula que ens porta a França, a l'època de, això, època medieval, cristiana, amb els inicis també de l'entrada del protestantisme, i és una pel·lícula que parla això, també sobre la llibertat sexual, sobre l'opressió religiosa, sobre la llibertat personal a l'hora de decidir, però vaja, és una pel·lícula molt, molt boja, amb orgies, amb escenes de despullats, amb un capellà que és el més viciós de tots, diguem.
0: Caram, que estrany.
1: I amb un gir que va... Sí, i amb un gir que va des de la comèdia quasi bé fins a un cinema molt, molt dramàtic i molt polític, també. Però vaja, pel·lícules així com ara, d'estrena, no les estem veient. O sigui, hi ha molt cinema de fantàstic que està lligat al comentari social, hi ha molt cinema sobre la maternitat, que al final són temes que preocupen actualment, l'homosexualitat, la misogínia, l'opressió del sistema capitalista. Vull dir, són temes d'actualitat que apareixen en el cinema fantàstic, com és natural, però el cinema que ens trobem és molt més conservador. I és aquesta la reflexió que volia fer, no? Que és curiós quan el terror sempre ha estat com pioner a l'hora de parlar de temes actuals a través de la metàfora, doncs que el que ens trobem ja no ara aquest any, sinó els últims anys, doncs sigui una cosa molt, molt més light del que era fa 30 o 40 anys.
0: Mm-hmm. Molt bé. Doncs em sembla curiós això que comentes. Vull dir que està bé recuperar els clàssics, però també és curiós això, que el que sigui o que destaquis bé siguin coses que ja havíem vist. Sí, sí.
1: Sí, tot i així hem vist molt bones pel·lícules, i si et sembla, destacaré unes quantes. Volia començar per Colony, una pel·lícula de zombis coreana, que li fa una volta més al gènere de zombis, és del director de Train to Busan, que és una altra pel·lícula de zombis que va tenir molt èxit fa molts anys, i aquesta la trobo millor. Si els nostres oients la volen veure, no calia que vinguessin a Sitges, perquè ja està a Prime Video. Per tant, és una pel·lícula que és ideal per aquestes dates, ja acostant-nos a Tots Sants. Que també és el concepte això dels zombis, però a través de... parla sobre la consciència col·lectiva, bàsicament, i sobre l'evolució de la humanitat a través de la consciència col·lectiva, que en aquest cas és el que representa el zombi. I hi ha una reflexió interessant sobre la individualitat de l'ésser humà versus la consciència col·lectiva i el anar tots a una, que és una contraposició molt, molt interessant. Volia destacar, mira, ja que parlant del tema de la maternitat, hi ha unes quantes pel·lícules, com passa cada any, sobre aquest tema, però volia destacar Nightborn, que és un film una mica lligat al folk horror, aquest terror lligat una mica al folklore, a la mitologia, sobre una dona que té un nen aparentment estrany, que té una certa connexió amb la natura, i al final parla com d'aquest rebuig de la mare inicial cap al seu nadó, no? De que aquest nen és una criatura hostil, és una criatura estranya, i al final també és una reflexió sobre com accepta la seva maternitat i la pròpia individualitat del nen. També una pel·lícula molt interessant. Perdó. Avui al matí mateix n'hem vist dues també que estan molt bé. Una és Never After Dark, pel·lícula de fantasmes japonesa, i sempre una bona història de fantasmes és atractiva, aquesta ho és, i a més jugant una mica també amb aquest anclatge del fantasma a una persona i a un temps concret, que també li dona doncs, certa varietat i aporta un concepte nou a aquest tipus de cinema. I llavors, de cara a la secció oficial, a la que jo crec que pel·lícules que es poden portar premis, una és No Rest for the Wicked, una pel·lícula rodada a les Illes Feroe, que està basada en una història documentada real, que és que van trobar allà un lloc de les Illes Feroe, un lloc aïllat, on només hi havia pescadors, dos homes enterrats a la mateixa tomba, i a partir d'aquí doncs, s'ha generat una història d'amor entre dos homes, dos pescadors, i relacionats amb una maledicció, no? Arran de la no acceptació d'aquests romans en aquell lloc i en aquell moment. Una pel·lícula que es cou a foc lent, però que té la seva progressió ascendent, jo crec, i jugant amb el gènere d'una manera molt interessant, amb aquests fantasmes que visiten el poble i que demanen que aquests dos homes doncs, puguin descansar junts després de la seva mort. Una pel·lícula molt, molt bonica i que crec que es pot emportar algun premi, potser a direcció, potser a fotografia, però això, una gran pel·lícula. I l'altra és Sanguin. Seguint amb la tendència del body horror francès, marcat sobretot per Crudo, per Titan, de la Julia Ducournau, o per The Substance, de la Coraline Farget, arriba una pel·lícula molt més prosaica, potser, que es diu Sanguin, que parla sobre això, sobre la pressió actual del món laboral, sobre aquesta exigència de l'excel·lència, i és un body horror d'una noia que és un metge en pràctiques en un hospital a França, més a més treballant a urgències, i com descobreix que el seu cos està canviant i el d'altres pacients seus doncs, també està canviant, doncs, adaptant-se en aquest entorn més exigent. No? És com la cerca d'una nova espècie adaptada a aquesta exigència del món laboral. Una pel·lícula que funciona molt bé per mi fins a l'escena final, perquè és una pel·lícula molt crua, molt intensa, que a més fa el seu fàstic, perquè òbviament li passen coses al cos que generen aquesta repulsió. Però al final de la pel·lícula no m'agrada pel canvi de to que té, tirat una mica més cap a la comèdia, entre cometes, perquè és una mica se'n va cap a la ironia més aviat. Però vaja, tot i així és una gran pel·lícula i depèn de quin peu calci el jurat, doncs també podríem portar-se un premi.
0: És a dir, tu què prefereixes? Una pel·lícula que ja no t'enganyi i que mitja pel·lícula ja no t'agradi tant i no et desanimis al final? O mira, si tota la pel·lícula està més o menys bé i només falla al final, doncs això que hi ha, aquesta estona que has passat bona.
1: Mira, en l'apartat personal m'agrada més la pel·lícula quan és rodona, que té la seva progressió, té diguem, el seu to es manté, o que et sorprèn d'alguna manera, però vaja, vull dir, les dues pel·lícules són molt bones en aquestes dues cases que comentava, i crec que per motius diferents podrien guanyar qualsevol de les dues. Al final són una pel·lícula, per exemple, va a la intensitat total durant tot el metratge, l'altra aposta més per la lentitud. I al final, jo crec que al final no espatlla gens la pel·lícula, l'únic és hi ha una visió més personal de com ho enfoca. I justament, per això et comentava el tema de la transgressió, no? Podria jugar molt més a un missatge molt, molt més directe, potser el més potent, i decideix rebaixar el to, que això és una mica aquest tema que es troba a faltar.
0: Molt bé. Què més vols explicar?
1: Mira, volia destacar un parell de pel·lícules de noves visions, justament pel fet que ara està arribant molt, crec que ho hem comentat més d'una vegada a la secció, que està arribant ara la nostàlgia dels anys 90, i justament hi ha dues pel·lícules de la secció noves visions que tenen molt a veure amb el terror més catòdic. Els protagonistes són la televisió, les cintes de vídeo, els radiocassets, i aquest món analògic, aquesta tecnologia analògica de la qual doncs, surten fantasmes, surten esperits en formes diferents. Per exemple, en Pòstumus és una noia que és el seu aniversari, ja que fa els 30 anys, que la seva mare va morir al donar-li llum i li va gravar uns vídeos per felicitar-la durant els seus aniversaris progressius. I a partir de certa edat, doncs, d'aquestes cintes, doncs, apareix el fantasma de la seva mare, aparentment, però vaja, ens connecta cap a mons d'aquests còsmic, cap al terror còsmic, també, amb una pel·lícula amb molt baix pressupost, però amb una direcció molt meritòria. I l'altre és el film argentí de Cristian Ponce, Família teme enfrentar una nova noche de terror. És una pel·lícula que es va rodar només en 6 dies. Argentina, que ara amb el moment de Milei costa molt finançar pel·lícules i que surtin endavant, sobretot que tinguin estrena internacional. Aquesta es va fer de manera absolutament independent, amb un equip reduït, rodada a una facultat universitària, que els hi va deixar un plató. I és una pel·lícula que juga molt bé amb l'espai, per parlar de l'opressió bàsicament d'uns personatges de ficció. Al final aquí els dolents són les càmeres, són els espectadors, i el que veiem és una família amb un escenari molt teatral, amb fons negres, que es va veient assetjada per aquestes presències que els observen i que esperen que els hi passin coses. És un exercici d'estil, no és una pel·lícula que parli de grans temes, però està molt ben portada i és molt, molt interessant. Per tant, una pel·lícula molt recomanable. Si no teniu Història de l'Oculto, que em sembla que està a Netflix, està filmint, per descobrir aquest director que realment se l'ha de seguir.
0: Molt bé. No sé si jo et volia demanar... Sí. No sé si vas destacar alguna pel·lícula més, perquè et volia demanar altres coses.
1: Sí, volia destacar molt ràpidament dues pel·lícules espanyoles, que aquest any està sent bastant flux, les estrenes de cinema espanyol. Però sí que volia destacar El Piro, una pel·lícula de vampirs, que ens toca una mica de prop perquè s'ha rodat al monestir de Sant Pere de Casserres, s'ha rodat a Manresa també, i que bueno, parla del primer cas que es va documentar de vampirisme a Espanya. I és una pel·lícula d'aquestes que manté un to molt, diguem, molt constant, més aviat lent, i que després es va tornant boja a poc, i és un exercici de gènere molt interessant, amb idees molt originals, que aquesta sí que ha dividit opinions entre crítica i públic, però està molt bé perquè anem a jugar també en aquest festival i dintre del gènere de terror. Per tant, aplaudeixo l'atreviment. I també 5 minutos más, que és una pel·lícula de boques temporals, escrita per Berto Romero, també protagonitzada per ell, i dirigida per Javier Ruiz Caldera, que aquesta ha estat un èxit rotund a Sitges. Llàstima que no estava en competició oficial com si ho estava a Sant Sebastià, però l'obsessió que hi va haver-hi a l'auditori doncs, estava plena, un aplaudiment unànime també, i estic segur que funcionarà molt bé comercialment quan s'estreni d'aquí a poc.
0: Jo diria, aquesta és la que també, no sé si és així, però que ha anat a algun festival internacional i ha guanyat algun premi, diria.
1: Sí, va anar al festival als Estats Units, si no recordo malament, a Texas, i va guanyar Premi del Públic. Perquè és això, és que és una pel·lícula de bucles temporals, però que li dona un gir addicional, que no revelaré, i que això la converteix en una pel·lícula molt interessant, perquè parla també sobre les conseqüències de les teves decisions, i és una, bueno, una mirada molt interessant, una pel·lícula que és una comèdia, però que alhora és molt fosca. Per tant, és molt interessant la visió que porta.
0: Molt bé. També estava pensant que aquests dies hem vist doncs, molts personatges coneguts, actors, actrius, directors. Justament ara veia un post del festival a Instagram que parlava sobre una fauna festivalera, els caçadors d'autògrafs. Sí. Que pel que veig dels comentaris hi ha gent que està molt en contra, perquè han penjat vídeos de gent agafant autògrafs i diu, no feu això per culpa d'uns quants que surten aquí amb un acusament constant, els altres ens marxem de buit, el més greu és que aquests quatre els coneixeu tothom. Vull dir que hi ha aquest fenomen fan també, no?, que aquests dies, sí. I en aquest festival en concret, que em sembla que ha vingut molta gent de renom, no?, doncs també ha tingut la seva presència als mitjans.
1: Sí, a més, és una mica, han apostat molt pels convidats. Òbviament, Peter Jackson ha destacat especialment. També al costat de Rick Baker, que també és director d'efectes especials, director de cinema. Va venir també tota la família Kevin Bacon, que presentaven Family Movie, una pel·lícula que s'han rodat entre ells. I clar, va ser un cap de setmana on es va concentrar molta gent. També el compositor Pino Donaggio, amb el director Nicholas Winding Refn. Ha vingut també Heather Graham, Naomi Rapace. Vull dir, clar, i a més passa que el primer cap de setmana es concentra això, molta gent famosa. I clar, ens trobem aquest fenomen que ja porta molts anys, que són aquests caçadors d'autògrafs. I que aquest any també s'ha de dir que s'ha bloquejat una mica el festival, en el sentit que tu l'entrada a l'Auditori Malià, a l'hotel, sempre ha estat bastant lliure, i aquest any ja directament la bloquejaven. Hi havia aquests espais perquè hi anessin aquests caçadors d'autògrafs que abans es passaven allà la vida al vestíbul. I ara els veus això per la zona de la red carpet, que també hi ha un espai habilitat, hi ha també el fotocall, que també està tallat, i justament perquè és això, hi ha un fenomen fan molt potent. Però això passa també a la premsa, perquè també han rebaixat la quantitat de rodes de premsa, s'han transformat en una mena de trobades híbrides entre premsa i públic, amb els convidats. Sí que es fan algunes rodes de premsa, però també en aquestes rodes de premsa hi va molt fan a caçar l'autògraf. I era una cosa que jo personalment penso que s'havia de tallar, perquè crec que no és l'espai, i gent que només anava allà, en lloc de fer preguntes, doncs a situar-se bé per poder llançar-se contra el convidat i que li firmi el DVD de Tom, no? Però vaja, és una mica la idiosincràsia que hi ha aquí Sitges, el tipus de públic que hi ha, que no l'estic criticant, simplement és el que hi ha, i la manera de comportar-se, perquè tradicionalment sempre ha estat com molt proper, i és fàcil, relativament fàcil accedir als convidats, perquè te'ls pots creuar en qualsevol moment, però que òbviament llavors hi ha els col·leccionistes que, bueno, que generen, que s'hagin de posar limitacions.
0: Molt bé. Ara sí, no sé si vols afegir alguna cosa més.
1: Sí, no, només un detall, que si us recordes vam comentar que va haver-hi molts problemes amb la venda d'entrades, sobretot abonats a públic general, perquè les entrades de seguida estaven en sessions esgotades i hi havia molts problemes. Però llavors ens hem trobat que hi havia sales mig buides, amb sessions que posaven esgotades. Vull dir que és una reflexió que ha de fer el festival sobre com gestiona això. Perquè sí que és veritat que, sobretot en aquests dies festius que han passat, hi havia moltes sales plenes, hi havia molt ambient, però dijous, divendres de la setmana passada i per exemple, el dimarts o dimecres, hi havia molta sala buida i molt espai, i amb sessions que estaven posades com exaurides. Això és una cosa que al festival li va en contra i per tant, ha de mirar de gestionar-ho millor, perquè el que interessa és que hi hagi les sales plenes i que, sobretot, el que volen potenciar, que són els abonats, més que acreditats d'indústria, de premsa i fins i tot públic general que només compra una pel·lícula, doncs que aquesta gent pugui tenir, diguem, una facilitat o una vida més còmoda per viure el festival com volen, no? Que al final són els que inverteixen més diners. Però vaja, és un detall que crec que és informatiu i crec que és interessant, perquè qualsevol persona, sobretot qui vingui de fora, com és el nostre cas, no? Jo en el meu cas vinc del Ripollès, però qualsevol que vulgui venir un diumenge a veure pel·lícules a Sitges, és fàcil que es trobi que no hi haguin entrades. I quan en realitat el que sí que hi ha són seients buits. Per tant, són coses a millorar de cara al futur, i sobretot l'any que ve, que serà el 60 aniversari, i s'espera una edició potent.
0: Molt bé. I ara què? Què fas avui?
1: Mira, ara em queda per la tarda una pel·lícula també de noves visions que es titula Heat of Darkness, que no sé massa bé què vaig a veure. I llavors una aposta per un clàssic, que és de Death Mountaineers Hotel, que està dintre de la secció Seven Chances, que és una secció bastant interessant perquè són pel·lícules escollides per l'Associació de Crítics de Catalunya, i solen apostar per pel·lícules que són una barreja d'estrenes i antigues, en restauracions o que no hi ha hagut oportunitat de pagar-les aquí. És una secció que sempre m'atreu molt, que sempre hi ha pel·lícules interessants, i aquest serà el menú d'avui. Llavors quedaran més coses per acabar de tancar la setmana, però ja ho anirem comentant.
0: Perfecte. Doncs escolta, que vagi molt bé, us està fent bon temps.
1: Sí.
0: Vull dir que ho esteu gaudint bé, espero que també fora del festival això tot vagi molt bé.
1: Sí, exacte, perquè és important també que vagi bé el temps, perquè aquí a Sitges quan plou automàticament s'inunda tot. Mm-hmm. Ja no cal... Si a més hi ha les pluges torrencials que ja estaven últimament,
0: exacte,
1: doncs ens anem cap al desastre. I també que el transport públic ho respecti, perquè ja els primers dies van haver problemes, i esperem que això es pugui arreglar per acabar de passar el festival, sobretot per la gent que ve de Barcelona o Rodalins.
0: Perfecte, Gerard, moltíssimes gràcies i que això, que ho passis molt bé.
1: Molt bé, seguim en contacte.
0: Adéu-siau. I això és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà a partir de les 3. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. El PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya amb un resultat calcat als comicis de 2023, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. El Parlament també quedaria primer, però perdent suports, mentre que Esquerra Republicana quedaria en segona posició, pràcticament empatada amb Aliança, una enquesta en la qual destaca també una dada que no s'havia vist en dues dècades, la bona percepció de la situació política a Catalunya. Ho explica el director del CEO, Juan Rodríguez Teruel.
2: Després de l'empitjorament o del deteriorament que perceben de, sobretot de la situació política a Espanya, això no es veu reflectit en la situació política catalana fins al punt que, de fet, en aquest baròmetre gairebé un 30%, de fet un 27%, però podem considerar gairebé que un de cada tres catalans veu bona o molt bona la situació política a Catalunya. Aquesta és una dada que no tenim des de finals del 2007.
1: També avui s'ha fet pública la primera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS. Des de la convocatòria electoral, el PSOE guanya 3 punts i se situa 12 d'avantatge respecte al PP. Més qüestions. El Tribunal de Comptes ha aplicat l'amnistia als expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, a l'exvicepresident Oriol Junqueras i una trentena dels càrrecs de la Generalitat per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i a l'acció exterior del procés. Ho ha fet en aplicació de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea al juliol. El president de la Generalitat des de Brussel·les ha celebrat que s'imposi la convivència.
3: Valoro bàsicament bé i que malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen, no?
1: L'Ajuntament de Barcelona controla de manera remota tot l'enllumenat públic de la ciutat. La telegestió és una realitat després que els últims 4 anys s'hagi treballat de forma intensa per connectar amb fibra òptica i GPRS als quadres elèctrics de comandament amb un centre de control. El sistema actual permet actuar telemàticament a prop dels 2.500 quadres de llum. I els Mossos investiguen l'apunyalament d'un metge del Cap de Torelló. Els fets van tenir lloc a les 12 de la nit, ahir a la plaça Sant Fortià, i la víctima, que està fora de perill, va poder trucar al 112 alertant de l'incident. Ara s'investiga si es tracta d'un robatori amb violència o una agressió gratuïta. I el Barça, que aconsegueix la segona golejada a la Lliga de Campions, a la Champions masculina de futbol, el triomf d'un 1-4 al camp del Galatasaray.
0: Notícies en xarxa.
4: Hola, bon dia, rambleros i rambleres. Doncs sóc el Miquel García, el viticultor del Celler La Gravera, i una setmana més aquí amb vosaltres. Res, aquesta setmana, com a cosa important, penseu que hi ha una manifestació de la pagesia a Barcelona. La setmana passada ja la vam tindre aquí a Lleida i vam sortir dels diferents pobles. Des d'Alfarràs va sortir una ruta, des d'Almacelles una altra, des de les Borges penso una altra, i tots van acabar a Camp de Mar davant del Departament d'Agricultura, doncs per queixar-nos dels preus justos, de les ajudes que hi ha actualment, de la forma de gestió de la fauna cinegètica, de l'entrada de productes sense cap tipus de control, que el que fan és que el nostre producte s'abarateixi quan nosaltres sí que fem les coses bé. Bueno, unes reivindicacions que al final la pagesia i el món primari és necessari perquè pugui continuar funcionant. Així que res, una abraçada molt forta. Sé que us molestarà una mica, sobretot a la gent de les capitals, però penseu que no ho fan per fer la guitxa a la persona de peu, sinó perquè els de dalt se'ns escoltin, d'acord? Vinga, una abraçada.
5: Àngel, si ara mateix jo vinc a comprar i et demano un quilo de cireres perquè he vist una recepta d'un gazpacho per internet, tu per dintre què pensaràs?
6: Què vols que pensi?
5: digue-m'ho.
6: Que estem, a començaments de mes d'octubre, estem tocant el Pilar, que les cireres quan és el seu punt òptim? Comencen el mes de maig, podem començar una mica abans, a l'abril ja n'hi ha, però el mes de maig és el temps de les cireres, eh? És a dir, per Santa Montserrat és quan comencen les cireres, perquè ens entenguem, perquè fiquem dates amb noms i cognoms per les dates, que tot amb el temps va una mica més abans, també, però mengem cireres quan toca. Que ens podem trobar tot l'any? Sí. D'on ve? De l'altra punta del món. Què estem pagant? Que aquell pagès d'allà no cobri un rot de gitano, que no cobri res i que el que tot se'n va pel transport. I jo crec, pues, si ara vols fer un gazpacho o el fas de tomàquet, tot el fas de pruna, síndria ja ha acabat també temporada, pues mira, tomàquet, i ja està, que és el que toca.
5: Tomàquets encara n'hi hauria.
6: Sí, sí, sí. Nosaltres, que som pagesos, que estem aquí a Baix Llobregat, vam fer plantacions de tomàquets per poder començar a collir a partir del mes de, del mes d'agost, vale? Amb sombrells de malla d'alumini, i estem collint ara. El que passa que no sé quan sortirà el programa aquest, però estem en època de pluges, inundacions, d'això, però bueno, que estem en tomàquets i encara hi ha tomàquets perquè la temperatura, vull dir, fa 10 anys enrere anàvem en rebequeta i ara encara anem amb màniga curta.
5: Doncs sàpigues que em fas molt feliç, eh? Que jo sóc de l'equip de fan dels tomàquets i enguany n'he trobat de molt bons.
6: Sí, aquest any ha sigut un molt bon any de tomàquets, la veritat sigui dita.
5: Estem a la parada Verdures i Fruites Molins, al Mercat de la Concepció de Barcelona. Sí. Tu fa molts anys que ets aquí, sí. Però tu no només ets paradista, ja ens ho has dit, també, sí, també ets pagesa.
6: Sí, sí, sí, sí.
5: I no qualsevol pagesia, pagesia ecològica.
6: Exactament.
5: Explica'ns.
6: Així mateix. A veure, fa... Mira, que estic aquí al mercat, et diré que fa ara 48 anys. Ara que en mes de novembre farà 48 anys que estic darrere un taulell. És a dir, treballar de cara al públic sempre m'ha agradat, nosaltres som de pagès, però poder-te vendre el producte teu, pues, sempre és molt millor, sense passar per cap mena d'intermediari. Segona, som pagesos, i des de fa 22 anys, 21 anys, és igual, que nosaltres fem ecològic, tenim la terra en pau i que fem ecològics. Quan va morir el meu pare, pues, en el seu moment, el meu fill va voler seguir tirant les terres endavant i va dir, fem un canvi, i ara és el que toca i és el futur. I el futur, i sempre ha sigut tirar endavant en totes les ensopegades que per això pel mig hi ha, fins que no surt tot bé, que vas buscant marietes d'un camp a l'altre, que llences produccions i tot això, doncs és el que hi ha.
5: Escolta'm una cosa, tu m'ho apuntaves aquest any, el canvi climàtic. Jo no sé si amb el canvi climàtic arribarà un dia que jo vindré a l'octubre a demanar-te cireres i efectivament n'hi hauran. Com a pagesa, com ho estàs veient, això?
6: Jo no crec que sigui possible, perquè almenys en el nostre territori, en el territori que estem nosaltres,

0: a l'arbre, els arbres volen fred i volen que hi hagi temperatures de menys graus perquè la sàvia ha de morir per poder tornar a florir quan és el seu temps.
1: Per tant, potser algun dia te n'has d'anar a viure
0: al
1: Pallars.
0: No, no és el cas, però que, bueno, que el món funciona i que anem així, eh? Vull dir que tot i amb això sí, i que el canvi climàtic influeix, i tant. Vale?
1: I tot aquest temps, tots aquests anys i anys que fa que ets al mercat, jo era clienta teva quan vivia en aquest barri, deus haver vist això canviar moltíssim, la gent, els hàbits...
0: Bueno, a veure, estem en el ple Eixample de Barcelona, estem en el Mercat de la Concepció, carrer Aragó, València, Bruc, Girona, estem, que és una bombolla, que és un caramel, estem en un dels millors mercats que hi ha més ben situats a tot Barcelona. Però què ha passat? Que vull dir, hi ha el boom turístic i aquí, datat de l'any passat, sabem que hi ha, a veure, datat de l'any passat, més de 19.000 llits turístics que estiguin de veritat, vull dir, menys els que no sabem. Això pues, clar, ha canviat els hàbits i el barri i el tipus de clientela que tenim al barri.
1: Teniu molta clientela turística?
0: No és que hi hagi molta clientela turística, perquè hi ha client turista que sí que ve i que compra perquè els agrada venir a comprar i que fan els menjars en els seus apartaments, sí, però que, vull dir, perquè no. Ha canviat la manera de viure, de comprar, de fer, de deixar de fer, sí.
1: Anava a dir, perquè el barceloní també ha canviat els hàbits de...
0: Exacte, perquè tothom treballa, sí que es diu que haurien d'estar oberts tot el dia, però, bueno, entrar en aquest joc d'estar obert tot el dia, hòstia, tirem a Europa. A Europa, a les 5 de la tarda, tot xapat, tothom necessita la seva vida familiar, tots els treballadors, tots els empleats, en tots els oficis. Sí, que es pot estar de cara al comerç, i aquesta és la meva visió, però no cal ser esclau, perquè també s'ha de ser persona, i s'ha de ser conseqüent amb la persona que ets. I jo, aquest és el meu punt de vista.
1: Per tant, el que ha de canviar és el món, no els mercats.
0: Exacte. Vull dir, el mercat pot canviar, pot ficar-se... A les alçades aquestes de que obrim diumenges festius, home, no. A tots els negocis hi ha famílies i primer s'ha de guardar el que són les famílies i el que tenen fills, com es diu això avui en dia, això pogués
1: la conciliació,
0: això, ara no en sortia la paraula i després també que, a veure, també es treballa molt per, pues, tant per telèfon, per fer comandes. Es reparteix aquí al mercat, tenim un servei que és de repartiment de porta a porta, tenim armariets de nevera que pots deixar tu la comanda, tant el que és la fruita com totes les altres productes. I jo crec que pues, ja donem el servei que tenim que donar.
1: És a dir, incorporar les noves tecnologies, però en positiu.
0: Exacte, sí, clar, per descomptat. Això per descomptat. Això per
1: tu ets
0: descomptat.
1: Una dona força tecnològica, eh? Jo et segueixo a Instagram i déu-n'hi-do de l'activitat que tens.
0: Bueno, jo tinc una certa edat i que tot això te va arribant i dius, bueno, hi entres o no hi entres, però que també t'agrada i també t'agrada veure que pues, la gent també ho veu i també li agrada i ser visible, pues, això és molt important també.
1: Vosaltres feu pagesia ecològica,
0: sí.
1: I no sé com vius tu el contrasentit de dir cada vegada volem ser més ecològics, que ens posin menys coses al menjar, però cada vegada volem cuinar menys.
0: Aquesta és l'altra. A veure, però també hi ha una certa... Com t'explicaria? A veure, també hi ha una certa gent que dintre... A veure, hi ha molts nuclis de persones dintre del que és el mercat i d'això. Sí que volem cuinar menys, però hi ha un tipus de gent que ho volen tot preparat. Hi ha un tipus de gent que cuina doncs, els caps de setmana i que prepara per la setmana i per la seva família. És a dir, no és que tinguin tots els plats preparats, però que fan uns bases, que se saps allò, doncs, que ara és època de carbasses. Doncs s'agafa una carbassa, un dia te la fas al forn, l'altre dia tens per fer un acompanyament, tens ja dos plats, que fas una verdura, un altre dia... Jo crec que, a veure, sí que la gent ho volen tot tindre pim, pam, pum, fuego. Però després també hi ha la gent que també... els agrada poder preparar i poder cuidar la seva família. No pot ser la senyora, el senyor, la parella, els fills. I després hi ha una altra cosa, que és a dir, hi ha una edat. És a dir, mentre tens els fills petits, la persona ve a comprar mercat, perquè li agrada donar amb els nens el menjar, que sigui pues, el sa i tot, perquè vagi bé. Arriba un punt que els fills ja tenen 17-18 anys. La manera de viure...

0: canvia, perquè és normal, tires cap a una altra cosa. Però després arriben aquests fills que ja tornen a tindre fills. I clar, aquí veus generacions que van passant d'unes a les altres i que això és fantàstic, és meravellós. És el que té poder estar de cara al públic i poder parlar de tu a tu.
1: Que bonic.
0: Sí.
1: Parlem de fills.
0: Sí.
1: Molta gent em diu, parlem d'oficis en el nostre programa i molts es queixen del relleu generacional. Tu aquí no tens problema.
0: En aquest moment no. En aquest moment no tinc aquest problema. Aquest no és el problema. Fins i tot en el camp és... vull dir, és la part gestionant el camp. A veure, no picant pedra, però gestionant el camp, fent productes. És la persona més feliç del món, anant un pas endavant, sempre tinc les idees. Nosaltres fem programació de plantació de camp arreu de 6 mesos, cada 6 mesos, és a dir, les temporades abans, 6 mesos abans, per poder fer llavor, per poder fer les plantacions. Jo crec que és una de les persones més felices pensant el que acolliran.
1: El Lluís, el Lluís, que n'hem dit el seu nom.
0: El Lluís Fisa, sí.
1: I escolta'm, això de treballar tot el dia colze a colze amb el fill, no hi ha moments de la confiança...
0: A veure, treballar en família no és fàcil, ¿vale? Però sí que és una manera d'unió, ¿vale? I a veure, no és que no sigui fàcil, no fàcil de per la relació, el que sigui, però sí que no... Això no és fàcil ni és difícil, però jo crec que això és una complicitat. I sempre, pues, a mi també m'ha costat, perquè sempre hi he anat al capdavant i he sigut una dona que m'ho he endut tot per endavant per poder salvar les coses, m'ho he endut tot per endavant, aquesta és la meva força, endur-me tot per endavant, si s'ha de tirar endavant, tiro, però me puc endur el que sigui, però pots donar espai a aprendre, jo que aprendre a donar espai al seu puesto, a la dona del Lluís pues, porta el que és la gestió d'empresa, bueno, i que estem incorporant a altres membres també, parts de família, per poder fer tota una gestió com més fàcil, i jo, pues, amb l'edat que ja tinc, que ja n'he fet 65, pues, poder fer el pas enrere i que tots els meus projectes s'han pues, complert i s'han fet, i en positiu, i tirar endavant, però que també sapiguer que pues, jo ja tinc una edat i que pues, ara potser toca fer altres cosetes i que donar pas al jovent i les noves idees i les noves maneres de pensar, doncs és així com ha de ser.
1: I imagino que tenir la certesa que tens algú que, de fet, ja ho fa, agafat el relleu del, del negoci de, sí. de Can Fises, sí. És un orgull. No? És una mica com salvar el cognom, d'alguna manera.
0: A veure, a part de... A veure, salvar el cognom és el cognom de casa, és el nostre projecte, van començar doncs, els meus avis, perquè ells vivien a la Palma de Cervelló, quan es van casar van vindre a viure a Molins de Rei, i va ser el seu projecte, i pues, va seguir el meu pare, pues, i el meu pare va començar a comprar la parada d'aquí del Mercat de la Concepció, jo he seguit, mon fill es va incorporar pues, en tot això, però a ell li agrada el que és la terra, ell disfruta amb el que és la terra, que la terra... I és una persona que és tan visual que no, el seu cap no li para de pensar què pot fer, què pot deixar de fer perquè sigui més atractiu perquè nosaltres fem ecològic, però si tu mires la botiga, no hi ha, ecològic no vol dir que les coses estiguin picades, que les coses tinguin dany, sinó venem un ecològic i fem un ecològic que surti perfecte com si fos un convencional, i un ecològic a un preu quasi de convencional.
1: I si n'hi ha algun que està una mica picat, la gent també ha de saber que la natura és imperfecta.
0: Exactament, aquesta és la cosa, que la natura és imperfecta. En aquests dies que estem ara passant, pues, que estem passant pues, amb inundacions i tot això, pues, ha de ser com una mica conseqüent i poder saber entendre pues, que la natura és natura, sempre.
2: Vale, el primer que has de dir és Roma 54 és, has de pensar que és un programa que així molta gent del poble, molt de cosa, així molt aterrat, el que et vingui. Rambla 54 és...
3: D'acord. Rambla 54 és poble.

0: Avui el Xaixon podria ser el nostre protagonista, però no l'és, però podria.
1: Anna, t'estàs encallant, sí o no?
0: La veritat és que no, però podria, perquè parlem d'unes col·legues seves, del Xaixon. Ara bé, en aquest cas, són unes col·legues que no viuen al nord d'Anglaterra, sinó al Montseny.
1: Parlem d'ovelles?
0: Doncs sí, parlem d'ovelles, de llana, i de la persona que se'n cuida, de les ovelles i de la llana, que ja és amb l'Enric Rubio a Ràdio Cardedeu. És així, Enric, ben tornat al Rambla 54.
2: Doncs sí, gràcies, Anna. Avui et porto a ramblejar pel programa a una artesana amb majúscules. Algú, mira què et diré, algú que dedica la seva vida a l'artesania i la terra. És la Laia Aguilar. Laia, benvinguda.
3: Hola, bona tarda.
2: Molt bona tarda. Anna, has de saber que la Laia és una apassionada, una entesa i una especialista de la llana. Viu al Clot de la Mora, al cor del Montseny, als contraforts del Pla de Calma, podríem dir. I des d'allà té cura del seu ramat d'ovelles. Fila, teixeix, carda, fa pasturar i elabora tot tipus de productes. Laia, ja fa gairebé 20 anys, no?, que fas tot plegat o vaig errat?
3: No vas errat. El que me vas errat és amb que tinc un ramat perquè tinc un escamot. Això més que res per respecte...
2: Ep.
3: Més que res per respecte als pastors i pastores, de veritat.
2: I tant.
0: Bueno, tens unes ovelles, en qualsevol cas, no?
3: Tinc ovelles.
0: Clar, això la gent que som cosmopolites no... Vull dir, veiem tres ovelles i ja és un ramat.
3: Bueno, més que res, que jo considero que un ramat és a partir de 100 ovelles.
2: Déu-n'hi-do.
0: Són moltes 100 ovelles. Escolta'm...
3: Però bueno, sí.
0: I com hi vas arribar allà, Laia? Com i quan vas decidir dedicar la teva vida a les ovelles i a la llana?
3: Bueno, també haig de dir que tot plegat va ser una casualitat perquè jo sabia de la llana, com podeu saber tots vosaltres, i que ve de les ovelles i que es pot teixir. Però sí que fa 34 anys que vaig anar a viure al Clot de la Mora, era molt joveneta, i el que em va frapar molt, suposo que com a filla de Barcelona, és que hi havia molts recursos al teu entorn i com aprofitar-los. I un d'ells, en aquest moment, va ser la llana, va aparèixer com una cosa així molt extraordinària i vaig començar a jugar. També haig de dir que considero que soc professional des de fa 17-18 anys perquè primer el que vaig fer va ser jugar amb la llana.
2: I a la llana i a les ovelles, parlant d'això, Laia, quantes en tens? Deies que no en tens 100. I quina feina implica fer-se encàrrec? Perquè com es gestiona aquest escamot?
3: Bueno, el que faig és... fàcilment es pot fer perquè és un escamot de 20 ovelles i llavors el que faig és tenir tancat. Sí que les ovelles poden pasturar i poden estar sueltes, l'únic que haig d'anar vigilant, controlant, i l'amic m'ajuda si se me'n van una mica cap amunt. Però després, si no tinc tancat, doncs què faig? Que si un dia haig d'anar a treballar i sé que aquell dia haig de baixar en lluc i després m'haig de quedar cap a la vall, doncs aquell dia les sequi que puguin pasturar fora però amb tancat. I si estic per casa, perquè és el dia que toca produir, doncs aquell dia puc estar atenta perquè, com sempre sabem, no?, que els esquellots el que fan és com una música. Llavors, si aquella música és tranquil·la i relaxada, vol dir que estan tranquil·les. Si veus que està molt accelerada, vol dir que estan corrent, algun motiu hi ha. I després, si deixes de sentir-les, vol dir que se te'n van.
2: Molt
0: Laia, i siguin ramat o siguin escamot, les ovelles, a les pel·lícules, els pixapins, sempre les veiem associades amb un gos. Les teves també?
3: Sí, clar. És a dir, el gos el que va molt bé és que hi ha diferents tipus de races de gossos. Llavors, el gos, diguéssim, d'atura seria el que te les fa manegar, no? Te les fa anar cap aquí, cap allà, o t'ajuda a tancar. A mi, a vegades, a la nit, doncs, em demano, ara el món està aprenent, és que si no les sento gaire i em fan caminar, doncs que també me les acostin o que m'indiquin on estan. I després hi ha el que seria el mastí, no?, o el muntanya Pirineu, que són els gossos que estan amb el mateix ramat i que el que fan és com una protecció, no? Estan amb elles i estan acompanyant.
0: I mentrestant, amb elles els hi va creixent la llana, no? Suposo, com a nosaltres ens creixen els cabells i toca esquilar-les. No sé, cada quan, com s'ha de fer això, com es gestiona?
3: Bueno, està clar. Els hi creix la llana. Penseu que les ovelles només fa uns 5.000-6.000 anys que existeixen i que venen del mufló. A Molló hi ha un parc que encara hi ha muflons i el mufló seria com una ovella que té, això no ho sabíeu, eh?
0: No.
3: I que té el llom una mica té el llom una mica llanut, val? I llavors què va passar? Que quan vam voler domesticar animals el que vam fer va ser anar agafant els més llanuts i al final perquè veiem que jo era un recurs, Val? Llavors, les ovelles, clar, s'han d'esquilar, perquè no és pel fred calor, sinó que al final també per una qüestió d'higiene, és a dir, imagina't anar cada vegada amb la palambrera més llarga. Llavors, les ovelles, normalment, aquí a Catalunya i a tota la península, eh? Hi ha països que poden s'esquilar dues vegades perquè són ja races molt més, amb fibra molt més llarga, però si no, compteu que a l'abril normalment són esquilen més els pastors que després se'n van cap a muntanya, cap a fer transhumància o muntanya, perquè ja les tindran cap allà i ja no les tindran, i si no és això, abril, maig, juny, i els més tardans que ja van al juliol però van una mica més tard. A mi m'agrada fer-ho cap al maig, perquè així quan ve la calor ja tenen un ditet de llana i estan més protegides del sol.
2: I tant, així no se'ns cremen. Escolta'm, Laia, crec que la llana és una cosa que, de fet, quan la descobreixes com Déu mana, ja no hi ha marxa enrere. Quines són les seves propietats? Perquè de llanes n'hi ha de moltíssimes varietats, no?
3: Bueno, hi ha diferents races, no?, que fan, tenen diferents tipus de fibres, però al final les propietats més o menys són les mateixes. La primera de totes és que és biodegradable. Aquesta és tenir-la en compte perquè tota la fibra que sigui sintètica ja no ho és, per tant, aquí ja tenim un avantatge. La primera és que ens ve donada sí o sí, també hem de tenir en compte que aquesta és que la tenim i què en fem, no? Aquesta és la primera poder, a part és biodegradable, és impermeable, que per això quan, si us fixeu ara sabent això, quan veieu un ramat que també hi ha cabres i està plovent, veureu que les ovelles pasturen igualment, no? Al País Basc també passa això, les veus pasturant encara que plogui i dius, mare meva, i no passa res, tu vas amb el cotxe i les veus pasturar. I en canvi les cabres s'amaguen, s'estan quedant arreulides sota un arbre o se'n van corrents al corral perquè ja tremolen, no? Són impermeables, la llana és impermeable i segons quins teixits que són molt feixucs o tupits, és impermeable. Després és termorreguladora, això no vol dir que abriga ni escalfa, sinó que t'aïlla, manté la temperatura que tu tens. D'aquí que és tan avantatjosa segons les mantes per nadons o fins i tot les pells de xai, perquè el que fan és que aquell nen no tingui calor, tot el contrari. És antibacteriana, per tant, fins i tot aquestes pells que parlàvem van bé quan hi ha petites lesions, llagues, fins i tot en els avis. I després me n'estic deixant alguna que és higroscòpica. Higroscòpica. Ostres. Vol dir que quan està... Quina paraula, eh?
0: Sí, no?
3: I això és que quan estàs en un espai que és humit, la llana, encara que tu no ho veixis, ho estiguis veient, absorbeix la humitat. I en canvi, quan aquell ambient està molt sec, te l'està cedint. Això és molt fàcil veure-ho, a vegades, quan vaig a tallers, que depèn l'ambient on vaig, veus que aquelles bosses que a vegades porto fetes al buit, a la que s'inflen, no?, perquè ja les he obert, veus que estan com humides o no. I és perquè estan fent això, estan jugant això.
0: I tot bestial, i això... No? Totes aquestes característiques que ens expliques, totes molt positives, els humans, com som els humans, quan anem a la botiga sovint el que trobem és roba de llana barrejada amb altres coses. I no sé si això ho fem per preu, per característiques, perquè la llana, perquè no s'encongeixi, no sé què és el que pesa més en la societat de consum, per no aprofitar tot això que ens estàs explicant.
3: Bueno, és que ho acabes de dir, estem en una societat de consum extrem i això fins i tot ara és curiós perquè estic en un projecte en un institut i quan els ensenyo a filar són nens i nenes, o nois i noies, més aviat, perdoneu. Nois i noies de segon d'ESO han arribat a aquesta conclusió, és a dir, els ensenyes a filar i al final et diuen, buah, tia... Clar, els mitjons, no? I diuen, ara entenem lo de sorgir, no? Perquè els hi explico, diu, clar que el sorgir, em diu, què tornes, a filar per tornar a fer uns mitjons? I llavors la conclusió que t'arribaven és, clar, és ara ens queixem que tot està car, però que ho comprem tot. I una mica és això, no? Que no estem donant temps a... Parlàveu de cuinar, no? Doncs és el mateix. Busquem més oci, no critico ni jutjo, que quedi clar. Però, en general, busquem més temps d'oci per fer coses, però hem oblidat que cuinar potser és un oci i que potser si filéssim, teixíssim o valoréssim el cost d'un jersei de llana, perquè ens queixem del preu, també sabríem que aquell jersei ben cuidat ens pot durar tota la vida. Llavors, és un tema de costos. Penseu que quan vaig a projectes o em demanen un pressupost i poso com a material... I la llana, ara ja no perquè em coneixen, però, per exemple, em deien, però per què poses la llana si la llana la donen? I jo els explico, no, però jo la pago, eh? Jo pago al pastor 0,8 i un euro, que això és un... El quilo. I després me'n vaig a Cuenca, i haig d'anar a Cuenca, però després el cost de rentar és de 3 a 5 euros al quilo, i després toca cardar i toca filar, és a dir, hi ha uns costos. Llavors, hem de, també és aquest el tema, no?, de pagar la llana als pastors. Hem de reivindicar que és un recurs i que si el anem a buscar és perquè ens interessa. Ni que sigui per encoixinar, que no hi ha cap tipus de tractament, si tu busques aquella llana bruta al pastor és perquè ens interessa. Per tant, hem de pagar, posem-hi un preu. Encara que sigui insignificant, que pensis, que no és tant el que li estàs donant. Perquè si ens anem a una botiga de plàstics per aïllar el terra i per les males herbes, també ho pagarem. És a dir, no posem dubte amb això, no?
0: Esclar. I suposo que és molt important fer pedagogia, doncs deies, feia un curs amb un institut, fer pedagogia d'aquest ofici perquè no quedi, com comentàvem, doncs engolit per aquest món de presses i consum ràpid que tenim, a vegades absurd.
3: Bueno, les formacions i la pedagogia jo crec que són interessants. Una és per valorar el preu i no posar en dubte el preu d'un producte, i l'altra penso que també és molt important perquè hi ha una part creativa que a vegades tenim oblidada i que és bestial, i que quan comences a jugar amb la llana, jo per exemple jugo molt amb la tècnica del drap de llana, el feltre, només la manipulació amb aigua, sabó, la llana, donar forma... I veus les cares, no?, de nens, nois, noies i adults, eh? Amb aquella cara de sorpresa i satisfacció, jo ja estic, ja em tenen atrapada.
0: Doncs, Laia, moltíssimes gràcies de tot cor per haver vingut fins al nostre programa, el Rambla 54, a compartir amb nosaltres aquest art i aquestes reflexions realment necessàries. I gràcies també a tu, Enric, per descobrir-nos-la, a la Laia. Una abraçada a tots dos i fins aviat.
2: A vosaltres, sempre.
3: Una abraçada.

0: El Masclet celebra un quart de segle de compromís amb la cultura reusenca. 25 anys d'una beguda elaborada amb vermut de Reus i Plim que ha acabat esdevenint un dels elements més característics de la festa major de la ciutat. Per commemorar l'efemèride, l'entitat que porta el mateix nom que la beguda ha impulsat diverses iniciatives, com la creació d'un himne propi i el primer gelat de Masclet, elaborat per Xalats. Una celebració que serveix per reivindicar la trajectòria d'una agrupació que 25 anys després de la seva creació continua treballant per fer de la beguda una expressió de la cultura popular de Reus. Un dels membres del col·lectiu, l'Oriol Baciana, ho té clar. El Masclet és una manera de demostrar que la festa també pot ser cultura.
1: I tant, de fet el Masclet és una beguda, però també està fet amb productes locals, amb productes de Reus, i per tant també és una manera de fer patrimoni, de fer cultura de la nostra ciutat. I sí, veure Masclet, participar del Masclet és una manera de participar de la Festa Major, és una manera de participar també activament de Reus, per tant també és una manera de fer cultura.
0: L'origen del Masclet es remunta a principis del segle XXI en una trobada al Flaps de Reus entre el cantautor Fito Luri i dos tècnics de cultura de l'Ajuntament. En aquella conversa va aparèixer la mamadeta, la beguda típica de les festes de Santa Tecla de Tarragona. La referència va fer sorgir una idea: per què no crear una combinació pròpia amb productes de Reus?
2: Llavors, amb el Víctor, amb el propietari del Flaps, vam estar parlant sobre el tema i tal, i va ser a partir d'aquesta conversa que va sorgir que podríem combinar dos begudes típiques de la ciutat, com no. Una era el vermut, de Reus, i l'altra, en aquell temps, nosaltres li dèiem Plim, però era el Fantasies de Frutes, no?, en aquell temps. I el que vam fer, doncs, va ser barrejar aquests dos ingredients, i a partir d'aquí, doncs, ja va sorgir el Masclet.
0: La barreja de vermut i Plim va agradar als seus impulsors, però la iniciativa no va comptar amb la implicació directa del consistori, perquè es tractava d'una beguda alcohòlica. Va ser a través de La Padrina, una agrupació musical de la qual formava part Fito Luri, que el Masclet va començar a fer-se lloc en les festes de Misericòrdia. La primera aparició pública va arribar amb l'Estripadrina, una adaptació del tradicional Correbars. La segona va registrar més participació, i a la tercera ruta del Masclet l'activitat ja s'havia convertit en una cita marcada al calendari festiu. Després de les primeres edicions, Fito Luri es va desvincular del projecte i va començar una nova etapa amb la consolidació del col·lectiu El Masclet. L'arrelament de la beguda no s'explica només per la seva presència a les festes. Al darrere hi ha la feina d'un col·lectiu que organitza activitats, coordina entitats i treballa perquè el Masclet continuï tenint un espai propi dins de la cultura popular reusenca. Baciana recorda com va passar a formar part de l'entitat i tota la feina que hi ha darrere de la coneguda ruta del Masclet.
1: Quina millor manera que entrar a la Festa Major fent-ho en una activitat que ens interpel·la a tots, els que ens agrada sortir, els que ens agrada viure des de dins la Festa Major, i vaig decidir escriure per xarxes al col·lectiu del Masclet, i em van convidar a anar-hi en una primera cercavila ja des de dins per poder veure com funcionava tot i sense encara formar-hi part, però ja poder veure com es muntava tot des de dins. Quan vaig arribar allí vaig flipar, perquè hi havia una organització al darrere, hi havia una feina al darrere, hi havia uns temps molt marcats que probablement des de fora no es veuen i sembla una cosa més caòtica, més desorganitzada, però que des de dintre costa molt de temps d'organitzar.
0: El creixement de la ruta també ha obligat el col·lectiu a afrontar nous reptes logístics. L'afluència de públic fa necessari trobar un equilibri entre la festa i l'ordre, de manera que els assistents puguin ballar mentre els músics i els elements festius es desplacen pels carrers de la ciutat.
1: És complicat controlar-ho tot, però per això et dic que intentem ser aquells dies les màximes mans possibles perquè no res se'ns escapi dels ulls, però també dels cinc sentits. I sí que és veritat que, com ja he dit anteriorment, porta feina de preparació, però el moment d'arribar allà dalt, pujar a l'escenari, a llançar les botes i veure una plaça Mercadal plena de gom a gom dona certa alegria de que la feina s'ha fet bé, de que la gent continua creient en el nostre col·lectiu, continua creient en la culturalitat del Masclet i que, per tant, cal seguir tirant endavant iniciatives com aquestes.
0: Tot i la celebració inherent a la beguda, aquesta també planteja una qüestió important. Com es pot mantenir una tradició vinculada a una beguda alcohòlica sense associar la festa al consum excessiu? Fito Luri ja expressava en el seu moment la preocupació per la facilitat d'accés a l'alcohol entre els menors i per les imatges de consum excessiu que es poden veure durant les festes. Una reflexió que convida a separar la identitat festiva d'una ciutat de la quantitat d'alcohol que es consumeix.
2: Totes les festes majors estan associades amb una beguda alcohòlica. A Menorca, doncs, hi ha la pomada, a Tarragona la mamadeta, i d'altres ciutats tenen les seves begudes i els seus costums. El que és cert és que sí que el que s'hauria de fer, doncs, és propiciar, no?, que el consum fos moderat. Ens anem fent grans i també ens crida o ens demana, no?, que apostem també per la moderació, que ens ho podem passar bé sense haver de beure molt d'alcohol.
0: La festa al capdavall va molt més enllà del contingut del got. La música, les cercaviles, les colles, les trobades al carrer i la participació ciutadana són elements que donen sentit realment en aquesta tradició. Pel col·lectiu, els reptes continuen evolucionant sense perdre aquest vincle amb la cultura popular. L'entitat també treballa per repensar el format del concurs de masclet, que se celebra abans de les festes de Misericòrdia i es mostra disposada a col·laborar amb iniciatives que contribueixin de fer de Reus una ciutat de cultura.
1: Doncs projectes n'hi ha molts. De fet, en aquest any se n'han posat un munt damunt de la taula amb aquesta idea de celebrar el 25è aniversari, però molts segueixen encara damunt la taula ja no amb la idea de per què cal fer un any excepcional d'un any del 25è. Doncs no, el podem fer l'any 26, l'any 27, l'any 28, l'any 29, no cal esperar-nos a la xifra rodona, no cal esperar-nos a la idea de voler fer grans coses.
0: Entre les activitats per presentar l'himne del Masclet, interpretat per la banda del Masclet i el Caliplet, el gelat inspirat per la beguda elaborat per Xalats. Aquestes iniciatives mostren la voluntat de continuar ampliant l'univers del Masclet i explorar noves maneres de vincular-lo amb la música, la gastronomia i també la cultura popular.
1: Però sobretot amb una mirada posada cap al futur. Cada vegada la situació dels joves és diferent a Reus i, per tant, també estem analitzant i tenint en compte com evoluciona la joventut de Reus, com evoluciona el jovent de Reus, per a veure com podem evolucionar nosaltres per seguir-nos acompanyant. Perquè si això és una idea clau i és una idea principal, el Masclet sense joves costaria que tirés endavant. Ja costaria sense la festa major, però sobretot la major part de la població que ve a la cercavila o que ve al concurs, etc., és gent jove.
0: 25 anys després d'aquella trobada al Flaps, el Masclet ha passat de ser una idea sorgida gairebé per casualitat a convertir-se en una tradició arrelada a la ciutat. Una història que ha crescut gràcies a la participació popular i a la feina d'un col·lectiu que continua buscant maneres de mantenir viva la festa. El futur passa per conservar aquesta essència, adaptar-se als nous temps i continuar acompanyant les generacions que s'incorporen a la celebració. Perquè, més enllà del vermut i el plim, el Masclet és també la feina de les entitats, la música que omple els carrers i la voluntat de compartir la festa major.

0: Jo abans d'avui no sabia com sonaven els gegants de Premià de Mar, però ara ja sí. Però a banda de saber amb quin ritme ballen, doncs volem saber també qui són. Gemma Palet, ben tornada al Rambla 54.
1: Hola, Anna, bona tarda.
0: Doncs això, igualment, Gemma. Avui parlem dels vostres gegants, els més veterans, el Tòfol i la Siseta. Qui són aquests gegants, Gemma?
1: Doncs mira, el Tòfol i la Siseta són gegants del tipus Reis Catòlics. Tòfol és un diminutiu de Cristòfol, el patró de Premià i primer habitant mitològic del municipi, i la Siseta es diu així en honor a la Mare de Déu de la Sisa, que és la protectora dels mariners. Tots dos gegants van ser construïts el 1955 al taller El Ingenio a Barcelona, a partir del motllo que havia fet per als gegants Tallaferro i Flor d'Alba, que són els gegants Arenys de Mar, i com a curiositat et diré que tots els seus rostres estan inspirats en els actors de Hollywood com Cornel Wilder i Joan Fontaine. En Tòfol mesura 3 metres i 65 centímetres i la Siseta 3 metres i 60 centímetres, 5 centímetres menys que en Tòfol, i tenen un ball solemne que es balla després de l'ofici de Sant Cristòfol, que és el 10 de juliol a la plaça de l'Ajuntament de Premià.
0: O sigui que són uns gegants amb més de 70 anys d'història.
1: Efectivament, per explicar-vos millor el seu origen, he anat a trobar a la colla gegantera de Premià, i el Didac Domínguez em deia que els gegants van arribar als anys 80 al municipi i que des d'aleshores han acompanyat diverses generacions de premianencs.
2: L'origen de la colla i l'origen dels gegants no és el mateix, ja que aquestes figures sí que tenen 70 anys, però van arribar a Premià allà el 1983, que la els van comprar de la casa Vinyals.
0: I són els gegants més veterans, dèiem, oi?
1: Sí, són els gegants més veterans, que ara comparteixen protagonisme amb l'Omar i l'Ester, que han estat incorporats més recentment. Però com en deia l'Adrià Roca, que també és membre de la colla gegantera, els primers tenen un valor sentimental especial, sobretot per les generacions que els han vist créixer amb les festes del poble.
3: Jo crec que sí, perquè realment són els gegants que la gent gran ha vist tota la vida, i en el cas, per exemple, de l'Omar i l'Ester són més recents, i aquest fet que arribessin abans potser fa això, que la gent gran els hi tingui més estima, i per tant, doncs, quan els vegin, quan els veuen al carrer, doncs potser se'ls senten més propis o els hi tenen una estima més especial que la resta.
0: Una estima que també es tradueix en la manera com es cuiden aquestes figures.
1: Sí, totalment. No tots els gegants estan fets del mateix material i això, de fet, determina quines sortides poden fer i quines no. L'Adrià explica que els més antics, per exemple, es reserven per celebracions més destacades.
3: Sí, en el cas del Tòfol i la Siseta, el ser cartropedre és un material més fràgil i llavors doncs, fa que no surtin tant com els altres gegants, ja que són fets de fibra de vidre, que és un material més resistent. I per això, en el cas del Tòfol de Siseta, fa com les sorties més importants o més serioses, per dir-ho d'alguna manera, i l'Omar i l'Ester potser serien les trobades ja de gegants normals que es fan habitualment.
1: I darrere de cada sortida ja recordem la feina de tota una colla que assaja, cuida les figures i manté viva aquesta tradició. Una tasca que uneix petits i grans i que permet que els gegants continuïn formant part del patrimoni cultural i festiu de Premià de Mar.
0: I tant, i per molts anys. Gràcies, Gemma, per portar-nos la història del Tòfol i la Siseta fins al Rambla 54, la nostra quota gegantera del dia. Una abraçada forta i fins aviat.
1: Gràcies a vosaltres, adeu.
4: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.

0: Jo escolto Rambla 54 a delta.cat.
1: Des de temps de Perry Mason ha plogut molt i les sèries de tribunals han proliferat com a bolets amb la pluja. I hem vist advocats, fiscals, demandants i denunciats de tota mena. Però un riu? Tu t'imagines que un riu pogués anar als tribunals? Que pogués, per exemple, denunciar una empresa perquè l'està contaminant? Doncs no és ciència-ficció. Sàpigues que hi ha llocs al món on la natura ja té drets reconeguts legalment. Nerea Alzo, ben tornada al Rambla 54.
2: Bona tarda, Anna. Un dia més estem aquí ramblejant des de Deltebre, des d'una terra que, com ja sabeu, està molt marcada pel riu Ebre.
1: Així és.
2: Avui... Sí, exacte, Anna. Avui em sembla molt interessant justament això que has plantejat, que òbviament ens interpel·la als ebrencs, però també als que viuen al costat del Ter, del Llobregat o també del Segre. Un riu pot tenir drets i defensar-se davant la llei si es considera que algú l'està maltractant? Per entendre què significa això i quines conseqüències podria tenir, ens acompanya Susana Borràs, que és catedràtica de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals de la Universitat Rovira i Virgili. Susana, benvinguda al programa.
3: Moltes gràcies. Bona tarda.
1: Susana, gràcies per ser aquí. Una cosa, quan diem que un riu pot tenir drets, què volem dir exactament? És com si la llei el considerés una persona?
3: Bé, tradicionalment hem de dir que el dret ambiental ha considerat els rius com a recursos naturals que hem de gestionar, hem d'administrar i protegir. Però, com bé heu dit, cada vegada hi ha més iniciatives al món que proposen un canvi de mirada. Deixar de veure el riu únicament com un recurs al servei de les persones i reconèixer que té un valor ecològic propi que el dret ha de protegir. Això ha dut a que a molts rius se'ls hagi reconegut drets. Quins drets? El dret a existir, el dret a mantenir els seus processos naturals, a conservar la biodiversitat, a no ser contaminat, a ser restaurat quan pateix danys. Per tant, drets que són propis a l'existència del riu. Ara bé, hem de diferenciar que aquest reconeixement de drets a un riu no és exactament el mateix que donar-li personalitat jurídica. Uh-huh. En dret, quan parlem que una entitat té personalitat jurídica, com ara reconèixer la personalitat jurídica d'un riu, volem dir que és una tècnica jurídica que no solament vol dir reconèixer a un subjecte jurídic drets, sinó que també la capacitat per poder-los defensar davant de les administracions i tribunals. Quan diem que un riu pot ser subjecte de dret i persona jurídica, no estem parlant del mateix que una persona humana, sinó que estem parlant d'atribuir-li la capacitat jurídica per defensar aquests drets i reclamar-los davant de les administracions i tribunals. Evidentment, necessitem mecanismes de representació per poder defensar aquests interessos del riu i defensar els seus drets. Per tant, ens allunyem d'un paradigma tradicional de com protegim la natura i com protegim els rius.
1: I si ens plantegéssim un cas pràctic, per exemple, si demà es detectés un abocament contaminant en un riu, no li posarem nom per no portar mala sort, no? Que passi a casa nostra, qui podria actuar en nom seu si tingués personalitat jurídica? Perquè ens has dit, no és com una persona, clar, un riu no pot anar directament als tribunals. Llavors, a través de... com s'ha de vehicular això?
3: Sí, perquè ho entengueu d'una forma molt senzilla, és el mateix cas que una persona que es declara incapacitada o un menor d'edat que necessita, doncs, una representació. Aquesta és una de les qüestions més rellevants i potser més complexes, perquè necessitem que hi hagi un mecanisme de representació per tal de poder defensar aquests drets i, per tant, defensar el riu davant d'aquesta hipòtesi de que pugui ser danyat, perquè un dels drets que els hi podríem reconèixer als rius és aquest dret a no ser danyat fins al punt que comprometi la seva existència. Aquesta representació com s'hauria de vehicular? Doncs s'hauria de vehicular a través d'una llei que determinés qui representa el riu, no? Com es trien aquestes persones que són representants i que han de defensar aquests drets? Doncs generalment seria una representació compartida entre administracions públiques, representants de la ciutadania, entitats del territori, juntament amb representació científica independent, no? Un comitè científic independent que assessorés a la resta de membres de representació. Per tant, la idea és que ningú no pugui apropiar-se de la veu del riu, no? La representació ha de ser transparent, plural i basada en el coneixement científic i en l'experiència de les comunitats que habiten al voltant del riu, no? I per tant, és una representació que en cap cas substitueix les administracions que tenen competències sobre l'aigua, sinó que el que volem és reforçar la defensa i protecció del riu a través d'aquest reconeixement de la personalitat jurídica, dels seus drets i de persones que realment puguin defensar la seva integritat ecològica. Mm-hmm.
2: Susana, des de la Plataforma en Defensa de l'Ebre han explorat la possibilitat de reconèixer jurídicament el riu, en aquest cas el riu Ebre. Això com està i quins passos s'haurien de fer?
3: Bé, la Plataforma en Defensa de l'Ebre, doncs, ja des de fa molts temps, des de fa temps, no, ha plantejat aquesta possibilitat de reconèixer la personalitat jurídica del riu Ebre, i ha treballat en un horitzó, no, de que ja es va iniciar en el 2023, si no m'equivoco, per poder iniciar aquests passos, no? Ara bé, la qüestió de fons és que es necessita, no, tot un recorregut procedimental per poder formalitzar aquesta personalitat jurídica de l'Ebre, no? Que això li permetria, evidentment, definir uns drets sobre el riu, no? Establir qui el representa i qui els ha de defensar davant de potencials riscos o danys, no? Llavors, com es pot fer? Com es pot formalitzar? Doncs hi ha diverses vies, no? Es pot impulsar mitjançant una iniciativa legislativa des del govern, mitjançant una proposta parlamentària o bé a través d'una iniciativa legislativa popular, com va ser el cas del Mar Menor. Una iniciativa legislativa popular a nivell estatal vol dir recollir unes, com a mínim, 500.000 signatures vàlides perquè la proposta de normativa pugui continuar la seva tramitació parlamentària. Però el haver reunit aquestes signatures no vol dir que la llei s'aprovi automàticament, perquè la decisió final correspon a les Corts Generals, val? Però és important entendre que aquest procés no es limiti només a la redacció d'una llei, no? Per tenir la proposta i iniciar aquesta iniciativa legislativa popular, evidentment cal que hi hagi, doncs, una aliança entre, doncs, totes les comunitats que estan en el territori, les comunitats científiques, les entitats ambientals, els sectors econòmics i les administracions implicades. Per tant, tenir una llei vol dir que abans hi ha hagut un consens social que determina, no, aquest pas tan important de reconeixement de la personalitat jurídica del riu Ebre. Per tant, és important. La plataforma pot ser la impulsora social, però el reconeixement legal requereix, evidentment, aquesta via normativa adequada, però també aquest consens que hi ha d'haver al darrere.
1: Susana, tu has apuntat el cas del Mar Menor a Múrcia, que sí que va aconseguir aquesta personalitat jurídica, va ser l'any 2022, m'ha explicat la Nerea. Què ha canviat realment des d'aleshores allà?
3: Bé, ha canviat molt perquè ha estat, sens dubte, un cas molt inspirador, en el qual ha tingut l'aval del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional l'any 2024 va emetre una sentència molt important avalant la constitucionalitat de la llei que reconeix la personalitat jurídica del Mar Menor, de la Llacuna i de la seva conca, i per tant està avalant la possibilitat que l'Estat espanyol, un element natural, com pot ser un riu, tingui drets, tingui personalitat jurídica i drets a defensar i una representació. I això que està dient? Està dient que el Mar Menor ja no només és un espai natural que l'administració ha de gestionar i protegir, sinó que és un subjecte de drets que els quals es poden defensar davant dels tribunals, no? I per tant hi ha tota una estructura que a partir d'ara vigila com actua l'administració, quines decisions s'estan prenent. Inclús ja hi ha molts casos que estan davant de diferents tribunals en els quals doncs, l'entitat de representació del Mar Menor ha denunciat davant d'aquests tribunals la vulneració dels seus drets.
1: Per tant, o sigui que es pot defensar.
3: Exacte, doncs, a través d'aquest mecanisme de representació.
1: Doncs molt interessant aquest mecanisme. Susana, moltíssimes gràcies per aquesta masterclass de dret que ens has fet al Rambla, de veritat. I a totes dues una abraçada i fins aviat.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Fins la propera.

0: Ei, Anna, què tal? Sóc el Jordi Casals de Solsona FM. Avui he passat per davant d'un taller d'una empresa d'aquí Solsona on hi fan un objecte que estic segur que tots en tenim una a casa. Un ganivet pallarès. He pensat que demà al Rambla podíem convidar el David, el gerent, el director de l'empresa, que, si no m'equivoco, és ja la tercera generació de la família que es dedica a fer ganivets. Vaja, per parlar una estona amb ell, perquè i si hi ha una cosa que em preocupa és com tenir els ganivets ben esmolats i ben afilats sempre. Perquè la seva no ens faci plorar, vaja, per exemple. Ja em diràs què us sembla.
1: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu de Catalunya, segons el sindicat Unió de Pagesos, han protestat avui al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Una de les queixes més recurrents és l'augment desmesurat dels carburants i de fertilitzants, que fa molt difícil la viabilitat d'algunes explotacions, una situació que els ha portat a molts a plegar i a la resta a dir prou. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
3: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit, perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals. Avui som aquí fent aquesta mobilització. El dia 28 d'octubre la nostra Confederació Estatal Unió d'Uniones, juntament amb les altres organitzacions representatives estatals, ja ha anunciat una mobilització a Madrid i serem. I aquí a Catalunya també continuarem mobilitzant-nos, senyalant a tots aquells que són culpables de la nostra situació.
2: Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat al servei de trens d'alta velocitat després de l'incendi que va patir un comboi dilluns a Ricla, a Saragossa. És la previsió que fa ADIF, l'organisme estatal que gestiona la xarxa ferroviària i que atribueix la demora en el restabliment total del servei i a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. La circulació AVE Catalunya-Aragó-Madrid està garantida, però amb retards, perquè circulen per via única durant 25 quilòmetres. Escoltem el nou coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya, d'ADIF, Antonio Carmona.
4: Un cop es retiri a la part de la locomotora afectada, els tècnics d'ADIF treballaran per reparar la infraestructura malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
2: Les xifres econòmiques segueixen empitjorant. La dada definitiva de l'IPC de setembre a Catalunya confirma l'alça més elevada en 3 anys. Els preus s'han encarit un 4,5% respecte al mateix mes de l'any passat. En el conjunt de l'Estat, la pujada ha estat més acusada, del 4,9, que confirma l'indicador avançat publicat a principis de mes. I la Fira d'Operació Girafeina més 45 ha tornat avui a Mollet del Vallès amb una segona edició i una participació rècord. 44 empreses, 162 ofertes de feina i 439 vacants. La convocatòria ha registrat més de 1.500 persones inscrites i ha generat cues llargues a l'exterior del Mercat Vell per accedir al recinte. I acabem parlant d'Oques Grasses, que ha batut un rècord, en aquest cas d'escoltes a Spotify. Segons dades de la plataforma, una cançó del grup, Sort de tu, ha arribat per primer cop al top 10 entre els usuaris de l'àrea de Barcelona. La setmana del 2 al 8 d'octubre es va situar i va pujar 22 posicions.

0: Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a ivox.com per internet amb el pitjor discjòquei del planeta Terra.
1: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El Tribunal de Comptes ha aplicat l'amnistia a Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras i una trentena d'exalcàrrecs de la Generalitat per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés. Ho ha fet en aplicació de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol, que va aclarir que l'organització de l'1 d'octubre no va afectar els interessos financers de la Unió Europea. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha celebrat la notícia com una victòria clara de l'independentisme.
2: Bé, celebrem que ja d'una vegada el Tribunal de Cuentas hagi acabat amb aquesta persecució sobre el patrimoni de tantes i tantes famílies amb una actitud de revenja sense solta ni volta, i al final aquesta és una victòria clara de l'independentisme davant d'aquells que el que poda que haga. El Tribunal de Cuentas era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt. El que demanem és que ara el Suprem no s'hi resisteixi més, que d'una vegada per totes apliqui l'amnistia ja.
1: I el PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya amb un resultat calcat als comicis de 2023 d'entre 18 i 19 escons, segons el segon baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. El Parlament també quedaria primer, però perdent, volem dir, suports, mentre que Esquerra Republicana quedaria en segona posició, pràcticament empatada amb Aliança Catalana. L'enquesta també certifica que un terç dels catalans veuen bona o molt bona la situació política. Els socialistes quedarien per davant d'Esquerra Republicana a Catalunya, que creixeria en escons entre 10 i 11, mentre que Junts perdria representació fins a situar-se als 4 o 5 diputats. També ho farien els comuns, que de 7 escons passarien a 2 o 3. PP i Vox guanyarien suports amb entre 6 i 7 diputats els populars i entre 5 i 6 la formació d'ultradreta. I la consellera d'Interior, Núria Parlon, s'ha referit a l'agressió que ha patit un metge al cap de Torelló aquest dimarts a la nit i ha dit que la investigació està en marxa i que els Mossos treballen per detenir l'agressor i ha assegurat que li caurà tot el pes de la llei. La consellera de Salut, Olga Pané, ha visitat la víctima aquesta tarda, que es troba ingressada a l'Hospital de Vic després de ser operada d'urgència, i ha dit que s'ha recuperat amb facilitat i ràpidament. I ampli dispositiu dels Mossos d'Esquadra aquesta tarda també al barri de la Mariola de Lleida, on han acudit per retornar una menor que s'havia escapat d'un centre de menors. Quan la policia ha arribat al lloc on es trobava la jove, aquesta ha reaccionat violentament i agredit, donant un cop a la cara a una mossa d'esquadra. Per aquest motiu ha acabat sent detinguda per atemptat contra un agent de la policia. El dispositiu, format per diverses patrulles i furgonetes de l'Arro, ha despertat molta expectació entre els veïns.
0: Notícies en xarxa.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb els singles de Afropop emergent, en els quals participa Fatoumata Diawara. Seguim amb els nous singles del nou disc de Nalua Kayano. Descobrim el duo també portuguès Bandua, recomanem el concert de Songo i Blues a Barcelona i tenim un record pel rei del calipso Mighty Sparrow. Tot això com sempre aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.
2: Segueix-nos a Twitter @laveudesantjoan.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. La ministra de Defensa, Margarita Robles, serà la número 2 de Pedro Sánchez a les llistes del PSOE per Madrid per les eleccions estatals el 29 de novembre, mentre que el ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, serà el número 3. Ho han confirmat fons del partit. L'agrupació provincial de la capital espanyola es reuneix aquest dimecres a la tarda per configurar les paperetes que presentarà tant al Congrés com al Senat. Es preveu que les llistes es ratifiquin aquest dissabte en el Comitè Federal a la localitat madrilenya de Fuenlabrada. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat a la Comissió Europea que mobilitzi ajudes extraordinàries de la Reserva Agrícola Comunitària pels agricultors i ramaders. Illa s'ha reunit al Parlament Europeu a Brussel·les amb representants del Comitè d'Agricultura. El cap de l'executiu català ha traslladat als eurodiputats les preocupacions de la pagesia, coincidint amb les protestes del sector.
2: Cal mobilitzar tots els recursos de les institucions europees en matèria d'habitatge, missatge número 1. Missatge número 2, cal activar el fons de contingència i tots els ajuts en matèria d'agricultura. I el tercer missatge, que també ha estat fruit de la meva intervenció aquest matí en el Comitè de les Regions, les regions hem de tenir un paper en el marc financer comunitari. No pot haver-hi una recentralització de competències en els estats.
1: Avui uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu de Catalunya, segons el sindicat, les xifres d'Unió de Pagesos, han protestat al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. I els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 20 i 25 anys acusats de sostreure 500 metres de cable de coure de la línia ferroviària entre Lleida i Tarragona a l'altura del quilòmetre 22,8, al terme de Juneda. L'avís es va rebre dissabte a les 2:50 minuts de la matinada i el robatori va afectar elements essencials per al funcionament dels sistemes de senyalització i va provocar una afectació greu a la infraestructura ferroviària que va causar alteracions en els sistemes de seguretat i també de senyalització. Sant Feliu de Guíxols projecta un espai de creació artística a l'antiga fàbrica de Can Rosselló. L'Ajuntament ha cedit els terrenys a l'entitat cultural que s'encarregarà de la reforma i la gestió. L'objectiu és que esdevingui un punt de trobada estratègic amb la cultura com a element motor. El projecte de rehabilitació de la fàbrica té prop d'un pressupost de 3 milions d'euros i l'Ajuntament n'aportaria 1,5 milions.
0: Notícies en xarxa.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Avui s'ha fet públic la primera enquesta del CIS de la convocatòria anticipada d'eleccions generals. El PSOE guanya 3 punts i se situa 12 d'avantatge respecte al PP amb un 34% d'intenció de vot. Els populars perdrien 3 punts respecte a l'últim sondeig i es quedarien amb el 22% de les paperetes. Segons l'estudi, Vox no aprofitaria aquesta caiguda i només augmentaria mig punt, fins al 17% dels vots. El Front Ampli, amb el 6% de les paperetes, guanyaria 4 dècimes i Podem, amb el 3%, en perdria 6. Esquerra seria la sisena força a l'Estat amb un 3% dels vots, mig punt més que ara fa un mes. Junts obtindria l'1% dels vots, 4 dècimes més que l'últim sondeig. Segons el CIS, el bloc de la dreta no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb el 39,4% dels vots, mentre que PSOE, Sumar i Podem assolirien entre els 3 el 43,2% dels sufragis. Precisament parlant en relació a la fragmentació del bloc progressista, el politòleg i analista de dades Xavier Calafat alerta que pot passar una important fractura electoral, sobretot a les demarcacions petites. Segons Calafat, es podrien perdre la meitat dels escons si les esquerres van en llistes separades. Són declaracions a la xarxa.
2: Si l'esquerra del PSOE acudeix dividida en aquelles províncies petites i mitjanes, parlem de, en els mateixos resultats, perdre la meitat d'escons, no? Perquè és necessari arribar a un 10% dels vots en aquestes províncies. Si no s'arriba a aquell 10%, la major part dels darrers escons van a parar a l'extrema dreta i el cost electoral és enorme per aquesta esquerra. Parlem de, quan fem les estimacions de les enquestes, parlem de la meitat de la representació en escons, no?
1: Per cert, que guanyem Badalona, ha escollit l'activista Marcel Vivet com a candidat a l'alcaldia badalonina a les eleccions municipals de maig de 2027. La formació ha presentat aquest dimecres la candidatura en un acte al Parc de Calarnús i ha apostat per un relleu generacional després de l'etapa encapçalada per l'exalcaldessa Dolors Sabater. Vivet, badaloní i professor de secundària, va ser condemnat a 5 anys de presó per la protesta Holi contra el sindicat policial Jusapol el 2018 i més tard va ser amnistiat. I la Diputació de Barcelona ha explorat aquest matí les potencialitats de la IA a l'àmbit de la gestió de municipis i ciutats. Ho ha fet en el marc de la quarta jornada de comunicació municipal que s'ha fet sota el títol Innovació a la comunicació pública local. La jornada, això sí, ha deixat més preguntes que respostes. I les novel·les d'ambientació històrica triomfen entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planetes. El guardó enguany, amb rècord de participació, 1.424 novel·les.
0: Continguts en xarxa.

0: Continguts en xarxa.
1: La veu, música i informació.

0: Era mitja tarda i queia un plogim suau. El cel tapat, escuts de cendra i mort.
1: Presoners d'un món
0: de possibilitats.
1: De nens podrits per tots els estats.
0: Els herois antics eren devorats per voltors amb la mirada trencada. Els nens es mutilaven els uns als altres
1: i els postres es fonien amb

0: I ara per tot arreu on vaig veig la llum fondre's en blaus,
1: verds turqueses, òxids i vermells.
0: L'univers antic s'ha plegat sobre el seu eix i el perímetre és de bé el centre de tot. Els àngels de la mort han donat vida al meu jardí i ara em sento com un nen abandonat, lliurat a la llum i a l'espai i als astres siderals.
2: Han obert la taquilla del cinema Enric.

bandera espanyola i limitar l'entrada de mercaderies procedents d'Espanya. La mesura arriba després que l'organisme hagi conclòs que el govern espanyol ha denegat l'accés a ports espanyols a determinats vaixells nord-americans presumptament vinculats al transport d'armes amb Israel. I Agricultura rebaixa 2 els casos de febre del Nil Occidental detectada en èquids a Almacelles, al Segrià i a Pau, a l'Alt Empordà. Primer es van confirmar 16 casos entre les dues hípiques, però el Laboratori Central de Veterinària només en confirma 2, una cadascuna. És el primer cas confirmat de malaltia en èquids a la demarcació de Lleida des d'octubre de 2020. I la Barema ha tancat la campanya de 2026 amb més de 350 milions de quilos de raïm, un 3,6% més que l'any passat. Un cop acabada la major part a Catalunya, l'Institut Català del Vi, l'Incaví, ha confirmat la recuperació de la producció, tot i que les xifres finals s'han situat, això sí, diu, per sota de les expectatives que es plantejaven després d'una tardor i un hivern amb precipitacions força abundants.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb els singles d'afropop emergent, en els quals participa Fatoumata Diawara. Seguim amb els nous singles del nou disc d'Analua Cayano. Descobrim el duo també portuguès Bandua, recomanem el concert de Songo i Blues a Barcelona i tenim un record pel rei del calipso Mighty Sparrow. Tot això, com sempre, aquí a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. La defensa de Carles Puigdemont ha demanat al Tribunal Suprem que li apliqui ja la llei d'amnistia. L'expresident de la Generalitat ha presentat l'escrit que reclamava al Tribunal a les parts després de la sentència del Tribunal Constitucional que dona la raó a l'exconsellera Dolors Bassa en el recurs contra la no aplicació de l'amnistia. La defensa de Puigdemont recorda que els fets pels quals el Suprem evita aplicar la mesura de gràcia a l'expresident, un presumpte delicte de malversació argumentant un enriquiment dels líders sobiranistes per haver pagat amb diners públics les despeses del procés, són els mateixos que el Constitucional sí considera amnistiables. Més temes. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, assegura que està treballant perquè el Consell de Ministres declari zona catastròfica als municipis afectats pels aiguats de fa 10 dies, abans que arribin les eleccions generals de 29N. Després de reunir-se amb els alcaldes de 10 municipis del Vallès Oriental, els més afectats per les pluges, Prieto ha reconegut que la convocatòria electoral no ajuda a agilitzar la declaració, tot i que ha assegurat que no serà un obstacle.
2: Estem treballant perquè hi hagi una declaració de zona greument afectada per un episodi de protecció civil, que és doncs, un àmbit extraordinari que aprova el Consell de Ministres. Estem treballant l'àmbit, evidentment, doncs, que ens arriba en quant a temps. Doncs, per el tema de les eleccions doncs, no facilita, però tot i així això no serà un obstacle. I estem treballant en aquest àmbit.
1: Precisament avui l'Ajuntament de Granollers ha anunciat que crearà un fons de 4 milions d'euros per pagar part de la recuperació de la ciutat i demà obrirà una oficina per centralitzar necessitats dels afectats. Encara sobre aiguats, hem sabut que un estudi de la Universitat Autònoma determina que 80.000 veïns del Besòs estan exposats a riuades. La investigació apunta que gairebé el 24% de les famílies que viuen en zones en risc d'inundacions a tocar del Besòs es troben en risc de pobresa. Recordem que fa uns dies el cabal del Besòs va arribar als 937 metres cúbics per segon al seu pas per Santa Coloma. I els líders de la Unió Europea es reuniran demà i divendres a Brussel·les en una nova cimera del Consell Europeu que estarà marcat per la crisi migratòria a Ceuta i les negociacions pel proper pressupost pel període 2028-2034. Demà debatran la proposta dels comptes feta per la presidència de Torn, que és d'Irlanda. I tot i que queden 4 dies per certamen, la directora de la Fundació Festival de Cinema de Sitges diu que han trencat un sostre, ha crescut la recaptació un 6% de venda d'entrades i s'ha passat del milió d'euros.
3: ¿Me dices tu nombre, por favor?
4: Mi nombre, Peyu.
3: De acuerdo, Peyu.
4: No, Peyu no, Peyu, con i.
3: Bien. Peyu,
4: si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
3: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
4: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
5: Hotel Restaurant Abatissa. Un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. L'Abatissa patrocina aquesta

Benvinguts i benvingudes a la veu de Sant Joan, al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dimecres de cognom 14 d'octubre de 2026. I un dia com avui de 1980, la botànica, naturalista i exploradora Bethy Molesworth rebia finalment el reconeixement que mereixia per la seva feina a la trobada internacional de pteridologia que se celebrava a Algesires. Nascuda l'any 1913 a Nova Zelanda, Bethy Molesworth va començar els seus estudis de botànica de la mà de la doctora Lucy Cranwell Smith. Va estar molts anys fent recerca i explorant el sud-est asiàtic, en aquells moments amb una gran presència de guerrilles, abans d'arribar a l'estret de Gibraltar, on pocs anys després publicaria una breu nota anunciant el descobriment d'una petita colònia d'una espècie de falguera a la comarca d'Algesires. Seguint amb les seves recerques, ja establert a Algesires, Bethy Molesworth va arribar a ser coneguda com la reina de les falgueres per la seva contribució i el seu coneixement i classificació. L'any 1980, un dia com avui, com dèiem, finalment rebia el reconeixement internacional i 15 anys més tard era guardonada a Londres amb la medalla Linneana, que només es concedeix als naturalistes que han contribuït significativament al món de la biologia i haver portat coneixements rellevants a la nostra història natural. I 3 anys abans, un dia com avui de 1977, David Bowie publicava Heroes, gravat en un estudi al llavors Berlín Occidental, molt a prop del mur, de manera gairebé improvisada. Bowie va comptar amb Brian Eno i Tony Visconti en el que seria la segona entrega de la Berlin Trilogy. Escoltem The Secret of Life of Arabia.

0: Hi ha diversos cops a l'any en què els caps de setmana de Sant Joan semblen no poder encabir més propostes. Aquest pròxim cap de setmana és un d'aquests. Dissabte coincideixen la Fira de la Tardor amb la trobada comarcal de colles geganteres i a la tarda amb activitats del Festival Transroman. I tant dissabte com diumenge també se celebren els dos dies trial de Santigosa clàssiques, que s'allargaran diumenge, que és quan l'Associació Sardanista de Sant Joan celebra també la dotzena castanyada amb una doble audició de sardanes al pavelló. De la trobada gegantera en vam parlar lleons amb el cap de colla dels gegants, en Sergi Colomer, i avui recuperem l'entrevista que li va fer l'Isaac Muntades a l'alcalde Ramon Roquer sobre la Fira de Tardor al Territori 17.
1: Són 2:15 del matí i, per tant, és moment per l'entrevista. I aquest pròxim dissabte, Sant Joan de les Abadeses serà l'escenari de la segona edició de la Fira de la Tardor, una mostra que ha arribat per quedar-se i que vol consolidar-se en una situació, en una substitució, perdó, de la Fira de la Carbassa. Isaac Muntades, bon dia de nou.
2: Bon dia de nou, Ona. Doncs sí, avui a l'estudi de la Veu de Sant Joan tenim amb nosaltres l'alcalde del municipi, en Ramon Roquer, que també és el regidor, entre altres coses, de promoció econòmica, turisme i comerç. Bon dia, alcalde, i moltes gràcies per ser al Territori 17 amb nosaltres un cop més.
3: Bon dia a vosaltres, per invitar-me.
2: L'any passat es va celebrar, alcalde, la primera edició d'aquesta nova fira, que venia a recollir una mica el llegat de l'antiga Fira de la Carbassa. No sé com en valora la seva implantació, si creu que es consolidarà, i el millor de tot és que no hi va haver any de transició, que una va substituir l'altra directament.
3: Sí, estic convençut que anirà bé. De fet, l'any passat vam quedar sorpresos de lo bé que va anar, aquesta evolució, no?, que apuntàvem, no?, des que veníem d'una Fira de la Carbassa amb molt d'èxit, evidentment, amb una personalitat molt forta. Aquesta Fira de Tardor, que pretenia recollir el llegat d'aquesta Fira de la Carbassa, però també incorporar en la pròpia fira altres productes de tardor, que la tardor és un molt bon moment perquè tenim uns fruits boníssims, no?, sobretot per la gastronomia, per la casa, per la llar, i ens va semblar molt adequat potenciar tots aquests fruits de tardor i potenciar molt més la tardor. Finalment, també és veritat, va ser una evolució necessària, obligada d'alguna forma, les coses totes tenen un inici i un final, i finalment la Fira de Carbassa, doncs, després de moltíssimes edicions i de molt d'èxit, va arribar a un punt, no?, en què tots els voluntaris i tota la gent que l'impulsava, doncs, van dir, doncs, bueno, doncs, fins aquí ha arribat la nostra energia, i a partir d'aquí, doncs, amb la Unió de Botiguers, l'Ajuntament i també voluntaris, col·laboradors i entitats del municipi, tots abocats, doncs, amb aquesta Fira de la Tardor.
1: Clar, perquè, és a dir, l'anterior Fira de la Carbassa tenien com a principal atracció que els carbassaires portaven carbasses gegants al municipi. No és el cas d'aquesta, però sí que sembla que la carbassa, doncs, també tindrà un gran protagonisme i que també hi haurà activitats, doncs, que se centraran en aquest fruit, no?
3: Sí, la veritat és que ho apuntaves, la Fira de la Carbassa, el seu principal èxit eren les carbasses gegants. De fet, tot aquest món de la carbassa i la carbassa gegant va tenir els seus moments en què hi havia molts cultivadors que cultivaven carbasses gegants. Els últims anys ja va començar a costar moltíssim tenir carbasses gegants, perquè cada vegada eren menys els cultivadors, i per tant la pròpia fira perdia aquest atractiu. Per tant, a l'hora de dir seguim amb la Fira de la Carbassa, però el sol fet tan sols de no tenir, no?, la principal, diguem, allò estrella, no?, que era el concurs de carbasses gegants, vam decidir ampliar una mica la mirada i, per tant, doncs, potenciar tot el que és el fruit de tardor, sobretot també la carbassa, perquè veníem d'aquests anys i, per tant, també a la comarca, en Sant Joan i comarca, ja havíem aconseguit, doncs, que molts cultivadors col·laboressin amb la Fira de la Carbassa i, per tant, aquests segueixen ara col·laborant amb la Fira de la Tardor. I com molt bé apuntaves, per tant, segurament la carbassa acabarà sent un 80% de la fira, perquè les parades que ens venien, doncs, ens segueixen venint, però és veritat que perdem aquest concurs de carbasses gegants, però aquest any introduïm un concurs de carbasses originals, perquè finalment, doncs, és una època de moltíssima carbassa, tenim molts cultivadors que volen col·laborar de la comarca, i penso que està bé que continuem també cuidant-los, no?, i entre tots, doncs, posant en valor tot aquest producte de tardor, i per què no la carbassa, que venim d'aquest llegat, com dèiem, no?
2: Tot i així, alcalde, ara deia això, que les carbasses, doncs, aquests últims anys, els cultivadors els hi costava molt portar-les, també eren molt més petites per al tema de la meteorologia, no? Perquè tampoc plovia en excés, no? I això era un problema per ells, perquè no eren tan grosses, no? No tornarem segurament a veure carbasses de 800 quilos, vull dir, això és una cosa molt complicada, com vam tenir aquí a Sant Joan dels Vallès, però potser sí que a la llarga, potser un dels objectius seria que, si més no, una petita mostra, no sé si ho han pensat, és molt complicat, entenc?
3: No, sí, realment és complicat, i ho apuntaves, el canvi climàtic també va afectar aquest cultiu de carbasses gegants. Finalment, eren les mateixes carbasses les que havien d'anar passant fira a fira de la carbassa al nostre país, aquestes carbasses moltes vegades no eren prou resistents com per poder anar passant fira a fira, i per tant les anaven perdent. Com et deia, de fet era fruit de que cada vegada hi havia menys cultivadors que s'atrevissin a apostar per la carbassa gegant, i jo crec que les coses finalment, mira, passat uns anys, doncs ara penso que hem de seguir apostant per tots aquests fruits de tardor, hem de seguir apostant per la carbassa, sobretot en zones que també encara podem tenir molts cultivadors i que la carbassa és molt present durant aquesta època, però bueno, però també doncs donar-li presència doncs a les castanyes i altres fruits propis d'aquesta època, el moniato, etc. De fet, a la fira de tardor se'ns hi han sumat establiments de la Unió de Botiguers, que també doncs ens aportaran productes elaborats, locals, i que enriqueixen moltíssim la pròpia fira. De fet, hi hauran activitats durant tot el dia, no sé si voleu que a poc els vagi explicant, i per tant el que nosaltres volem és que tot el visitant i també gent del municipi que es volqui a la fira, que vingui, que s'apropi Sant Joan, passi un dia de gaudi amb amics, companys, família, i que per tant també pugui, no?, emportar-se'n cap a casa doncs aquesta carbassa, aquest fruit de tardor, i que s'ho hagi passat bé. Finalment, les fires, a part de ser un aparador del municipi, posen en valor també el territori, la gent que hi viu i també aquesta hospitalitat, no?, que volem mostrar quan organitzem qualsevol esdeveniment, i volem acollir persones que s'apropen per conèixer una mica més el municipi, per compartir amb nosaltres aquesta diada.
1: Clar, la mostra s'ubicarà a la plaça Claver. Explica'ns una mica doncs quantes parades tindrem i també doncs quins productes es demana que portin els paradistes. No sé si s'intenta que siguin homogenis en aquest sentit.
3: Bueno, bàsicament nosaltres farem això, no? És a dir, a la plaça Claver ens hi queben una trentena de parades. Totes elles s'ha demanat que fossin de producte de tardor. Hi haurà alguna d'artesania, poqueta cosa, però bàsicament doncs decoració i producte de tardor, amb molta carbassa, amb castanyes, em deia, amb moniato, amb varietat d'aquests productes, també de decoració, no només de pensant en la gastronomia. Tindrem també una noia que fa escultura a través amb una carbassa, i per tant tall de carbassa. Podrem esmorzar i dinar amb entrepans de botifarra amb bolets. El bolet també esperem que sigui present en la fira, i tindrem aquest concurs de les carbasses més originals. Ens animaran la fira els grallers del poble, tindrem tallers infantils amb temàtica de fruits de tardor i de carbassa. A la una tindrem una mostra de balls de country. També a la tarda tindrem una exhibició de batutaga per dinamitzar la fira. Per tant, nosaltres estem convençuts que serà doncs un dia concorregut amb molta gent, amb activitats per tots, activitats també pels petits, que finalment doncs són els que volem que s'emportin una bona sensació d'haver visitat Sant Joan les Abadeses. I també, home, m'agradaria que els cultivadors i que tothom que s'apropa amb la seva parada a Sant Joan, amb la il·lusió doncs d'oferir aquest producte, passat el dia, no?, doncs veiem aquestes paradetes ja més buides de producte, que això vol dir que haurà anat bé i que tothom podrà tornar a casa supercontent.
2: Ara ho deia l'alcalde, però també per ampliar, la gastronomia tindrà un pes important en aquesta fira. Vull dir que al final és una fira de tardor, que com deia hi ha aliments que només estan en aquesta època de l'any, o que és el seu moment, no? És el moment del producte, no?
3: Sí, l'any passat va funcionar molt bé. Aquest any ens participen més d'un restaurant amb producte propi, algun establiment de menjar per emportar, alguna pastisseria que també ens participa amb el seu producte. Jo he de dir que l'any passat la parada de producte local va funcionar molt bé, es va vendre molt bé, perquè és un producte ja elaborat, en què es pot comprar ja pensant en el dinar o pensant en el sopar o pel record de dir quan arribem a casa doncs ho provarem, i va funcionar molt i molt bé. Jo penso que és una de les d'aquelles parts que, si les fires poden introduir, no?, aquesta petita part gastronòmica, tothom ho agraeix moltíssim. De fet, aquest any potenciem molt a través d'un restaurant el poder esmorzar amb botifarra de bolets. Jo he de dir que a la Fira de la Carbassa funcionava molt bé, llavors feien botifarra de carbassa i funcionava molt bé tant per esmorzar com per dinar, a veure si aquesta botifarra de bolets agrada, i també, per tant, funciona molt bé.
1: Clar, també explica'ns, perquè no sé quina ha estat la resposta del comerç local en aquest sentit, i no sé si també hi participa el comerç local d'alguna manera a la fira.
3: Sí, sí, el comerç local, de fet, forma part de l'organització, juntament també amb l'Ajuntament i altres entitats del municipi, doncs, que es volquen amb la fira, perquè finalment el que volem és que sigui un dia també un punt festiu, no? La Unió de Botiguers, precisament, la fem dissabte, perquè dissabte tenim els comerços oberts, i ells, precisament, durant l'any el que volen és que el municipi sigui capaç d'organitzar esdeveniments firals, que tinguin èxit, que tinguin identitat i que puguin funcionar. De fet, des de l'Ajuntament fa molts anys que apostem no tant per la quantitat, sinó per la qualitat d'aquells esdeveniments que fem, que estan ben marcats en el calendari, que els fem sempre amb col·laboració de la Unió de Botiguers i amb altres entitats, i de fet és el producte que acaba funcionant. Per tant, entre tots ho fem, i esperem, doncs, que la Fira de Tardor sigui, com deia, molt concorreguda, molt visitada, ens funcioni, i penso que aquesta participació que apuntaves del comerç local és bàsic, des de l'Ajuntament, amb molt bona voluntat, amb molta il·lusió que es vulguin fer les coses. Si no hi ha la implicació real de la gent del poble, és molt difícil que les coses funcionin.
2: Mm-hmm. També en repassar una mica les activitats d'alcalde, que les entitats del municipi sí que hi tindran un pes important. Sí que hi seran, hi haurà diverses actuacions previstes, no? La programació del dia, que ens faran, expliqui'ns en detall, i això, que s'hi volquen, no? Que això és el més important, no? Que les entitats hi són.
3: Sí, de fet, nosaltres aquest any tenim la participació dels grallers, que passaran al matí. Tenim una entitat que es diu Ubuntu, que farà, doncs, també els tallers infantils. Tenim una entitat que balla country, i ells també volen estar a la fira, i per tant ens animaran, com ho fan en moltes fires, amb molt d'èxit, amb un magnífic ball de country d'assaig, que per ells acaba sent un assaig, però per tots nosaltres acaba sent un gaudi. I també a la tarda tindrem el Batutaga, amb una mica de soroll, però també per animar una mica la festa, i més tallers infantils. Durant el dia, el que apuntava, no? Té molt d'èxit l'escultura de carbassa, molt d'èxit, i aquest any la tornem a tenir. Per tant, jo penso que la dinamització de la fira està garantida, i que l'èxit de la fira, si tenim la sort de que ens acompanyi una mica el clima, la Fira de Tardor de Sant Joan de les Abadeses, estic segur que serà un èxit un any més.
1: I per anar acabant, a Sant Joan de les Abadeses també es fan fires durant tot l'any, i també un munt de festes i activitats destacades. No sé si és important fer-ne en una època de l'any en què hi ha menys turisme també, i per al final dinamitzar el municipi d'una altra manera, no?
3: Sí, la veritat és que la tardor per nosaltres, per la zona, és una bona època. Encara tenim, doncs, molt de turisme, sobretot vinculat a aquests productes de tardor. Segurament el producte estrella seria el bolet, no? Aquest any també una mica degut, no sé si el canvi climàtic, els bolets ens estan arribant tard, i per tant tenim aquí un impàs abans doncs arriba la neu, no? Però bueno, per tant jo penso que és important aquestes fires de temàtiques d'aquesta època, són molts els municipis que s'hi apunten. Nosaltres de fet he d'avançar que el mes que ve, el dia 14 de novembre, també estem preparant una fira així més, en diem fira rural, que vam tenir ja un primer exemple al juliol i que també va funcionar molt bé, i bàsicament és per això, no? Per intentar portar aquell plus de dir, home, generem oferta perquè el territori i el municipi s'ho mereix, però a la vegada és una època de l'any que tenim molts visitants i també hem de ser capaços de generar oferta per seguir sent atractius com a poble i com a territori. Jo crec que Sant Joan, que és un poble doncs, que a poc va creixent doncs, amb infraestructura turística i comercial, en el sentit de que manté molt bé encara el comerç, doncs penso que hem de seguir en aquesta línia, apostant entre tots per posar en valor el municipi, perquè acabem sent aquest recurs turístic, no? Aquesta destinació turística que jo crec que els últims anys ens hem anat guanyant a pols, picant molta pedra, i seguim creixent.
2: Doncs moltes gràcies a Ramon Roquer, alcalde de Sant Joan de les Abadeses, per explicar-nos doncs, totes les activitats d'aquesta Fira de la Tardor, un cap de setmana tapeït també a Sant Joan de les Abadeses, perquè també tenim molts dos dies trial de Santigos a Clàssic, per sí, tant, sí. Motor
3: i trobada gegantera comarcal. La
2: exacte.
3: Veritat és que, i doble audició de sardanes amb castanyada el diumenge a la tarda. D'activitats moltíssimes tot el cap de setmana. I només m'heu deixat parlar d'una.
2: Exacte. No tenim temps per més. Moltes gràcies, alcalde. Fins una altra. Adéu.
0: Filippo Jazz és una formació madrilenya que combina jazz amb diversos estils. Vam parlar d'ells arran de la seva actuació el passat abril a la Jazz Cava de Vic en el marc de la programació de la 14a edició del curt circuit. Ara La banda obre una nova etapa en la qual col·laboren amb una llegenda del jazz com és el trompetista nord-americà Randy Brecker. Seguint amb els jocs de paraules que sembla que tant els agrada, el primer tema d'avançament de pròxim disc es diu Gustavo Adolfo Brecker.

0: I ja ho sabeu, que tenim el nostre crític cinematogràfic de gira fent bolos aquest mes. Primer Sant Sebastián i ara a Sitges. Hola, Gerard.
1: Hola, què tal?
0: Sitges ja ho tens molt més per mà, eh?
1: Sí, Sitges és com casa i bé, un any més es demostra perquè estem així en un festival que al final és caòtic però és molt acollidor també. I això, ja l'estem disfrutant molt, la veritat.
0: Mm-hmm. Molt bé. Doncs escolta, explica'ns una mica què és el que has vist aquests dies, què és el que ens vols explicar des de Sitges.
1: Bé, a l'última crònica que vam fer ja vam parlar de tota la jornada inaugural. Vam anticipar una mica el que venia el cap de setmana. I aquí venia una petita reflexió que volia fer, que és que realment, segurament, les millors pel·lícules que s'han projectat al festival són retrospectives. O sigui, mm-hmm. que és una mica greu, però bueno, també és una mica el signe dels temps. Però sí que he pensat que és curiós com fa anys el cinema era molt més transgressor, molt més creatiu i fins i tot molt més divertit. Ho dic perquè es va poder veure aquest cap de setmana dues retrospectives molt potents, com van ser Brain Dead, que per cert va ser una sessió històrica amb Peter Jackson al cinema, una ovació unànime amb tot l'auditori en peu,

0: a més molt llarga. Vull dir que va ser una sessió molt bonica i, a més, amb una pel·lícula històrica com Brain Dead, que va passar pel festival. I ja va sorprendre en el seu moment. I bé, és una pel·lícula que segueix molt vigent, però tot i així tu la veus i dius, ostres, és una pel·lícula que a cada escena hi ha alguna idea molt creativa, és gore, és divertida, o sigui, i a més està molt, molt ben dirigida, no? I va passar una mica també amb The Devils, una pel·lícula de l'any 71 de Ken Russell, una pel·lícula enorme rodada a Pinewood Studios, a Anglaterra, que també és una pel·lícula molt transgressora al seu moment, que va patir la censura i que ara es restrenarà amb una restauració en 4K, a la qual s'han afegit escenes que van ser censurades al moment. És una pel·lícula que ens porta a França, a l'època de, això, època medieval, cristiana, amb els inicis també de l'entrada del protestantisme, i és una pel·lícula que parla això també sobre la llibertat sexual, sobre l'opressió religiosa, sobre la llibertat personal a l'hora de decidir, però vaja, és una pel·lícula molt, molt boja, amb orgies, amb escenes de despullats, amb un capellà que és el més viciós de tots, diguem.
1: Caram, que estrany.
0: I amb un gir que va... Sí, sí, i amb un gir que va des de la comèdia quasi bé fins a un cinema molt, molt dramàtic i molt polític, també. Però vaja, pel·lícules així com ara, d'estrena, no les estem veient. O sigui, hi ha molt cinema de fantàstic que està lligat al comentari social, hi ha molt cinema sobre la maternitat, que al final són temes que preocupen actualment, l'homosexualitat, la misogínia, l'opressió del sistema capitalista. Vull dir, són temes d'actualitat que apareixen en el cinema fantàstic, com és natural, però el cinema que ens trobem és molt més conservador. I és aquesta la reflexió que volia fer, no? Que és curiós quan el terror sempre ha estat com pioner a l'hora de parlar de temes actuals a través de la metàfora, doncs que el que ens trobem ja no ara aquest any, sinó els últims anys, doncs sigui una cosa molt, molt més light del que era fa 30 o 40 anys.
1: Molt bé. Doncs em sembla curiós això que comentes, vull dir que està bé recuperar els clàssics, però també és curiós això, que el que sigui o que destaquis bé siguin coses que ja havíem vist. Sí, sí.
0: Sí, tot i així hem vist molt bones pel·lícules, i si et sembla destacaré unes quantes. Volia començar per Colony, una pel·lícula de zombis coreana, que li fa una volta més al gènere de zombis. És del director de Train to Busan, que és una altra pel·lícula de zombis que va tenir molt èxit fa molts anys, i aquesta la trobo millor. Si els nostres oients la volen veure, no calia que vinguessin a Sitges, perquè ja està a Prime Video. Per tant, és una pel·lícula que és ideal per aquestes dates, ja acostant-nos a Tots Sants. Que també és el concepte això dels zombis, però a través de... parla sobre la consciència col·lectiva, bàsicament, i sobre l'evolució de la humanitat a través de la consciència col·lectiva, que en aquest cas és el que representa el zombi. I hi ha una reflexió interessant sobre la individualitat de l'ésser humà versus la consciència col·lectiva i el anar tots a una, que és una contraposició molt, molt interessant. Uh-huh. Volia destacar, mira, ja que parlant del tema de la maternitat, hi ha unes quantes pel·lícules, com passa cada any, sobre aquest tema, però volia destacar Nightborn, que és un film una mica lligat al folk horror, aquest terror lligat una mica al folklore, a la mitologia, sobre una dona que té un nen aparentment estrany, que té una certa connexió amb la natura, i al final... parla com d'aquest rebuig de la mare inicial cap al seu nadó, no? De que aquest nen és una criatura hostil, és una criatura estranya, i al final també és una reflexió sobre com accepta la seva maternitat i la pròpia individualitat del nen. També una pel·lícula molt interessant. Perdó. Avui al matí mateix n'hem vist dues també que estan molt bé. Una és Never After Dark, pel·lícula de fantasmes japonesa, i sempre una bona història de fantasmes és atractiva, aquesta ho és, i a més jugant una mica també amb aquest anclatge del fantasma a una persona i a un temps concret, que també li dona doncs certa varietat i aporta un concepte nou a aquest tipus de cinema. I llavors, de cara al, a la secció oficial, a la que jo crec que pel·lícules que es poden portar premis, una és No Rest for the Wicked, una pel·lícula rodada a les Illes Feroe, que està basada en una història documentada real, que és que van trobar allà un lloc de les Illes Feroe, un lloc aïllat on només hi havia pescadors, dos homes enterrats a la mateixa tomba, i a partir d'aquí s'ha doncs, generat una història d'amor entre dos homes, dos pescadors, i relacionats amb una maledicció, no? Arran de la no acceptació d'aquests romans en aquell lloc i en aquell moment. Una pel·lícula que escau a foc lent, però que té la seva progressió ascendent, jo crec, i jugant amb el gènere d'una manera molt interessant, amb aquests fantasmes que visiten el poble i que demanen que aquests dos homes doncs, puguin descansar junts després de la seva mort. Una pel·lícula molt, molt bonica i que crec que es pot emportar algun premi, potser la direcció, potser fotografia, però això, una gran pel·lícula. I l'altra és Sanguin. Seguint amb la tendència del body horror francès, marcat sobretot per Crudo, per Titan de la Julia Ducournau, o per The Substance, de la Coraline Farget. Arriba una pel·lícula que, molt més prosaica, potser, que es diu Sanguin, que parla sobre això, sobre la pressió actual del món laboral, sobre aquesta exigència de l'excel·lència, i és un body horror d'una noia que és metge en pràctiques en un hospital a França, a més a més treballant a urgències, i com descobreix que el seu cos està canviant i el d'altres pacients seus doncs, també està canviant, doncs, adaptant-se en aquest entorn més exigent. No? És com la cerca d'una nova espècie adaptada a aquesta exigència del món laboral. Una pel·lícula que funciona molt bé per mi fins a l'escena final, perquè és una pel·lícula molt crua, molt intensa, que a més fa el seu fàstic, perquè òbviament li passen coses al cos que generen aquesta repulsió. Però al final de la pel·lícula no m'agrada pel canvi de to que té, tirat una mica més cap a la comèdia, entre cometes, perquè és una mica se'n va cap a la ironia més aviat. Però vaja, tot i així és una gran pel·lícula i depèn de quin peu calci el jurat, doncs també podria emportar-se un premi.
1: És a dir, tu què prefereixes? Una pel·lícula que ja no t'enganyi i que mitja pel·lícula ja no t'agradi tant i no et desanimis al final? O mira, si tota la pel·lícula està més o menys bé i només falla al final, doncs això que hi ha, aquesta estona que has passat bona.
0: Mira, en l'apartat personal m'agrada més la pel·lícula quan és rodona, que té la seva progressió, té el, diguem, el seu to es manté, o que et sorprèn d'alguna manera, però vaja, vull dir, les dues pel·lícules són molt bones en aquestes dues cases que comentava, i crec que per motius diferents podrien guanyar qualsevol de les dues. Al final són una pel·lícula, per exemple, va a la intensitat total durant tot el metratge, l'altra aposta més per la lentitud. I al final, jo crec que al final no espatlla gens la pel·lícula, l'únic és que hi ha una visió més personal de com ho enfoca. I justament, per això et comentava el tema de la transgressió, no? Podria jugar molt més a un missatge molt, molt més directe, potser el més potent, i decidir rebaixar el to, que això és una mica aquest tema que es troba a faltar.
1: Molt bé, què més vols explicar?
0: Mira, volia destacar un parell de pel·lícules de noves visions, justament pel fet que ara està arribant molt, crec que ho hem comentat més d'una vegada a la secció, que està arribant ara la nostàlgia dels anys 90, i justament hi ha dues pel·lícules de la secció noves visions que tenen molt a veure amb el terror més catòdic. Els protagonistes són la televisió, les cintes de vídeo, els radiocassets, i aquest món analògic, aquesta tecnologia analògica de la qual doncs, surten fantasmes, surten esperits en formes diferents. Per exemple, en Pòstumus és una noia que és el seu aniversari, ja que fa els 30 anys, que la seva mare va morir al donar-li llum i li va gravar uns vídeos per felicitar-la durant els seus aniversaris progressius. I a partir de certa edat, doncs, des d'aquestes cintes, doncs, apareix el fantasma de la seva mare, aparentment, però vaja, ens connecta cap a mons d'aquests cósmic, cap al terror còsmic, també, amb una pel·lícula amb molt baix pressupost, però amb una direcció molt meritòria. I l'altre és el film argentí de Cristian Ponce, Família teme enfrentar una nova noche de terror. És una pel·lícula que es va rodar només en 6 dies, argentina, que ara amb el moment de Milei costa molt financiar pel·lícules i que surtin endavant, sobretot que tinguin estrena internacional. Aquesta es va fer de manera absolutament independent, amb un equip reduït, rodada a una facultat universitària, que els hi va deixar un plató. I és una pel·lícula que juga molt bé amb l'espai per parlar de l'opressió bàsicament d'uns personatges de ficció. Al final aquí els dolents són les càmeres, són els espectadors, i el que veiem és una família amb un escenari molt teatral, amb fons negres, que es va veient assetjada per aquestes presències que els observen i que esperen que els hi passin coses. És un exercici d'estil, no és una pel·lícula que parli de grans temes, però està molt ben portada i és molt, molt interessant. Per tant, una pel·lícula molt recomanable. Si no teniu Història de l'Oculto, que em sembla que està a Netflix, està filmint, per descobrir aquest director que realment se l'ha de seguir.
1: Molt bé. No sé si jo et volia demanar... Sí. No sé si has de destacar alguna pel·lícula més, perquè et volia demanar altres coses.
0: Sí, volia destacar molt ràpidament dues pel·lícules espanyoles, que aquest any està sent bastant flux, les estrenes de cinema espanyol. Però sí que volia destacar El Piro, una pel·lícula de vampirs, que ens toca una mica de prop perquè s'ha rodat al monestir de Sant Pere de Casserres, s'ha rodat a Manresa també, i que bueno, parla del primer cas que es va documentar de vampirisme a Espanya. I és una pel·lícula d'aquestes que manté un to molt, diguem, molt constant, més aviat lent, i que després es va tornant boja a poc a poc, i és un exercici de gènere molt interessant, amb idees molt originals, que aquesta sí que ha dividit opinions entre crítica i públic, però està molt bé perquè anem a jugar també en aquest festival i dintre del gènere de terror. Per tant, aplaudeixo l'atreviment. I també 5 minuts més, que és una pel·lícula de bucles temporals, escrita per Berto Romero, també protagonitzada per ell, i dirigida per Javier Ruiz Caldera, que aquesta ha estat un èxit rotund a Sitges. Llàstima que no està en competició oficial com si ho estava a Sant Sebastià, però l'obsessió que hi va haver-hi a l'auditori doncs estava plena, un aplaudiment unànime també, i estic segur que funcionarà molt bé comercialment quan s'estreni d'aquí a poc.
1: Jo diria, aquesta és la que també, no sé si és així, però que ha anat a algun festival internacional i ha guanyat algun premi, diria.
0: Sí, va anar al festival als Estats Units, si no recordo malament, a Texas, i va guanyar Premi del Públic. Perquè és això, és que és una pel·lícula de bucles temporals, però que li dona un gir addicional, que no revelaré, i que això la converteix en una pel·lícula molt interessant, perquè parla també sobre les conseqüències de les teves decisions, i és una mirada molt interessant, una pel·lícula que és una comèdia, però que alhora és molt fosca. Per tant, és molt interessant la visió que porta.
1: Molt bé. També estava pensant que aquests dies hem vist doncs, molts personatges coneguts, actors, actrius, directors. Justament ara veia un post del festival a Instagram que parlava sobre una fauna festivalera, els caçadors sí. d'autògrafs. Que pel que veig dels comentaris hi ha gent que està molt en contra, perquè hem penjat vídeos de gent agafant autògrafs i diu, no feu això per culpa d'uns quants que surten aquí amb un acusament constant, els altres ens marxem de 8, el més greu és que aquests 4 els coneixeu tothom. Vull dir que hi ha aquest fenomen fan també, no?, que aquests dies, sí. I amb aquest festival en concret, que em sembla que ha vingut molta gent de renom, no?, doncs també ha tingut la seva presència als mitjans.
0: Sí, a més, és un any que han apostat molt pels convidats. Òbviament, Peter Jackson ha destacat especialment. També al costat de Rick Baker, que també és director d'efectes especials, director de cinema. Va venir també tota la família Kevin Bacon, que presentaven Family Movie, una pel·lícula que s'han rodat entre ells. I clar, va ser un cap de setmana on es va concentrar molta gent. També el compositor Pino Donaggio, amb el director Nicholas Winding Refn. Ha vingut també Heather Graham, Naomi Rapace. Vull dir, clar, i a més passa que el primer cap de setmana es concentra això, molta gent famosa, i clar, ens trobem aquest fenomen que ja porta molts anys, que són aquests caçadors d'autògrafs, i que aquest any també s'ha de dir que que s'ha bloquejat una mica el festival, en el sentit que tu l'entrada a l'Auditori Malià, a l'hotel, sempre ha estat bastant lliure i aquest any ja directament la bloquejaven. Hi havia aquests espais perquè hi anessin aquests caçadors d'autògrafs que abans es passaven allà la vida al vestíbul. I era els dos això per la zona de la red carpet, que també hi ha un espai habilitat. Hi ha també el fotocall, que també està tallat. I justament perquè és això, hi ha un fenomen fan molt potent. Però això passa també a la premsa, perquè també han rebaixat la quantitat de rodes de premsa. S'ha transformat en una mena de trobades híbrides entre premsa i públic, amb els convidats. Sí que es fan algunes rodes de premsa, però també en aquestes rodes de premsa hi va molt fan a caçar l'autògraf. I era una cosa que jo personalment penso que s'havia de tallar, perquè crec que no és l'espai, i gent que només anava allà en lloc de fer preguntes, doncs a situar-se bé per poder llançar-se contra el convidat i que li firmi el DVD de Tom, no? Però vaja, és una mica la idiosincràsia que hi ha aquí a Sitges, el tipus de públic que hi ha, que no l'estic criticant, dic simplement és el que hi ha, i la manera de comportar-se, perquè tradicionalment sempre ha estat com molt proper, i és fàcil, relativament fàcil accedir als convidats, perquè te'ls pots creuar en qualsevol moment, però que òbviament llavors hi ha els col·leccionistes que, bueno, que generen, que s'hagin de posar limitacions.
1: Molt bé. Ara sí, no sé si vols afegir alguna cosa més.
0: Sí, no, només un detall, que si us recordes, vam comentar que va haver-hi molts problemes amb la venda d'entrades, sobretot abonats, a públic general, perquè les entrades de seguida estaven amb sessions esgotades i hi havia molts problemes. Però llavors ens hem trobat que hi havia sales mig buides, amb sessions que posaven esgotades. Vull dir que és una reflexió que ha de fer el festival sobre com gestiona això. Perquè sí que és veritat que, sobretot en aquests dies festius que han passat, hi havia moltes sales plenes, hi havia molt ambient, però dijous, divendres de la setmana passada i per exemple, el dimarts o dimecres, hi havia molta sala buida i molt espai, i amb sessions que estaven posades com exaurides. Això és una cosa que el festival li va en contra i per tant, ha de mirar de gestionar-ho millor, perquè el que interessa és que hi hagi les sales plenes i que, sobretot, el que volen potenciar, que són els abonats, més que acreditats d'indústria, de premsa i fins i tot públic general que només compra una pel·lícula, doncs que aquesta gent pugui tenir, diguem, una facilitat o una vida més còmoda per viure el festival com volen, no? Que al final són els que inverteixen més diners. Però vaja, era un detall que crec que és informatiu i crec que és interessant, perquè qualsevol persona, sobretot qui vingui de fora, com és el nostre cas, no? Jo en el meu cas vinc del Ripollès, però qualsevol que vulgui venir un diumenge a veure pel·lícules de Sitges, és fàcil que es trobi que no hi haguin entrades. I quan en realitat el que sí que hi ha són seients buits. Per tant, són coses a millorar de cara al futur i sobretot l'any que ve, que serà el 60 aniversari, i s'espera una edició potent.
1: Molt bé. I ara què? Què fas avui?
0: Mira, ara em queda per la tarda una pel·lícula també de noves visions que es titula Heat of Darkness, que no sé massa bé què vaig a veure. I llavors una aposta per un clàssic que és de Death Mountaineers Hotel, que està dintre de la secció Seven Chances, que és una secció bastant interessant perquè són pel·lícules escollides per l'Associació de Crítics de Catalunya i solen apostar per pel·lícules que són una barreja d'estrenes i antigues amb restauracions o que no hi ha hagut oportunitat de pagar-les aquí. És una secció que sempre m'atreu molt, que sempre hi ha pel·lícules interessants, i aquest serà el menú d'avui. Llavors quedaran més coses per acabar de tancar la setmana, però ja ho anirem comentant.
1: Perfecte. Doncs escolta, que vagi molt bé, us està fent bon temps.
0: Sí.
1: Vull dir que ho esteu gaudint bé, espero que també fora del festival això tot vagi molt bé.
0: Sí, exacte, perquè és important també que vagi bé el temps, perquè aquí a Sitges quan plou, automàticament s'inunda tot. Ja no cal... Si a més a més hi ha les pluges torrencials que ja estaven últimament,
1: exacte.
0: Doncs ens anem cap al desastre. I també que el transport públic ho respecti, perquè ja els primers dies van haver problemes, i esperem que això es pugui arreglar per acabar de passar el festival, sobretot per la gent que ve de Barcelona o Rodalins.
1: Perfecte, Gerard, moltíssimes gràcies i que això, que ho passis molt bé.
0: Molt bé, seguim en contacte.
1: Adéu-siau. Adéu-siau. I això és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà a partir de les 3. Adéu-siau.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements.
0: Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
0: Els gossos han de fer les seves necessitats.
1: Però els seus amos han de recollir i retirar els excrements immediatament i evitar que façanes i mobiliari urbà es malmetin.
0: No fer aquestes coses i incomplir algun dels articles de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics pot derivar multes de 30 a 100 euros. Podeu trobar l'ordenança a la pàgina web de l'Ajuntament.
1: Fes-ho bé, però sobretot fes-ho per als teus i per a la teva mascota. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al Celobert, a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit, a ICAT.
7: Yeah, Pacchioli, com ho fèiem abans? Tu saps. Okay.

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Sentiu de nou, per fi, les nostres tres veus juntes, que és una cosa que molts al xat estàveu aclamant.
2: Sí.
3: Fem, no sé, com un acord entre els tres, no?
1: A la de tres. Fem un fa major, un fa major.
4: Sí, clar.
1: Una, dos.
4: No.
1: Sí, sí, una, dos, tres i... Fa! Veieu com sí que l'hem clavada?
5: Una puta mella!
6: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.